0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
1: Arenys de Mar t'espera la Copa Negra. Botiga, bar de vins i productes gourmet. Tot un espai d'experiències. Vine a tastar, a gaudir, a aprendre i a descobrir vins, caves i destil·lats entre amics, formatges i somriures. A la Copa Negra no només venem ampolles, compartim moments. Som a la Riera Bisbe Pol 40. Telèfon 93 792 24 13. La Copa Negra. Et volem conèixer.
2: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
3: Ràdio Arenys, Ràdio Arenys,

Déu-n'hi-do, l'any 2010, quan el DJ francès número 1, David Guetta, va col·laborar amb l'americà Kid Cudi per fer aquest Memories. A punt a Lucas Steve, abans anem al 1996 per recuperar un tema de Paradiso, amb això que es diu Bailando, amb la vocalista Marisa.

0: Abans hem tingut des de Bèlgica per Edició i ara toca el torn de Lucas Steve des de Països Baixos. Ara donem pas als informatius amb el Jaume i l'Helena.
1: L'informatiu vespre.
2: Bona nit. Són 11:45.
3: Comencem l'informatiu.
2: En política catalana, Salvador Illa ha demanat sentit comú i generositat en la negociació del finançament.
3: Hi haurà reunions clau, la setmana vinent, amb el ministre Montero.
2: Sí, Illa defensa un acord que reconegui la singularitat de Catalunya dins la solidaritat estatal. Una posició, això sí, que ja ha rebut crítiques de Junts i la CUP.
3: I de la política a l'esport i la solidaritat. Ja és oficial.
2: Ah, sí?
3: Es confirma el partit de futbol Catalunya-Palestina. Serà el 21 de desembre a l'Estadi Olímpic.
2: Una iniciativa organitzada per Act per Palestina i l'exfutbolista Oleguer Preses.
3: Exacte.
2: L'objectiu és clar, recaptar fons per a la infància de Gaza. I en l'àmbit de la cultura i la llengua, Barcelona acull aquests dies l'Assemblea General de l'ELEN.
3: Parlem de la Xarxa Europea per la Igualtat Lingüística.
2: Sí, més de 200 delegats de 45 llengües minoritzades, com el català, el basc, el gallec, el cors o el frisó.
3: I què hi debatran?
2: Doncs temes clau com el futur digital, la intel·ligència artificial i la lluita contra les grans plataformes.
3: Passem ara a la crònica de successos, amb una notícia preocupant que ens arriba des de Blanes.
2: Un apallissament molt greu arran d'una simple discussió de trànsit.
3: Un home va ser agredit per un grup de persones. Els Mossos ja investiguen el cas com un delicte de lesions greus.
2: I sense morrens de Blanes, la Federació Catalana d'Autisme exigeix responsabilitats pel cas de l'escola El Ventijol.
3: Demanen una inspecció immediata.
2: Sí, per denúncies de pràctiques inadequades amb alumnes amb trastorn de l'espectre autista.
3: Mirem ara a l'escena internacional. El retorn de Donald Trump a la Casa Blanca ja genera tensió.
2: Els primers anuncis no s'han fet esperar.
3: Revisió de l'ajuda a Ucrània i nous arancels a la Xina i a la Unió Europea.
2: I això ja ha provocat caigudes a les borses i una reunió d'emergència a Europa.
3: Tornem a casa i anem a la informació esportiva.
2: Ahir es va celebrar la 28a edició de la Festa de l'Esport Català al Port Vell.
3: Amb protagonistes com Ari Sánchez i Denis González, que van ser premiats, també hi va haver un homenatge als 37 medallistes de París 2024.
2: I un record molt emotiu, un minut de silenci per les víctimes de la Dana al País Valencià.
3: Sense deixar la política esportiva, el govern ha activat un pla de xoc de 120 milions d'euros per a l'esport de base.
2: Una inversió important. Es preveu renovar més de 400 instal·lacions fins al 2029. I una mesura clau, la bonificació del 100% de la quota patronal als clubs no professionals. En bàsquet, el Baxi Manresa busca demà la primera victòria europea.
3: Juga a Lituània contra el Neptune Sklaipeda.
2: I en futbol, el Barça arriba amb moltes lesions al partit de Liga contra el Celta a Balaïdos.
3: Sí, són baixes segures Lamine Yamal, Ferran Torres i Eric Garcia. Molts problemes per a l'entrenador.
2: I acabem amb la informació del temps. Aquesta nit estarà més aviat tapada, amb mínimes d'entre 11 i 14 graus.
3: I demà diumenge?
2: Demà diumenge s'espera sol amb alguns núvols alts. Podria haver-hi algun ruixat feble al litoral nord, al País Valencià i a les Illes. Les màximes suaus entre 17 i 21 graus.
3: A Europa, pluja a França i al Regne Unit i cel clar, però fred, al centre i a l'est del continent.
2: Fins aquí les notícies d'aquesta nit.
3: Bona nit, els ha informat Jaume.
2: I Helena.
0: Moltes gràcies, Jaume i Helena, per l'informatiu dels quarts. Ara toca el torn de David Guetta amb Forever Young.

Aquí tenim a Mike Perry amb Sean Martin, amb això que es diu The Ocean, que recuperem del 2016. A tot el torn de Martin Solveig, amb això que es diu Hello.

Aquí tenim la rapera americana Nicki Minaj amb això que es diu Starships, que recuperem des del 2012. A punt Martin Garrix amb Bibi Rexha. Abans anem a l'any 2001 per recuperar un tema de Planet Fun, un grup de música electrònica i rock alternatiu, amb això que es diu Just the Sons.

Aquí tenim el francès Ugel amb Westin i Cumbia Àfrica, amb això que es diu Águila del Monte. Ara toca el torn de Libby Watt amb Robin Schulz, amb un tema que es diu Prayer in C, de l'any 2014. I amb aquesta cançó arribarem a les 12 de la nit i ha estat tot un plaer acompanyar-vos durant tota aquesta hora i ens veiem la setmana que ve. Apa, família, fem un dat, adéu-siau!

Ràdio Arenys. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.

El cau de la bruixa verda. El teu programa de benestar, salut, natura i llibres en femení per a tots els públics. Cada dimecres a Ràdio Arenys ens trobem al cau de la bruixa verda amb Imma Lizondo. Benvinguts, amigues i amics del cau de la bruixa verda a Ràdio Arenys. Us parla l'Imma Lizondo, presentadora i impulsora d'aquest programa en femení, i als serveis tècnics de Ràdio Arenys ens acompanya el Joan Bosch. En aquest programa, els llibres ens porten a parlar de salut, benestar, creixement personal i les propietats curatives de la natura. Si voleu consultar els recursos, àudios, llibres, cançons i continguts de tots els programes, ho trobareu tot al web caubruixaverda.com.

0: comencem el programa escoltant aquesta dolça cançó M'envoyer de fleurs de Sandrine Kiberlain, que ens recorda de cuidar-nos, de ser el nostre centre, de fer-nos un homenatge. Som la persona més important de la nostra vida. Tot el que ens posem a la pell hauríem de poder també poder-ho menjar. Doncs a través de la nostra pell pot passar tòxics al nostre organisme. Així de fàcil. Anem en compte amb el que ens posem a la nostra pell.
1: J'ai décidé de me regarder.
0: Avui amb nosaltres tenim a dues sàvies dones de les herbes. Els apassiona els ungüents, les plantes, les flors i com el món natural ens aporta benestar i salut. Tenim l'Alícia Herrera, apassionada de les herbes remeieres, defensora de la medicina popular i artesana de cosmètica natural. Es defineix amb ella com la bruixa moderna. I és que ho és, perquè compta també amb un bagatge ben científic, biòloga, màster de gestió medioambiental i especialitzada en cosmètica. Porta un projecte que es diu El Camí de les Herbes. Benvinguda, Alícia.
2: Hola, Imma. Gràcies per convidar-me.
0: Encantadíssims. I també ens acompanya avui la Núria Prat, historiadora de l'art i restauradora arqueològica. L'apassionen els viatges, descobrir nous mons, costums i nova gent. És tècnica en aromateràpia, enamorada de les coses naturals i saludables. Es dedica al món de la cosmètica natural terapèutica a través del seu projecte Cosmorigen. Benvinguda, Núria.
3: Moltes gràcies, Imma.
0: Sí.
3: Encantada.
0: Doncs molt bé, noies. Avui parlem de la cosmètica natural, aquella cosmètica respectuosa amb la persona i el medi ambient, aquella cosmètica que no porta tòxics i ens nutreix. Segons el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, definim cosmètica com el que serveix per a conservar i embellir el cos. Comencem aquest tema de cosmètica natural amb un llibre on podem descobrir que la cosmètica natural, junt amb l'alimentació, pot formar part d'un estil de vida més conscient i saludable. És un llibre molt i molt recomanable que es titula Naturalment atractius, cosmètica ecològica, vegi i sostenible, feta a casa, de Josefina Llargués Trujols, editat per Cosetània Edicions, del maig del 2017. Per dir alguna cosa d'aquest llibre, el doctor Francisco Marín, que és el que fa el pròleg, ens diu: fem prevenció, millorem la nostra nutrició i tractem les malalties lleus amb remeis naturals, sense excipients, sense químics afegits. No és tan complicat. Així que, vinga, noies, volem fer incidència i prevenir de la importància de prendre consciència dels tòxics que rebem en el nostre organisme a través de la pell. Alícia, explica'm una miqueta tot això sobre els tòxics, per què és tan interessant, important de conèixer, quina incidència tenen en nosaltres i a la nostra pell, i què podem fer per evitar-los.
2: Ai, doncs és un... Això que aquesta pregunta que sembla fàcil, podríem estar parlant una hora sencera.
0: Bueno, breument. Així.
2: Però bueno, per abreujar, no? Per entrar, pensem que la pell és bastant impermeable. De fet, és una barrera que tenim, que té el cos de protecció contra les agressions externes i contra també els tòxics externs. Però el problema de la cosmètica és que nosaltres l'apliquem directament a la pell i a sobre freguem perquè penetri a la pell. I si aquests productes que hi posem no són del tot naturals o són molt processats o, com la majoria passa, que són substàncies derivades del petroli, perquè ha sigut a partir de la indústria petrolera, a partir de la indústria del petroli, que s'han descobert moltes substàncies que ajuden a l'aparença del cosmètic, però que en realitat, quan la posem a la pell, doncs poden arribar a ser tòxiques per nosaltres, poden afectar doncs a les hormones, poden afectar com a cancerígenes, poden tapar els poros, tota aquesta sèrie de coses que poden passar.
0: Núria, amb quins productes sí que podem comptar, diguéssim, tenint en compte que tenim tota una sèrie de productes processats que són, bueno, perniciosos per nosaltres, quins sí que podem i són naturals?
3: Mira, això que diu l'Imma, l'Alícia, és molt important. En la cosmètica convencional és estàtica, no? És a dir, tu obres un pot de crema, no? I està 10 anys i pot estar intacta, la mateixa olor, el mateix aspecte, textura, i no canvia res, no? Per què? Pues perquè, evidentment, no són productes del tot naturals. Llavors, aquí, què podem fer? Doncs podem, com a mínim, saber què és. Amb la cosmètica convencional poden afegir aigua destil·lada, per exemple, que és una aigua que no té cap mena, no ens aporta cap plus. En la cosmètica natural, tot l'element que nosaltres afegim ens aportarà un benefici per nosaltres. Llavors, en la fase aquosa, diguem, l'aigua destil·lada en la convencional, en la natural seria aigües vitalitzades, que això pot ser una infusió de qualsevol de les plantes, depenent de quin tipus de beneficis vulguem aportar. Poden ser de coccions, que això depenent de l'estona que estigui infusionant-se o al foc o no, es diu diferent. Poden ser hidrolats, que és un subproducte de la destil·lació dels olis essencials. No? Llavors ja tenim, no tenim una aigua inert, sinó que tenim una aigua amb certes propietats. No? Després, pel que fa a la fase oliosa, a la cosmètica convencional, tenim olis minerals, que també són derivats del petroli, com deia molt bé l'Alícia, greixos animals, no? de dubtosa procedència, que això amb la cosmètica natural també és molt important, l'ètica, no? D'on surten les matèries primes que utilitzem, no? I quins mètodes. Llavors, en la cosmètica natural podem fer servir ceres, podem fer servir grasses vegetals, olis vegetals, oleats, macerats, tot això ens aporta un plus, no? A part del greix, de l'oli vegetal en si, també el podem macerar per tenir més propietats, no? D'algunes plantes. Bueno, llavors, aquí, per donar textures, amb les silicones en la cosmètica convencional, no? Què fan? Ens tapen el poro. Aquí ens estan aportant un perjudici, no? Moltes dels productes de la cosmètica convencional ens aporten perjudicis més que no pas beneficis, no? En la cosmètica natural podem fer servir ceres, mantegues vegetals. Bueno, així podria també continuar, eh? No em vull allargar massa, però realment, jo què sé, els perfums, la paraula perfum, la importància de saber llegir una mica els incis de la cosmètica, no? A dins del perfum hi ha aromes sintètics en el millor dels casos. És a dir, aquí s'hi afegeixen coses que no tenen per què, o sigui, per llei, no tenen per què especificar-ho, no? Llavors, nosaltres fem servir olis essencials, fem servir extractes, tot això ens aporta un benefici, sí o sí, que de l'altra manera, doncs moltes vegades són perjudicis, no? Per nosaltres, ja no són per la nostra pell, sinó per la nostra integritat, no? En general.
0: Alícia, sí, digues.
2: No, que volia incidir en això, en aquest aspecte dels tòxics en la cosmètica convencional, perquè també estan regulats. És a dir, a vegades parlem de que les, no sé, un conservant en concret, pot ser, té un debilita la membrana de les cèl·lules i així, però poder hi ha poqueta quantitat en aquella crema. El problema és quan te poses repetidament aquella crema, un altre xampú, i es fa com un còctel de petites substàncies, de petites concentracions de substàncies tòxiques que no sabem quina reacció poden tenir en el cos. Aquest és el principal problema. Per això, des del 2009, la reglamentació de cosmètica, tota la cosmètica europea, doncs obliga els fabricants a fer una vigilància i que en els seus productes, si hi ha reaccions adverses, doncs que es digui i que es documenti per poder anar regulant aquestes dosis de productes de entre cometes, tòxics, que poden ser conservants o colorants, fragàncies, etcètera. Una mica, això és molt vell, perquè si anem molt avall a la història, els egipcis, doncs es pintaven els ulls amb una substància que com un rímel, no?, amb antimoni, i al final era verinós, això. O en el segle XVIII, que es pintaven la cara perquè la s'havia de tenir blanca i se pintaven la cara amb una barreja de plom i vinagre. I clar, el plom també és supertòxic, no? I hi havia gent que s'emmalaltia. Doncs perquè això no passi, gràcies a la història, no? Doncs hi ha aquestes regulacions també.
0: Alguns productes que pugueu dir, per exemple, quan nosaltres mirem una etiqueta, que és aquells productes que ens han de saltar els ulls de dir, no, aquí algun nom de producte d'aquells, si porta això, aquest cosmètic, no anem bé.
3: Bueno, aquí hi ha els famosos parabens, no? Que gràcies a Déu fa no sé quants anys, 5 o 6, tampoc no gaires més, van sortir a la llum, no? Tothom per fi va conèixer aquest nom, que té múltiples variants, parabens, bueno, hi ha uns quants acabats amb bens, que és això, que són conservants que ajuden a que aquests productes saber, bueno, allargar la vida, òbviament, però no, bueno, porten DTTs, els PECs també són derivats del petroli. Bueno, hi ha tota una sèrie de... A veure, Alicia, si m'ajudes. Hi ha tota una sèrie de... Una de les coses importants, que això jo crec que és digna d'esmentar, bàsicament a l'hora de mirar un INSI, tots els noms que...
0: Disculpa,
3: L'INSI és on bueno, els ingredients, ara les sigles, International Nomenclatura...
2: Sí. La Nomenclatura Internacional de Productes Cosmètics. Cada ingredient cosmètic té un nom, anava a dir, en codi, no? Un nom no normal. És a dir, un nom internacional que a vegades és el nom de la substància en si i a vegades és un derivat del nom de la substància. Per tant, a vegades és difícil de traduir o de saber ben bé quina substància està en aquest producte cosmètic. Perdona, Nur, però...
3: No, perfecte. Així anem intercanviant. Està molt bé.
2: La cosmètica natural és molt fàcil, no? Perquè pots dir aigua de fenoll. I amb el nom INSI del fenoll, que és el mateix que el seu nom científic, tothom s'entén. Però, o sigui, si jo te dic el sodium lauryl sulfatum, pues
0: aquí
2: ja no sabem
0: res. Que això seria l'INSI, diguéssim.
2: Exacte, l'INSI d'aquesta substància.
3: Tots els ingredients, no? I una de les coses fàcils i ràpides de poder veure també, els noms en llatí, bàsicament, són productes directament naturals, no? És el nom genèric, no?, de l'espècie. I, en canvi, quan comencen a aparèixer coses en anglès, aquí, bueno, és un moment de pensar, ui, aquí què m'estan posant, no? És un indicador que està a l'abast de tothom, que és molt fàcil veure-ho, no? Llatí, bueno, anem per bon camí, i l'anglès, doncs aquí hi ha algun tema, no?, que s'embascaren.
2: Per exemple, els filtres de les cremes del sol, ara que és estiu, doncs són productes químics i la majoria són tòxics. Inclús alguns, a través d'aquest sistema de vigilància de la Unió Europea, s'han deixat de fer servir perquè provocaven taques a la pell, els propis filtres solars.
0: Imagina.
2: Tots els que es feien servir en els anys 90, 2000. Vale?
3: També hi havia molta més ignorància, no, Alicia?
2: No, és així, no? De que, clar, ens apliquem una substància a la pell, dona problemes, vale? Pues algú que reculli aquests problemes i que ho digui. I que per això els parabens també s'han anat traient d'aquestes substàncies permeses. Sí. La Unió Europea té una llistat de substàncies permeses i les va actualitzant conforme hi ha gent que li donen reaccions adverses. Llavors, per exemple, els filtres químics en els ingredients de la crema no te posarà filtre químic, filtre solar, vull dir. Te posarà benzofenone, octocrilane, i no tindràs ni idea de lo que és. Llavors, costa una mica doncs, informar-se sobre això. Bueno, és un esforç que s'ha de fer.
0: Bueno, a poc a poc crec que tothom anem sent més conscients d'això, de la necessitat de saber què ens estem aplicant, què ingerim i què ens apliquem a la pell. Així que encantarà també que proposéssiu pues, alguna recepta o, per exemple, a casa... què recomanaríeu tenir com a bàsic, no? Així, les coses més bàsiques d'una cosmètica natural molt fàcil...
3: Comença, Alicia.
2: Ah, sí? Bueno, és que jo quan me poso a ser fàcil, sóc molt radicalment fàcil.
3: Està molt bé, perquè així està molt bé.
2: Tenim un ingredient a la cuina perquè m'ha agradat molt això que has dit, Imma, al principi, que tot el que puguis menjar t'ho pots posar a la pell, pràcticament seria així, no? Doncs tenim un ingredient que és fabulós, que és l'oli d'oliva. L'oli d'oliva verge extra i també l'oli de girassol, que són dos ingredients fabulosos. Doncs per hidratar, per cuidar la pell, per tot això, l'oli d'oliva. Si a més en aquest oli d'oliva li podem macerar doncs, un romaní o farigola o coses així fàcils, no? Doncs encara millor, ens donaran més aport d'aquestes propietats de les plantes. Això seria el més fàcil de tot. Inclús per desmaquillar, no? Si fem servir de la cara i de rímel o el que sigui, l'oli d'oliva va fantàstic.
0: Sí, mira, parlant d'això, la Núria ens aportarà una petita receta. Mira, ja que així posem la falca de la recepta que portaves aquí, que precisament tenia alguna cosa d'oli.
3: Sí, ara que anaves dient això, dic, doncs mira, jo proposo un bifàsic, això desmaquillant pels ulls. Sempre amb els desmaquillants ens acaben picant els ulls, és o no? Allò, hi ha alguna cosa que ens fa plorar o ens fa, no, que ens molesti. Doncs això, fantàstic, oli d'oliva, oli de girassol. El girassol ara no ho sé si tant, però el d'oliva sempre l'hem tingut i sempre, sempre procurant que sigui verge extra. La primera premsa fred i tot això és important també, tant per menjar com per la pell. Llavors, proposaria un bifàsic molt, molt senzill, més o menys un 20% d'oli vegetal, el d'oliva mateix, i un 80% d'una infusió, el que tingueu a casa, és a dir, camamilla, amb el que és igual, lavanda, ara... El que sigui més el que tingueu més a mà. Llavors, què quedarà? Òbviament quedarà l'oli dalt i quedarà l'aigua baix, no? Llavors, això ho sacsegeu i amb uns cotonets desmaquillants és un bifàsic perfecte. L'únic inconvenient, aquí no hi ha conservants, això ho heu de guardar a la nevera i us durarà 3 dies. Dic jo, més o menys uns 3 dies, perquè, clar, a l'haver-hi a la fase aquosa... hi ha nutrients i hi ha fase aquosa, i això vol dir que proliferen les bactèries, no? Llavors s'ha de tenir en compte això, que és un bifàsic per fer-lo servir 2 o 3 nits o al cap de setmana, per exemple, no? I anar-lo fent en petites dosis.
2: Aquest és el entre cometes el problema de la cosmètica natural, que no és un problema, al revés, sinó que la cosmètica casolana, vull dir, la cosmètica casolana sempre és molt fresca. En canvi, si nosaltres volem la comoditat de tenir aquest bifàsic, per exemple, fora de la nevera i al costat del lavabo i de manera que se pugui conservar, doncs li has de posar una altra substància que conservi. I aquesta altra substància, en poqueta quantitat, evidentment no passa res, però al llarg del temps s'acumulen i arriben sent tòxiques.
3: Clar, el problema és que ens posem tantes coses, Alicia, durant el dia, tantíssimes, hi ha tantes substàncies que van acumulant, algunes es queden per sempre dins del cos, altres les podem anar traient, són els tòxics persistents i els no persistents, però altres els heredem, és a dir, altres estan als òvuls de les nostres àvies, vull dir que al final això ho anem passant de generació en generació i això és important. Prendre consciència, com a mínim, hem arribat fins aquí, estem com estem, però podem canviar una mica el futur, no? Podem canviar tot això, vull dir que això és important.
0: Així que a la nostra casa podem tenir aquests olis vegetals, que després també l'Alicia ens explicarà una miqueta més endavant, el que diferents, els olis vegetals, podem tenir olis essencials que ens ajudin, no, a moderar o a utilitzar segons quines coses, què més podem tenir? Podem tenir hidrolats, podem tenir aigües infusionades, no, amb infusions, tot
3: sí,
0: això
3: encerats.
0: Que ens pot utilitzem per hidratar, per netejar.
3: Argiles,
0: és veritat, les argiles, l'argila verda.
3: Important.
0: Què més proposeu vosaltres?
2: Mira, Hi ha el tema de... Hem parlat d'infusions, però no de plantes. I les plantes que podem tenir a la cuina, que també són bones per menjar o per condimentar, com el romaní, la infusió de romaní s'ha fet servir sempre per enfosquir els cabells.
3: Sí, senyora.
2: La infusió de camamilla, que també la tenim pel mal de panxa, s'ha fet servir pels cabells rossos tota la vida.
3: A mi me'n posaven quan era petita, em posaven...
2: Em posaven camamilla. Sí. Ja, clar, suposo que pels cabells vermells seria la de safrà, però llavors això ja no és tan econòmic ni fàcil.
3: Aquest el posem a la paella, no?
2: Però bueno, altres coses, per exemple, tradicionalment, també, i que funciona

0: flora de,
1: I, bueno,
0: bacteriana.
1: I també voldria dir la sal mateix, una bona banyera
2: sal...
1: de sal per netejar ben bé, no?, des de dins en fora.
0: La sal té la doble cosa, no?, de ser màgica, també, una mica màgica per netejar l'aura, digamos, i també per exfoliar la pell. També podem fer un exfoliant amb sucre i mel, per exemple. Seria un, i la mel té propietats antibactèries, també, i antisèptiques, i per tant, doncs, fantàstica aquesta recepta.
2: Jo en tenia una, Alicia, en tenia una d'exfoliant corporal, justament, amb sucre, bueno, 100 grams de sucre, després hi posaríem el cafè molt, el cafè, no?, que sempre ajuda a regenerar la pell i també a recuperar energia, no? Jo tot això ho he tret d'una recepta que es fa al Sudan de cafè amb cardamom, no? I a partir d'aquí, dels meus viatges i de tot el que vaig extraient, no?, de tot això, de totes aquestes experiències, doncs he fet una recepta d'exfoliant. Llavors posaríem el sucre, el cafè molt, que també des d'aquí reivindico, no?, deixem de fer servir càpsules, tornem a la cafetera italiana, i el poço aquest del cafè és fantàstic, a part de per posar les plantes i per moltes altres coses, ens podem fer un exfoliant perfecte, no?
1: I aprofitem, doncs
2: aquí,
1: això.
2: Sí, aquí hi afegiríem també 2 cullerades soperes d'oli vegetal, que pot ser d'ametlles dolces, d'argan, el que es tingui. De fet, si estem parlant de ser pròxims, el que tinguem a casa. I jo hi he posat unes gotetes d'oli essencial de cardamom, perquè tenia la gràcia amb això del Sudan, però realment podem fer servir cardamom. I el cardamom, que no sigui molt, perquè quan és molt és sec, i l'important aquí és que just el xafem i en aquell moment l'oli essencial està present, no? I llavors, barrejat amb el marro del cafè, és un exfoliant perfecte.
1: Fixa't.
2: També.
1: I ja està, molt bé, molt bé.
0: Està molt bé.
1: Jo crec que també m'agradaria potser anar acabant la secció amb el tema aquest que deies, Alicia, sobre la regularització del món de la cosmètica, oi? M'havies explicat que estaves també portant un projecte per ajudar, diguéssim, els petits productors també de cosmètica natural. Sí, pots citar una mica? Però em sembla molt interessant aquesta iniciativa.
0: Sí, moltes gràcies per citar-ho. Sí, el projecte que tenim, que tinc, bueno, aquí al nord de Girona, diguéssim, és fer o intentar fer un obrador compartit de cosmètica, perquè les petites artesanes de cosmètica, que són moltíssimes...
2: Com ara jo, per exemple.
1: Sí.
0: Podem fer els nostres productes amb... legalitzats segons la legalització vigent, perquè al final has de passar pel tubo com tothom, i poder-ho fer de manera més artesanal i ajudar, jo, en aquest cas, doncs jo ajudo a tots els documents que hi ha tot darrere d'un producte, al control de qualitat i tot això. D'aquests laboratoris o obradors compartits, n'hi ha molt poquets a Catalunya, n'hi ha 3 només.
2: N'hi ha molt poc. Mira, ara em servirà perfecte. Jo estic a Vilanova i la Geltrú. Sé que n'hi ha una a Mataró i l'altra a Lleida.
0: Sí.
2: I el tercer
0: sí.
2: On és?
0: També és a Lleida.
2: També a Lleida. Sí. És que, clar,
0: el quart espero que estigui
2: també lluny.
1: A l'Empordà. Això, fantàstic. Ai. Així, jo crec que en la pàgina web posarem la referència per la gent que estigui interessada, doncs, a contactar, doncs que pugui posar-se en contacte, vale?
2: Sí, Alicia, és molt interessant, sí. És molt interessant, i a més es necessita ajuda, o sigui, com a petit productor és complicadíssim engegar alguna cosa així, fer-ho de manera legal i fer-ho de manera correcta, no? Així que molts ànims amb el teu projecte, és algo que a mi m'atrau moltíssim, personalment, i penso que són necessaris, n'hi ha molt pocs i són necessaris,
0: sí. Així
2: que endavant.
0: Sí,
1: molt bé.
0: Merci.
1: No sé si voleu dir alguna cosa més. Ja estem en l'últims minuts d'aquesta part del programa. Si volíeu dir alguna cosa més, així alguna recomanació express, una frase, un...
2: Així, tan express, ara no ho sé. Ara... Prendre consciència, bàsicament,
1: sí.
2: no faré una frase bonica, però prendre consciència també suposo que també està passant amb l'alimentació, no, darrerament,

0: que som molt més conscients del que ens mengem, i l'altre hauria de ser, la cosmètica hauria de ser exactament el mateix, perquè és que no farem de posar-nos productes i haurien d'anar conjuntament, perquè una cosa pot espatllar l'altra amb molta facilitat, no? Així que...
1: Mira, és el que estava pensant, és com si tinc el que estava pensant en aquest moment, no? Que ja ara ja hem après a llegir les etiquetes dels aliments, quasi,
0: sí.
1: Doncs ara hem d'aprendre a llegir les etiquetes dels cosmètics, que és una mica més difícil, però que amb ganes doncs es poden llegir. I la recomanació que ha fet la Nur, de que si ho entens, doncs és que és més natural que si no l'entens, me sembla perfecte perquè és un pas per començar. Igual ho van fer amb els aliments, també. El que passa que ja ho tenim més per la mà, però ho van fer igual.
2: Sí, és allò.
1: I amb la cosmètica hem de començar per això.
2: Molt bé.
1: Sí. El que passa que és més diferent, perquè la cosmètica al final és el que ens ajuda a estar més bonics i més feliços amb nosaltres mateixos. I a vegades, per estar millor, doncs, mira, és igual, si me poso un conservant, no? És igual,
2: et sacrifiques una miqueta. Sí.
1: Tenir això, jo què sé.
2: Bueno, també...
1: Però bueno, poc a poc.
2: És molt important, així com a petita falca de final, de dir que l'alimentació també és molt important. El que mengem, de fet, és el que també després es traduirà en la qualitat de pell que tinguem i de bellesa externa, en aquest sentit de la qualitat de nutrició, no? Llavors, també...
0: És veritat, Imma, amb això és totalment cert. O sigui, pots utilitzar una cosmètica natural perfecta i no alimentar-te correctament, i t'asseguro que això es reflecteix. Vull dir que no seran els mateixos resultats, ni molt menys. Sí.
2: Molt bé, noies, doncs fantàstic. Jo crec que hem donat molts tips, molts consellets i coses interessants. Gràcies per compartir la vostra saviesa i molt feliç d'haver-vos tingut aquí, en el Cau de la Bruixa Verda, i fins la propera.
0: Gràcies a tu, Imma, gràcies, Alicia. I fins la propera, que n'hi haurà una altra.
2: Hombre, espero. Una abraçada.
0: Bona tarda.
1: Fins ara.

0: La ramallera en tu amb Alicia Herrera. La secció d'herbes medicinals, plantes i remeis naturals perquè et puguis cuidar millor per a la teva salut i benestar.
1: Y que no te des ni cuenta. Quizás si te fijara.
0: Avui tenim l'Alicia Herrera com a la nostra ramallera. Ja la portem, diguéssim, en tot el programa d'avui, així que sabem que és apassionada, les herbes, és ramallera, és biòloga, bueno, és un pou de ciència en qüestions de cosmètica natural i de totes les coses naturals. I avui, doncs, seguint una miqueta amb el tema de la cosmètica natural, ens semblava interessant aportar les propietats dels olis vegetals, que és un producte pues, que podem tenir a mà i que ens pot donar molts beneficis. I hi ha molts tipus d'olis vegetals diferents segons el que necessitem, no? Tant per coses de posar-nos a la cara com fins i tot per donar massatge pels diferents coses. Llavors, Alicia, explica'ns els olis vegetals.
2: Doncs, els olis vegetals, que són els olis que com hem dit abans, que trobem a la cuina pràcticament, que també són menjables, podríem dir, són aliments, poden ser aliments pel cos i també productes cosmètics. Els olis vegetals són substàncies que estan compostes de dos parts, diguéssim. Una que es diu triglicèrids, que és la part saponificable d'aquests olis. És a dir, sabeu que amb els olis es pot fer sabó.
0: Doncs, saponificable vol dir que es pot fer sabó?
2: Que es pot fer sabó. Llavors, els triglicèrids són els responsables de la transformació en sabó de l'oli quan tu li poses un contacte amb un lleixiu, no?, amb un alcalí. I després hi ha una altra part de l'oli que no és saponificable, és una part insaponificable, que són els àcids grassos. I aquests àcids grassos són els que donen diferents qualitats en els diferents olis, depenent d'on s'hagin extret aquests olis. Els àcids grassos són d'imaginar com molècules de carboni, perquè al final la vida està feta de carboni, tots nosaltres som carboni, però els olis també, molècules de carboni enganxades, unes amb una altra, amb un enllaç, totes enllaçades amb un enllaç. Segons la quantitat d'enllaços que hi ha, tenim un oli o un àcid gras o un altre àcid gras. M'explico, Imma? Sí. O és una mica complicat?
0: És com molt científic, però ens podem fer la idea de que dintre hi ha aquests diferents tipus d'olis vegetals segons els carbònids combinats, diguéssim.
2: Exacte, segons la combinació de carbonis tenim un àcid gras o un altre àcid gras. Perfecte. Bueno, hem dit que aquests carbonis tenen un enllaç, però n'hi ha que no en tenen cap d'enllaç. Aquests són els àcids grassos saturats. En són això, no? Àcids grassos saturats.
0: Com que no és gaire
2: sona?
0: Bo.
2: Exacte.
0: Això em que sona que no és molt bo.
2: Són els que tenim, que pensem, o que en realitat ho fan, que quan els mengem provoquen un excés de colesterol, poden provocar un excés de colesterol. Però, en canvi, si ens els posem per sobre, són molt més nutritius que qualsevol altre. I, per exemple, quins estem dient? Quins olis tenen àcids grassos saturats? Pues els olis de coco i el de palma, que tenen mala fama si ens els mengem, però són molt bons, tothom ho sap, i tradicionalment s'ha dit, per la pell i el cabell.
0: Bueno, de fet, és un dels olis que s'aplica més a la pell i a la cosmètica i també, bueno, a les parts
2: Exacte.
0: Íntimes. O sigui, l'oli de coco té unes propietats Exacte. Increïbles, no? També com...
2: Exacte. Com a dientífic o netejador bucal, també.
0: Exacte, sí.
2: L'oli de coco és com... L'oli de coco ve a ser el nostre oli d'oliva, però de la part del Caribe, no? De les Antilles, diguéssim, que és on hi ha... El que passa que ara amb la globalització doncs, tenim accés a tots aquests olis. Aquests àcids grassos d'aquests olis de coco, l'àcid gras que hi ha més és l'esteàric. Pues també sona una mica l'àcid esteàric, que és sòlid a temperatura ambient, i és per això que l'oli de coco és sòlid quan és hivern, i a l'estiu, com que fa tanta calor, doncs es torna al líquid. Tots aquests àcids grassos saturats són aplicats a la pell, antisèptics, i ens reestructuren la pell, perquè la pell al final és una capa també de greix, una capa lipídica, que es diu, i per tant té molt de greix, i nosaltres li estem aportant un greix a més a més.
0: Perquè sigui com més elàstica, no? Que no es quedi seca i escardada, no?
2: Els àcids de vegetals no hidraten, que tenim la mania de dir que hidraten. L'únic que hidrata és l'aigua. Els olis vegetals el que fan és fer una capa de protecció perquè la nostra aigua de la nostra pell no s'evapori, no se'n vagi. És una altra manera d'hidratar-se.
0: Ai, moltes gràcies, veus? Així queda més clar com funciona realment el que vol dir quan dius que nodreix la pell, és l'aigua,
2: La que hidrata és l'aigua. És l'aigua. L'aigua hidrata. Exacte. I els olis és una paraula que es diu humectant. És la propietat humectant. És a dir, no poses aigua perquè és oli, però sí que no deixa que se'n vagi l'aigua de la teva pell. Després tenim els altres àcids grassos d'altres olis, que són els monoinsaturats, que aquests ens sonen moltíssims perquè és l'omega 9, els omegas. Eh? Que sonen els omegas?
0: Sí.
2: Que també van bé en l'alimentació. Que són els que van bé quan te'ls mengen. Els omegas tenen una particularitat, que és que penetren a la pell. I els omegas són els àcids grassos que hi ha en els olis d'oliva, de avellanes, d'ametlles, de nous, tots aquests. I penetren a la pell i la reestructuren també. Són també una mica antioxidants. Antioxidants vol dir que ens reparen les cèl·lules, ens reparen la pell. Per eczemes i coses d'aquestes també van molt i molt bé. I després hi ha uns altres àcids grassos dels olis que es diuen els poliinsaturats. I aquests són antiinflamatoris. Què tenim de conclusió amb tota aquesta classe de ciència que us he donat? Tenim com a conclusió...
0: Ets tan específica, però bé, està bé que ens sonin coses i que sapiguem què es diu cada cosa.
2: Sí, no? Que soni, no? Àcid esteraic, linoleic... Sí. Ara podeu buscar més informació sobre aquest. La conclusió és que tots els olis de vegetals que ens podem posar a la pell són fantàstics. I són d'ús quotidià. I igual que hem dit abans que hi havia cosmètica que no te la pots posar cada dia perquè té tòxics, en aquest cas no. En aquest cas, uns olis vegetals es pots fer servir absolutament cada dia, igual que mengem cada dia oli d'oliva. Ara, si nosaltres tenim un determinat problema a la pell, d'eczemes, de dermatitis, doncs podem anar a buscar un oli que tingui més àcid gras de tal tipus o de tal altre perquè ens facin aquest efecte.
0: Val, per exemple, alguna recomanació per a la pell, per exemple, per cops o una miqueta... Dos o tres així per tenir de farmaciola o tenir a mà?
2: Els que són per eczemes i dermatitis no són habituals a la cuina, perquè estem parlant dels olis de pinyol de raïm, de pepita d'uva...
0: Però que són habituals, diguéssim, de comprar-los en
2: establiments... Sí, però són fàcils de trobar.
0: Sí, exacte.
2: Sí. L'oli d'onagre, que també es fa servir per aliviar els símptomes de la menopàusia ingerit, doncs van bé per els eczemes també de la pell quan és per fora, com a cosmètic. O l'oli de borratxa, que és aquella floreta blava tan bonica a l'estiu, que també té moltes propietats, doncs aquests són olis més específics. Però si ens donem un cop i no tenim absolutament res que posar-nos, oli d'oliva.
0: L'oli directament, d'oliva és ostres.
2: Sí, és antiinflamatori. Penseu que l'oli d'oliva, aquí no, però es ven a altres països que no n'hi ha, es ven com a cosmètic. Només oli d'oliva. Igual que nosaltres aquí comprem, olis així raros com el...
0: El d'algan...
2: Exacte.
0: És per més exemple, típic dels països
2: del
0: Marroc. Sí,
2: sí, és més d'Àfrica, perquè és la planta que tenen allà per l'oli. O el de... com es deia aquella? La moringa, un oli que es diu de moringa, no sé si l'heu sentit a parlar, que també estava molt de moda, i és més típic de Sud-amèrica. Doncs aquest de... bueno, jo sempre penso que aquests olis són perquè no tenen oli d'oliva, perquè si no farien servir l'oli d'oliva.
0: Veus, així que l'oli d'oliva és la recomanació estrella d'aquest programa, per la que han vingut dient. Doncs molt bé, gràcies, Alicia. Hem parlat d'olis, del que podem aplicar fàcilment, de fet, que tenim a casa a mà. I bueno, gràcies per haver-nos portat aquestes inspiracions sobre els remeis naturals. I bueno, fins la propera.
2: Molt bé, moltes gràcies, Imma. Fins la propera.

amb veu de dona, amb Pep Duran. Amb veu de dona presentarem llibres escrits per dones o que parlen amb veu femenina. Aquesta veu que tenim totes, homes i dones.

0: Doncs ja en aquesta nostra secció d'En Veu de Dona amb en Pep Duran, avui el tenim en un lloc molt, molt, molt peculiar i ens envia des d'aquest lloc una retransmissió en directe. Per tant, donem pas a Pep Duran. Escoltem-lo.
1: Hola, Imma. Estic a la llibreria Elo, a Oporto, Portugal. He vingut de viatge a Pombal, Portugal, amb unes jornades, les jornades de Caminos para la Lectura, en el que durant 3 dies ens hem reunit diferents especialistes, bàsicament en llengua portuguesa i espanyola, i algun francès, per poder donar tallers i fer conferències sobre diferents espais on es produeix la lectura. Són projectes que han fet, en aquest cas, a Portugal o al Brasil o a les colònies del Brasil, les excolònies del Brasil, de Portugal, per poder ensenyar, mostrar com plantegen noves maneres d'animar la lectura. Jo he presentat la Bibliobosc del Montseny. I la veritat és que ha anat molt bé. I que la gent, el que ha fet, bueno, molts d'ells deien que vindrien a la Bibliobosc, no? Alguns del Brasil, altres de Portugal, els de Portugal, deien, no, doncs el que farem és organitzar un viatge amb autocar per arribar a la Bibliobosc del Montseny. Perquè això de que els llibres estiguin penjats als arbres és bastant insòlid. Em preguntaven com no es mullen, vaig presentar-ho i explicar a través de contes i a través de llibres de fotografies de com es dona aquesta visita a la Bibliobosc. Jo vaig alhora fer 2 tallers per narradors que varen anar molt bé i una narració de contes que en realitat va funcionar molt. Respecte al tema en què esteu tractant, bé, jo demano disculpes per no estar aquí i poder parlar de tots els ungüents i totes les plantes i tots els olis que van bé per a poder nutrir la pell. I en realitat el que a mi se m'acudeix és de que una bona manera és el conte el Príncep Gripau. El Príncep Gripau, aquest Gripau que... Bé, aquesta princesa que li agradaven totes les coses i era una mica maniàtica i una mica així com tonta i que el rei fa unes proves i el Gripau es presenta per poder-s'hi casar, per poder fer... I li fa fàstic, s'asseu a la taula... Bé, totes aquestes coses que el conte explica i que al final, com a càstig a la princesa, el rei el que fa és... casar-la amb el príncep. Bé, en realitat, casar-la amb el Gripau. I a la nit de noces és quan la princesa, amb prou fàstic o prou... troba la manera de poder-li fer un petó. I aquest petó d'amor, en el fons, el que fa és transformar el Gripau en un jove preciós i guapo, en un príncep. Què em diu a mi això? De que en el fons del tot hi ha alguna cosa que va més enllà del fàstic i de l'estar capritxosa i capritxós. Hi ha algú que ve de dintre, que és semblant a el que es pot considerar amor. Per això jo penso que allò que transforma més la pell, allò que encén els ulls i activa la pell de la cara i et fa preciós per tu i per als altres, és això que ve de dins, és això que ve de l'amor. És quan estàs fent l'amor. Després de fer l'amor, el teu cos es transforma. I els que et miren diuen, alça, avui estàs molt guapo. Clar, perquè em sento ple, em sento unit, em sento unit en aquella persona amb la qual, amb amor, m'he pogut manifestar i ens hem manifestat junts. O sigui que ja ho sabeu, per estar guapos, a part dels olis i de les cremes i de les herbes, feu molt l'amor, que és interessant. Mireu, he estat a Porto, he estat passejant per la ciutat, val la pena, és una bona ciutat. I aquesta llibreria, Elo, allà on estic, hi ha una cua tan gran per entrar-hi. Els llibreters fan pagar, l'organització fa pagar 5 euros per poder entrar. 5 euros que després et descompten si és que compres un llibre. I per fer-ho més rentable, ells el que han fet ha sigut convertir-se en editors. I estan editant llibres, llibres de contes, llibres de literatura, clàssics, bàsicament, que ja no tenen drets d'autor. I llavors ells, com a llibreria, llibreria Elo, edita llibres. A part d'això, les estanteries estan plenes de llibres, però que són bestsellers, o sigui, en el fons no és que siguin llibres com teníem a Rabafaves, molt cuidats, diguem 60.000 referències. No, igual en aquí només hi han, jo què sé, potser 500 referències de bestsellers. I les estanteries estan plenes de llibres de cara i piles, perquè són aquests llibres de fàcil venda i que la gent pot comprar fàcilment. Perquè, en el fons, la llibreria no es ve a comprar, es ve a visitar. És com una joia. Tota de fusta, està tota gravada. Hi ha qui diu, deien, que igual l'autora del Harry Potter es va inspirar en la llibreria per poder presentar la biblioteca i l'escala aquesta que es belluga, perquè per pujar en els pisos de la llibreria hi ha una escala així que s'obre i es tanca, feta i gravada en fusta, preciosa. En realitat, és una llibreria preciosa. És cert que és molt bonica i és cert que fa goig poder-hi venir i passejar-te. La gent entra, puja, baixa, mira i surt, perquè quant temps hi pots estar en una llibreria així? No gaire, eh? Potser és més el fet de retratar-te a dins de la llibreria per dir, jo he estat aquí també. Jo he estat a la llibreria més bonica del món. Sempre és aquesta vanitat que ens omple. Igual, el que farà la gent a la Bibliobòs del Montseny és jo vaig a la Bibliobòs, la única Bibliobòs que existeix en el món. I està en el Montseny, aquí, a prop del cau de la Bruixa Verda. Valent? Ja ho sabeu, eh? Feu molt l'amor per tenir la pell tensa i guapa, i veniu a la Bibliobosc, perquè també és única en el món, de la mateixa manera que la llibreria Elo de Porto, Portugal, és també única. Valent, que tingueu molt bon dia. Gràcies, Imma, per donar-me aquesta oportunitat. Salut.
0: Salut, Pep. Gràcies pel teu testimoni. De ben segur, aquesta llibreria Elo de Porto, que ens valdrà bé una visita. I recordem, fem l'amor, que ens mantindrà guapos, preciosos, amb una mirada superbrillant. Ens veiem, doncs, en el proper programa.

0: En la secció Recomanem, l'equip del Cau de la Bruixa Verda recomanem llibres que ens fan les oients i la biblioteca Fidel Fita i els llibres dels 7 Ciències d'Arenys de Mar. Si ens vols recomanar algun llibre sobre salut natural, dones, remeis, natura, algun d'aquells llibres que t'ha tocat personalment, envia'ns un WhatsApp al 647-72-8008. I avui, el tema la cosmètica natural. Us presentem tot de llibres interessants per iniciar-vos en aquest art, diríem. Començarem... Bueno, tots els llibres han estat recomanacions, com hem dit abans, de la biblioteca Fidel Fita i dels llibres dels 7 Ciències d'aquí d'Arenys de Mar. Realment sempre ens estan inspirant amb unes referències molt, molt xules. Començarem amb aquest llibre que es diu Intel·ligència cosmètica, guia de compra, de la Cristina Carvajal, d'editorial Arcopress, del 2019. Ens diu com comprar cosmètica per entendre la ciència que envolta aquesta ciència, no la cosmètica. Més convencional fa veure les moltes, diguéssim, tòxics que porten els cosmètics. Quan traiem el màrqueting que envolta el cosmètic, i podem descobrir-ho descobrir aquest cosmètic amb ulls nus, els ingredients que porta, doncs ens dona de molta perspectiva. Ens explica què és el pH, a quina edat cuidar la pell, quins efectes té la contaminació, què són els sulfats, quan caduca la cosmètica. Així que aquest llibre descobrim la ciència que hi ha al darrere de la cosmètica. Com a consumidors tenim molt a dir i amb una bona informació fidedigna podem prendre les millors decisions per a nosaltres i per al medi ambient. I aquí ve una recomanació d'un llibre preciós que es diu Belleza orgànica, de Maru Godes, de l'editorial Gustavo Gili, del 2019. És un llibre il·lustrat i molt didàctic i parla sobretot de sentir. En aquest llibre, Maru Godes ens mostra la seva triple passió per la il·lustració, les flors i la cura del cos. Són passions que ha pogut condensar amb molta bellesa en aquest llibre que es diu Belleza orgànica. A més, l'editorial Gustavo Gili sempre ens presenta uns llibres de molta qualitat. Ens porta a fer unes autocures conscients, identificar les trampes de la cosmètica tradicional, mirant bé les etiquetes, com deien en tot el programa, i detectar quins són aquells ingredients nocius pels processos industrials i que no ens convenen gens. Ens presenta també tots els ingredients naturals per poder fer les nostres pròpies receptes pas a pas. Un altre llibre genèric, com una guia de compendi general, es diu Belleza y cosmética natural, de Marcela Burgos, de l'editorial RBA, del 2019. És un llibre típic do it yourself, fes-ho tu mateix. Pots fer els teus propis productes de cosmètica natural. La Marcela ens ho posa molt i molt fàcil. Gaudeix creant-los amb les teves pròpies mans, amb ingredients vegetals, extractes de plantes i olis essencials. La majoria són ingredients senzills i fàcils de trobar i molt més respectuosos amb la teva pell i amb el medi ambient que la cosmètica convencional. La Marcela, com a experta en fer sabons i cosmètic, ens explica procediments diaris i també estacionals de bellesa del rostre, cos i cabells, i de cures per a tota la família. Un llibre molt i molt recomanable perquè és un compendi on podem trobar de tot una miqueta. I en la línia de ser conscients del que ingerim, del que mengem, per tenir una més bona pell i una més bona salut, tenim aquest llibre que es diu Alimenta tu belleza. El títol ja ho diu tot. Libro de belleza, cuidados y nutrición de la piel, de Fiona Waring, Tipper Lewis i Susan Curtis. La traducció de Darío Jiménez i Mirizaldu, de l'editorial Cinco Tintas del 2018. És un llibre per descobrir els millors aliments per nodrir la teva bellesa per a una pell radiant i saludable. Un llibre clàssic del referent londinenc de salut orgànica Niels Yard Remedies, que aquest és l'original anglès, està produït per aquesta, el Niels Yard Remedies, perquè tota bellesa comença a l'interior, amb el que mengem i amb el descans que ens concedim. Aquesta obra barreja receptaris planificats i informació sobre els aliments específics per a la teva bellesa. És molt interessant perquè proposes menús setmanals nutricionalment equilibrats i elaborats a mida. Presenta 100 receptes plenes d'antioxidants. Aprèn a incloure i a excloure per tractar els aspectes més habituals de bellesa i reduir els efectes dels canvis causats per l'edat. Aquest llibre realment és molt interessant perquè és molt i molt pràctic. I ara una última recomanació que tenim avui és La gran guia del cuidado de la piel, piel sana i bonita a cualquier edat. És un llibre escrit per la doctora Vicky Dondos i traduït per Víctor Ruiz Aldana, del 16 de febrer del 2022, és a dir, que és un llibre molt i molt recent. Aquest llibre et farà repensar tot el que el món t'ha dit erròniament sobre l'envelliment. Quan ens mirem al mirall, volem tenir una versió fresca, radiant i segura de nosaltres mateixes. I la doctora Vicky Dondos fa 15 anys que ajuda els seus clients a que aconsegueixin precisament això. En aquest llibre, l'especialista en medicina estètica comparteix els seus consells per aconseguir una pell radiant i saludable sense esforç a qualsevol edat. L'objectiu no és veure's més jove, sinó veure's i sentir-se bé amb una mateixa al llarg de tota la vida. En aquesta guia, és molt empoderadora, de la doctora Dondos, desmitifica el procés de l'envelliment, revela els productes que val la pena invertir i mostra com crear una rutina personalitzada per cuidar de la nostra salut i la nostra aparença d'una manera que s'adapti al nostre estil de vida, als nostres horaris i a la nostra butxaca. És molt interessant, precisament, perquè ve d'aquesta doctora i ens dona tot tipus de consells d'expert a comprendre millor la teva pròpia pell, a trobar aquestes rutines que s'adaptin al teu estil de vida, obtenir informació sobre tractaments cosmètics disponibles i apreciar la teva pròpia bellesa natural. És una guia basada en la ciència, directa i lliure de prejudicis per trobar les millors opcions per tu i per a la teva pell.
1: Ràdio Arenys. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
2: La banda sonora de la nostra vida. L'espai de Ràdio Arenys, que cada divendres de 11 a 12 ens porta un viatge apassionant als esdeveniments i melodies que han marcat diferents anys des de 1952 fins a l'actualitat. Amb l'Anna Cucurull, la Montse Comí i en Joan Garcia, reviurem els moments històrics que ens han fet com som avui mentre escoltem les cançons que ens han acompanyat al llarg del camí. Prepareu-vos per connectar amb la història i la música d'una manera única i especial.
3: Molt bon dia a tothom que avui navega per les ones de Ràdio Arenys. Si és la primera vegada que sents el programa, et convidem a estar-t'hi una horeta. Sentiràs històries que segurament reconeixeràs i sentiràs bona música. Malgrat que la setmana passada ja dèiem que teníem ganes de deixar enrere per sempre el 1975 i pensàvem que ho aconseguiríem amb la mort d'en Franco, en realitat no n'hem sigut capaços. Tal com deia l'Anna la setmana passada, o l'altra, ja no me'n recordo, hi ha molta cua. Però primer de tot, educació. Bon dia, Anna Cucurull.
4: Molt bon dia, Montse Comí.
3: Molt bon dia, Joan García, el nostre tècnic i director musical.
4: Molt bon dia, molt bon dia. Per fi em deixareu descansar.
3: Li toca, li toca.
2: Xata! La banda sonora de la nostra vida.
4: I sí, ja ho sabeu, si sou veterans i porteu dues temporades escoltant-nos, que sapigueu que ja només ens queda aquest últim programa, perquè s'acaba la temporada el 12 de juliol, que cau en diumenge. Durant la programació d'estiu escoltareu repeticions de les dues temporades que hem estat en antena.
3: La nostra intenció primera era arribar a aquesta temporada fins al 1979, per començar la propera a partir de 1980. Però ja veieu que només hem arribat a 1975. I segurament ens quedaran encara coses per dir d'aquest any. Però no patiu que el divendres 4 de setembre tornarem a reprendre el fil allà on l'havíem deixat. És a dir, començant el 1976. Ara, si ens sobren coses de 1975, doncs mira, alabat siga Déu. Amb una mica de sort, la tercera temporada arribarem a acabar...
4: A l'arxiu.
3: A l'arxiu, a l'arxiu. I la tercera temporada, amb una miqueta de sort, podrem acabar la dècada dels 70.
4: A veure, perquè cada vegada hi ha més notícies, cada vegada més informació, cada vegada més música, cada vegada més de tot.
3: Haurem de triar.
4: Haurem de triar, seleccionar com aquell que busquéssim bolets. La setmana passada, l'últim que us van explicar va ser la consolidació del que es coneix per com la Ona Laietana, que tenia el seu epicentre en la Sala Celeste, inaugurada en el 1973 i en el carrer Argenteria de Barcelona. Des dels locals del barri de la Ribera de Barcelona va néixer un moviment que barrejava rock, jazz, folk, psicodèlia i música tradicional catalana. Músics com Sisa, Pau Riba, Jordi Batista, Oriol Tramvia o grups com Màquina, Companyia Elèctrica d'Arma, Iceberg o Orquestra Mirasol van demostrar que aquí també es podia experimentar i crear una música moderna, lliure i sense complexos.
3: Doncs bé, això us ho explicàvem la setmana passada i havíem d'il·lustrar el moviment amb música. I a més ho volíem fer amb en Jaume Sisa. Com que no ens va donar temps, que la ràdio el temps és or, doncs avui que sigui el primer que escoltem.
4: Som-hi!
2: La banda sonora de la nostra vida. Any 1975.

0: Esteu escoltant la banda sonora de la nostra vida.
1: Inconfusible en Jaume Sisa, cantautor barceloní i un dels grans noms de l'underground d'aquell moment. Vinculat directament a l'ambient de l'Ona Laietana i a l'efervescència que es vivia al voltant de la Sala Celeste, Sisa representa aquesta barreja entre irreverència, imaginació i llibertat artística que defineix tota una generació. Des del seu àlbum, Qualsevol nit pot sortir al sol, hem sentit una de les meves cançons preferides d'aquella època, El fill del mestre.
2: En tens moltes de predilectes,
1: molt,
2: tu,
1: molt,
2: eh?
1: Molt, molt, molt.
2: En tens
1: és que m'agrada molt la música.
2: Ple,
1: ple, ple. Ple,
2: ple. Ple.
1: Ho reconec.
2: Arenys de Mar conserva pocs carrerons amb el nom propi documentat, com el d'en Galvany o d'en Godall. Però el seu nucli antic està ple de passos estrets i racons que, tot i no tenir nom oficial, formen part de la memòria urbana de la vila. Avui, de l'article que anem fent de 1974 de l'historiador Josep Maria Pons i Guri, destacarem aquests dos carrerons.
1: Oh, jo els conec molt bé tots dos, eh? En un hi visc i tot, però no us diré en quin, no.
2: Ah, jo sí. El carreró d'en Galvall, nom popular al segle passat. Carreró que des de la carretera Nacional 2 travessa el carrer de Sant Joan i du a l'hort d'en Galvany, a la fàbrica de gas, on és ara els pisos del gas, situat
1: sí, sí.
2: En l'antiga Boada, al peu del turó d'Esfar, que ara actualment és la Pietat, o sigui l'actual cementiri.
1: Exacte, doncs diguem que la fàbrica del gas estava situada al
2: sota...
1: que avui són els pisos de sa Boada. I el carrer d'en Godall? Doncs va ser el camí del Rial o carreró del Rial al segle XVI. Al segle XVII ja se'n deia carrer d'en Godall. Aquest carreró anava des del Rial, travessant el carrer amunt i sortint al carrer d'avall, entre Can Ramis Milans i Can Cabirol, en terreny d'aquesta darrera finca. El seu darrer tram es va cloure a principis del segle XIX. Popularment, des de fa prop de dos segles, es coneix, Anna, com què?
2: El carrer dels Pixaners.
1: De tota la vida, sí, senyor.
2: Jo tota la vida pensava, i sempre m'han dit, que les senyores i els senyors, en una època determinada, en el segle passat, quan tenien pipins, com que anaven amb fandilles llargues...
1: I no calia que portessin calces.
2: Por si, les portaven protallades per la meitat.
1: Ah,
2: s'aixerrancaven les senyores i feien el pipí. I els senyors segueixen el mateix costum.
1: Sí, sí. Només s'ha de dir que és molt pràctic.
2: Això sí.
3: La banda sonora de la nostra vida.

enorme, gran senyor. Prepara'm l'esmoquing, Romeu. Vull que el cotxe a punt a les 10. Sabates, colònia, el bany, ràpid. Núria, digue'm si tens per molt. Els nervis et tornaran foll. 3 hores vestint-te

hi entrarem sols i farem el paper dels nous. Cols, recols, ostres, noies.

0: sonora de la nostra vida. Any 1975.
1: Hi ha cançons que no només s'escolten, sinó que es representen. I l'Ovidi Montlló, que sempre va saber convertir la vida en teatre, ens ha portat avui fins a un escenari molt particular. Una nit al Liceu, entre el desig de sofisticació, les presses, els nervis i les aparences. Efectivament, una nit a l'òpera és una mirada irònica i crítica sobre el món de les formes, dels rituals socials i de les ganes, de vegades maldestrament forçades, de pertànyer a un món que no sempre és el nostre.
2: El 5 de gener de 1975, a la ciutat de Hobart, a Tasmània, es produeix un dels accidents més greus de la història recent de l'illa, el col·lapse parcial del Tasman Bridge, quan un vaixell mercant impacta contra un dels pilars principals de l'estructura. L'impacte va provocar l'esfondrament d'un tram sencer del pont i diversos vehicles que en aquell moment el travessaven van caure en el riu Derwent. El balanç és tràgic, diverses víctimes mortals, a més de la interrupció total d'una de les principals vies de connexió entre les dues ribes de la ciutat.
1: Jo us haig de confessar una cosa. De Tasmània, l'únic que conec és el dimoni. A veure, situem Tasmània. Tasmània és una d'aquelles zones geogràfiques que sovint queden a la perifèria del mapa mental del món.
2: Perdudes pel món.
1: Totalment. I tanmateix és un territori amb una història molt rica. És un estat insular d'Austràlia, separat del continent per l'estret de Bass, i rep el nom del navegant neerlandès Abel Tasman, que la va redescobrir així, entre cometes, per als europeus el 1642. Durant el segle XIX va ser colònia britànica i fins i tot va funcionar com a colònia penal, un destí d'exili per a condemnats enviats des de la metròpoli.
2: La seva condició d'illa, la mida reduïda i la relativa llunyania dels grans centres australians ha fet que, malgrat la seva bellesa natural i la seva importància ecològica, Tasmània hagi quedat sovint al segon pla. És una terra de muntanyes, boscos temperats i espais protegits, amb una biodiversitat única fruit d'aquest aïllament prolongat, que ha preservat espècies que no es troben en cap altre lloc.
1: Per això, per molts, Tasmània és la gran desconeguda. No perquè no tingui història o identitat pròpia, sinó perquè ha viscut sempre una mena de condició de marge dins del mateix país al qual pertany, amb una realitat pròpia però poc present en l'imaginari global. Però a veure, el diable de Tasmània és real?
2: Doncs sí, i té base real. És un animal autèntic que ha estat convertit en icona cultural i també en personatge animat. A la natura existeix el Sarcophilus harrisi, un marsupial carnívor que viu exclusivament a Tasmània i que és conegut pel seu crit molt estrident, el seu comportament agressiu durant l'alimentació i una mandíbula extremadament potent en relació amb la seva mida.
1: Doncs sí que existeix, sí. Aquesta realitat biològica és la que va inspirar el famós personatge de dibuixos animats de Looney Tunes, Taz, creat el 1954, que el presenta com una mena de remolí caòtic que gira i que ho destrueix tot el seu pas. Una versió, evidentment, exagerada, però basada en la seva fama de ferotge i d'enèrgic. A la vida real, però, l'espècie ha estat greument afectada en les darreres dècades per un tumor facial infecciós, una malaltia contagiosa que ha reduït de manera significativa les seves poblacions i ha posat en risc la seva supervivència.

0: Esteu escoltant la banda sonora de la nostra vida a Ràdio Arenys.
1: Hem sentit el debut d'un artista que portava un cognom molt pesant, però amb una identitat pròpia molt clara, la Natalie Cole, filla del legendari Nat King Cole. Nascuda a Los Angeles el 1950, Natalie va irrompre a l'escena musical amb força gràcies al seu primer àlbum, Inseparable, del qual en surt el seu primer gran èxit, aquest que acabem de sentir, This Will Be, publicat el 1975. Va arribar

0: quan les reformes impulsades als anys 60 comencen a generar interpretacions molt diferents sobre el fins on ha d'arribar l'obertura doctrinal.
1: Pau VI, successor de Joan XXIII, representa una figura d'equilibri difícil. Impulsa la continuïtat del Concili Vaticà II, però alhora intenta contenir les lectures més radicals o rupturistes que se'n podrien derivar. El seu pontificat, que va de 1963 a 1978, queda marcat per aquesta tensió constant entre reforma i control, en un moment de canvis socials profunds i de qüestionament de l'autoritat tradicional de l'Església.
0: A l'altra banda, Hans Küng és un teòleg catòlic de referència, professor a Tübingen, que defensa una lectura crítica de la doctrina i posa en discussió punts centrals com la infal·libilitat papal definida al Concili Vaticà I. Per això entren progressivament en conflicte amb Roma. L'amonestació de 1975 anticipa la ruptura. El 1980 se li retira l'autorització per ensenyar teologia catòlica en nom de l'Església, tot i continuar la seva carrera acadèmica.
1: I el papa? Continua sent infal·lible? Doncs des del punt de vista doctrinal catòlic, sí. La infal·libilitat del papa es manté com a dogma en qüestions molt concretes de fe i moral quan el papa parla ex càtedra. El que canvia en aquest període no és el dogma, sinó la seva interpretació, abast i contestació interna. 50 anys després, els debats sobre moral sexual, el paper de la dona, el celibat o l'autoritat doctrinal encara continuen molt vius.
0: En aquest sentit, l'Església ha avançat més en el diàleg i la sensibilitat cap al món contemporani que no pas en canvis doctrinals profuns. Potser el resum seria aquest. No ha deixat de ser la mateixa institució en les seves bases, però sí que ha après a viure i a discutir-se dins d'un món molt més divers i crític que de fa mig segle.

0: la banda sonora de la nostra vida.
1: A Ràdio Arenys viatgem al passat, en històries i cançons que no han canviat. La banda sonora de la nostra vida, moments i anècdotes que mai s'obliden. Vine, escolta, emociona't amb nosaltres a cada pas. La banda sonora de la nostra vida, a Ràdio Arenys, on el passat mai s'acaba.
2: Publicat el 1975 dins del disc A Night at the Opera, Love of My Life és una de les balades més íntimes i més emotives del grup britànic Queen. És una composició de Freddie Mercury escrita amb un to molt personal i gairebé confessional que contrasta amb la grandiositat i el caràcter operístic de gran part del disc. Interpretada inicialment en piano i arpa, la cançó es va convertir en un dels moments més delicats del repertori de Queen.
3: El 4 d'abril de 1975, a Albuquerque, a Nou Mèxic, dos joves programadors, Bill Gates i Paul Allen, funden una petita empresa anomenada inicialment Microsoft, combinació de Microcomputer i Software. El projecte neix després de veure un anunci de la revista popular Electronics sobre l'Altair 8800, un dels primers ordinadors personals accessibles als públics aficionats, i la seva idea és crear un llenguatge bàsic adaptat a aquell nou ordinador.
2: El primer producte real de l'empresa no és un ordinador ni una gran plataforma, sinó un interpretador de BASIC per l'Altair. De fet, Allen el desenvolupa i el presenta directament a la companyia MITS, la fabricant de l'Altair, en una demostració que es considera decisiva per aconseguir el primer contracte. Aquell acord inicial és modest, però suficient per posar en marxa un negoci que en aquell moment no té seu fixa ni estable, ni estructura corporativa complexa, sinó un funcionament gairebé artesanal entre joves programadors dintre del garatge d'un d'ells.
3: El nom que avui associem a grans sistemes operatius i a la informàtica global neix en realitat d'una demostració tècnica per un ordinador que ocupava una taula i d'un contracte inicial que en aquell moment només semblava una oportunitat puntual.
4: No, it isn't. I'm sure of it.

0: La banda sonora de la nostra vida.
1: L'any 1975, el grup britànic Pink Floyd publica Wish You Were Here, tema que dona nom al seu àlbum i que es convertiria en una de les peces més emblemàtiques de la seva trajectòria. La cançó gira al voltant de la idea de l'absència i la pèrdua i està estretament vinculada a la figura de Syd Barrett, un dels membres fundadors del grup, que havia abandonat la banda anys abans a causa de problemes de salut mental agreujats per un consum problemàtic de substàncies. Durant la gravació a Abbey Road, Barrett va aparèixer inesperadament a l'estudi, molt canviat físicament i mentalment, fins al punt que alguns membres del grup trigarien encara a reconèixer-lo. Aquesta és una gran peça del rock progressiu dels anys 70.
2: El 2 de maig de 1975 a Barcelona moria la soprano Conxita Badia, una de les grans veus de la música catalana del segle XX. Tenia 77 anys i s'acomiadava de la vida sense arribar a veure la fi del franquisme, que encara s'allargaria uns mesos més fins després de la mort d'en Franco. A partir d'aquí, s'obre la història d'un artista que va ser molt més que una cantant. Va ser una intèrpret excepcional, però també una figura sovint situada en un segon pla del gran reconeixement internacional que probablement mereixia.
1: I tant que sí. La Conxita Badia, nascuda a Barcelona el 1897, es va formar inicialment com a pianista a l'Acadèmia Granados, però la seva vida va fer un gir decisiu quan Enric Granados en persona va descobrir la seva veu i la va encaminar cap al cant. A partir d'aquell moment es va convertir en una de les seves intèrprets predilectes i va rebre formació directa d'ell. Va debutar molt jove, al voltant dels 16 anys, més o menys, i aviat es va consolidar com un especialista en la cançó de concert i del lied, amb una capacitat interpretativa que la distingia per la claredat de dicció i l'expressivitat.
2: En la seva trajectòria artística va treballar amb algunes de les figures més importants de la música del seu temps. Entre elles podem dir que va conèixer i va cantar amb ells i per ells, i ells hi van compondre coses, Enric Granados, que marca els seus inicis, amb Manuel de Falla, amb Pau Casals, Eduard Tolrà i Robert Gerard. Molts d'ells no només hi col·laboren, sinó que escriuen pensant en la seva veu, convertint-la en la intèrpret de referència de la música catalana i espanyola del moment.
1: L'esclat de la Guerra Civil Espanyola, el 1936, troba Conxita Badia en plena activitat artística a Europa. Davant la situació política i el risc creixent, es veu obligada a abandonar el seu entorn habitual i inicia un període d'exili. Durant aquests primers anys es mou per diferents ciutats europees, especialment a París, on continua la seva carrera amb concerts en sales de prestigi i col·laboracions amb músics de primer nivell. És una etapa d'intensa activitat artística, però també de molta incertesa personal, marcada per la distància i la fragmentació de la seva vida familiar. Ella a París i crec que el seu marit estava exilat a Sud-amèrica.
2: Amb l'empitjorament de la situació a Europa i la proximitat d'un nou conflicte mundial, Badia pren la decisió d'acceptar una proposta professional que la porta a Amèrica del Sud, on també espera poder retrobar-se amb el seu marit. El seu primer destí és Brasil, on arriben el 1938. A partir d'aquí inicia una nova etapa que la portarà també a l'Uruguai i finalment a l'Argentina, especialment a Buenos Aires, on acabarà establint la seva residència durant l'exili. Aquesta decisió respon tant a motius professionals, la continuïtat de la seva carrera, com personal, ja que l'exili europeu s'havia tornat cada vegada més inestable.
1: Després d'anys d'exili i d'una intensa activitat a Amèrica del Sud, Conxita Badia torna progressivament a Catalunya un cop acabada la Segona Guerra Mundial, en un context encara difícil i sobretot condicionat per la postguerra i la dictadura. Reprèn la seva activitat a Barcelona, recupera la seva vida musical amb concerts i sobretot dedicant-se a la docència. Des del conservatori es converteix en una mestra molt respectada, formant noves generacions de cantants i entre les seves alumnes més destacades hi ha la soprano Montserrat Caballé, que sempre va reconèixer la seva influència i el seu mestratge.

0: sonora de la nostra vida. Any 1975.
1: El 1975, Maria del Mar Bonet va publicar un dels discos més emblemàtics de la seva trajectòria, a l'Olímpia. Un enregistrament en directe que recull l'energia d'un concert molt especial a la mítica sala parisenca de l'Olímpia. És un disc que neix en un moment de plenitud artística, però també de canvis profunds, i sobre l'escenari, Bonet combina temes propis, cançons populars, poemes musicats, construint un repertori que respira identitat, memòria i compromís. D'aquest treball avui hem recuperat Aigó, o Aigo, no sé massa bé quina de les dues pronuncies és la correcta. Una peça que concentra tota aquesta essència, la senzillesa aparent de la tradició i alhora la força interpretativa d'un artista.
2: El 1975 es produeix una de les fites més simbòliques de la història de l'exploració espacial, l'emissió Apollo-Soyuz, la primera col·laboració directa entre els Estats Units i la Unió Soviètica.
1: Ja ho diu el mateix nom. L'Apollo és el programa d'Estats Units i la Soyuz. Sí, sí.
2: Pel nom, el mateix ja. No,
1: sí, sí, pel mateix nom ja es nota.
2: Amb les Y i les Z, ja t'ho dic. En plena Guerra Freda, les dues potències rivals aconsegueixen un acord històric que permet que una nau nord-americana i una soviètica s'acoplin a l'espai. Aquest encontre orbital, que té lloc al juliol de 1975, marca un moment excepcional de cooperació científica enmig d'un context polític internacional encara tens.
1: Doncs durant aquesta missió, astronautes i cosmonautes van compartir maniobres, experiments i comunicació a bord de les naus i van demostrar que l'espai podia esdevenir un territori de col·laboració més enllà de la competència geopolítica. L'Apollo Soyuz és recordada com el primer gran gest de distensió real dins de la carrera espacial i simbolitza el pas d'una etapa d'exploració competitiva a una nova fase més tècnica i cooperativa de la presència humana en òrbita.
2: Després de l'arribada a la Lluna de 1969, la carrera espacial deixa enrere el seu moment més heroic i es concentra en l'expansió dels satèl·lics de comunicacions i meteorologia.
1: Així tenim l'espai?
2: Sí, fet un femer. Així com el desenvolupament d'una infraestructura orbital cada vegada més complexa. L'espai comença a omplir-se de tecnologia humana que amb el temps es convertirà també en restes i objectes fora d'ús en òrbita terrestre.
1: Doncs mira, és precisament aquesta acumulació d'objectes i tecnologia, en desús, evidentment, la que ajuda a entendre un concepte com el forat de Nemo, que és el punt més allunyat de qualsevol terra emergida a l'oceà Pacífic Sud. És a dir, és el punt que està més lluny de qualsevol terra. Aquest indret, també conegut com el pol oceànic d'inaccessibilitat, es troba a uns 2.688 quilòmetres de la Terra més propera i ha acabat convertint-se en el lloc triat per fer caure molts satèl·lits i naus espacials desactivades. Per això, per la seva extrema llunyania de qualsevol punt de la Terra.
2: El nom Nemo prové del llatí que significa ningú, i també és una referència al capità Nemo de Jules Verne, el navegant solitari i allunyat del món. Així, mentre el 1975 la humanitat feia un pas històric cap a la cooperació a l'espai amb l'Apollo Soyuz, dècades després aquell mateix espai i els seus residus trobarien el seu destí final en el punt més solitari del planeta, el forat de Nemo.
1: O el forat negre, ple de porqueria.

0: I amb això marxem. Hem acabat la temporada que, ja ho hem dit abans, s'acomiada el 12 de juliol. Però no patiu, s'albira la tercera temporada a partir de la primera quinzena de setembre en què ens tindreu aquí entestades a descobrir el fil de la història, la coneguda, oblidada i redescoberta i la totalment ignorada. Gràcies per ser-hi.
1: Recordeu que últimament hem actualitzat la pàgina web, que ja no és exactament com abans. Ara heu d'anar a radioarenys.cat, obrir el menú i buscar programes. Veureu que posa programes destacats, últimes gravacions i, si llisqueu amb el dit cap a l'esquerra, tots els podcasts. És aquest el que heu de clicar. Us sortirà la lupa de cerca, poseu la banda sonora de la nostra vida i allà hi trobareu tots els programes que hem emès amb els dies concrets d'emissió. En fi, que us feu passar la calor com pugueu. Bona festa major a tutti i ens tornarem a sentir en la tercera temporada, si voleu. Bon estiu a tothom.
0: Ja us enyoro.

0: la banda sonora de la nostra vida.
1: I bé, ja hem arribat al final del programa d'avui. Esperem que us hagi agradat aquest viatge per la història i la música que ha marcat les nostres vides. Ha estat un plaer compartir aquests records amb vosaltres. Recordeu que cada divendres d'11 a 12 del migdia teniu una cita amb nosaltres, amb l'Anna Cucurull, la Montse Comí i en Joan Garcia, per seguir descobrint més moments inolvidables. Fins a la propera setmana.
2: Ràdio Arenys. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
3: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
4: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. Un programa que el que intenta és fer-te veure la televisió d'una altra manera. I què tenim avui al programa? Doncs atents i atentes, perquè déu-n'hi-do. De convidats, ni més ni menys que Tinent Rovira, director de Jazz Music in the Mall, i també tindrem amb nosaltres a la Laia Vidal, directora de Tu Cara Me Suena. Amb ells parlarem de la recta final del Tu Cara Me Suena, d'Operació Triunfo, de Jazz Music, de televisió i de moltes coses més. Com sempre parlarem de televisió amb l'Assumpta Vitòria, recordarem tres mítics programes de la tele, de la nostra estimada Caixa Tonta, entre d'altres, per exemple, el Gran Prix, que ara torna justament el Gran Prix del verano. I per acabar, el nostre estimadíssim Toni Rovira, del Toni Rovira i tu, amb la seva secció, amb el seu racó, en el que hi pot passar de tot. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Així de senzill, així de fàcil. Preparats, preparades, comencem!
5: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història, la seva.
4: Doncs tornem a tenir aquí amb nosaltres a l'Assumpta Vitòria per parlar de la història de la tele. Assumpta, com estàs?
6: Doncs molt bé, i més amb vosaltres. Home. Començant aquesta Caixa Tonta tan xula.
4: Com sempre.
6: Avui
4: com sempre.
6: Porto coses que us agradaran super. I us en recordareu segur.
4: Seguríssim.
6: Faig una mica d'explicació del principi.
4: Vinga.
6: Perquè la televisió ha estat durant molts anys una de les principals formes d'entreteniment de les famílies.
4: I tant.
6: I era Televisió Espanyola, perquè no n'hi havia una altra.
4: Ni més ni menys.
6: Que van fer programes que feien riure, emocionar i passar grans moments a milions d'espectadors. Per exemple, un programa dels més recordats...
4: A veure, anem a recordar un dels programes.
6: Que encara es fa ara, eh?
4: Encara es fa, eh?
6: Però és molt important, eh?
4: Ha tornat... Mira, torna aquesta setmana, precisament.
6: Es diu El Gran Prix del Verano. Va començar el 1995.
4: Apa, aquí. Mira, doncs, què et sembla si posem una mica la música?
6: Va,
4: Vinga, posem una mica la sintonia.

0: aquest concurs enfrontava pobles de tot Espanya amb proves divertidíssimes, amb inflables gegants, obstacles, disfresses i les famoses vaques. El programa es va convertir en tot un clàssic de les nits d'estiu i encara avui és molt estimat.
1: Home, mare meva, el Gran Prix del Verano, presentat per al nostre estimat Ramonxo, Ramon García.
0: És més bona persona.
1: Jo
0: me'n recordo que en feien No te rías, es peor.
1: Oh, te recordes?
0: Que sempre deien tothom, és tan bona persona que es deixa vestir com vol.
1: Mira, ja m'ho vas dir.
0: Sempre.
1: Que vas treballar amb ella allà al No te rías, que es peor.
0: Molt de temps, amb la Paz i tot
1: aquest rotllo. Ai, sí.
0: Doncs anem a lo nostre.
1: A veure.
0: Operación Triunfo.
1: Mare meva, Operación Triunfo. Vinga, comencem. Posem la sintonia i parlem de Dote. Vinga, la primera edició.

0: Televisió Espanyola va revolucionar la televisió amb aquest concurs musical en què joves cantants convivien en una acadèmia mentre es preparaven per actuar cada setmana. El públic seguia amb molt amor la seva evolució i votava els seus favorits. D'aquest programa han sortit moltíssima gent. La Sense Rosa d'Espanya,
1: la Chenoa,
0: el Bustamante,
1: el Bisbal, molts.
0: I el Manu Tenorio.
1: Ara, com la primera edició cap.
0: Com la primera.
1: O no?
0: Perquè era sorpresa.
1: Han sortit altres, sí. Però la primera era com Gran Hermano. El primer Gran Hermano,
0: sí, sí. Feia molta emoció. Era com nou, és que el nou, la sorpresa
1: és
0: superimportant.
1: És importantíssima. I per acabar, Asunción, a veure...
0: Continuo amb Saber i Ganar,
1: Home, Saber i Ganar...
0: Que és del 97.
1: Uf, mare meva. I
0: que
1: estem al 2026.
0: El Sergi Chaff,
1: El Sergi Chaff, gran amic teu.
0: Gran amic.
1: Oh, que maco.
0: Com germà, no
1: I
0: sé,
1: tant que
0: una
1: sí.
0: cosa sèria.
1: Sens dubte.
0: Doncs, bueno, això, presentat per Jordi Hurtado. Un dels concursos més llargs de la televisió.
1: Mare meva.
0: I els participants posen a prova els seus coneixements amb preguntes de cultura. Que, per cert, de les preguntes,
1: sí.
0: tindríem que dir que fan les millors preguntes de tots els concursos
1: sí.
0: que vaig veient.
1: Dels millors. Sí.
0: Busquen molt bé les
1: preguntes. Sí,
0: tenen
1: com
0: una història bonica.
1: I tot
0: i
1: ben
0: no
1: explicat.
0: Són vanes, no són preguntes vanes. Sempre deixen alguna petjada dintre del cor.
1: Sens dubte. Oh, que bé que ha quedat cosa. Això,
0: Sí, perquè és que sí, pregunten coses de, no sé, del magro, de tot arreu.
1: De tot, sí, sí.
0: Coses molt boniques.
1: Molt bé. Doncs, bueno, és un programa que també, realment, el presentador fa molt.
0: Fa molt el presentador.
1: Del Jordi.
0: I fa molt les preguntes. Jo trobo que el Jordi ho fa molt bé.
1: Molt bé.
0: I les ulleres que porta són
1: també,
0: molt bones.
1: També, són divertides,
0: sí,
1: Sempre
0: sí,
1: les va canviant.
0: Sí, sí, sí.
1: Molt bé.
0: Jo les estimo molt, clar.
1: Hombre, només
0: faltaria. Els estimo molt, aquesta gent.
1: Ai, quina bona família.
0: Vale.
1: Molt bé, doncs, Assumpta, gràcies, com sempre, per estar de nou avui amb nosaltres. Ens acomiadem la secció, si et sembla, amb un fragment del Saber i Ganar.
0: Home, i tant.
1: I del Jordi,
0: que
1: és un dels presentadors.
0: Un dia l'has de fer venir, jo el trucarem i el fem venir ara, que ve-li al setembre o l'octubre.
1: Exacte, a principis de temporada.
0: Sí, va.
1: I el tornem a portar aquí.
0: Tenim dues persones pendents. El Joan Pera... que t'ho he promès sempre, perquè són molt bones, bons companys, per dir-te.
1: Un dia ens el vam trobar al teatre, te recordes que et va venir a veure?
0: Clar, i no dic amigos, són companys.
1: Total.
0: Però que aquests dos segur que venen.
1: I tant, i tant. Mare meva, doncs queda
0: dit. Doncs
1: ja
0: està fet.
1: Gràcies, Assumpta Vitòria. Seguim amb el programa.
2: Saber i Ganar. Un programa presentado por Jordi Hurtado.

0: Doncs avui tenim amb nosaltres el privilegi de compartir una estona amb dues persones que hi ha darrere d'alguns dels programes més estimats de la televisió. Ells són Laia Vidal, directora de Tu cara m'sona, i Tinet Rovira, director de Gest Music, la productora responsable de formats doncs, icònics com Operació Triunfo, Tu cara m'sona i molts altres. Parlem de televisió, de talent, del que passa entre bastidors i de com s'aconsegueix que setmana rere setmana milions d'espectadors s'emocionin davant la pantalla. Laia, Tinet, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres. Benvinguts.
1: Gràcies. Bon dia, hola, què tal?
0: Escolteu-me, això ho tenim aquí, comencem ja amb semifinals, esteu ja amb directes, estem ja amb els directes de Tu cara m'sona, que això ja és un altre nivell, eh? Parlem abans amb la Laia, el directe ja és un altre tema, i més amb Tu cara m'sona, que és un programa complex, eh?
1: Sí, home. Clar, les nostres... temporada rere temporada han anat creixent les posades en escena i quan fem un gravat doncs podem parar un moment per muntar tot el backline, tot l'atrezzo que té una actuació, però en el directe no comptem amb això. Tenim 3-4 minuts per desfer una posada en escena i fer l'altra. Llavors, doncs, clar, és un altre estrès afegit, però bueno, també és emocionant.
0: Què deia el Tinet?
2: No, dic que és emocionant, bàsicament, perquè enguany ens toca competir amb el Mundial, també.
0: Exacte.
1: Sí.
2: Hi haurà aquí una lucha de gigantes, entre la música i la pilota, diguéssim.
0: Totalment. Tu cara m'sona continua sent un dels programes més seguits de la televisió. Quin creieu que és el secret perquè després de tantes temporades continuï enganxant el públic?
2: Jo crec que ara ho dic jo perquè la Laia no ho dirà, perquè està molt ben fet. Està super ben fet. És un programa, jo crec que és dels programes més ben fets que hi ha en aquest moment a la tele, més ben produït, més ben dirigit, més ben pensat, amb un equip al darrere que no s'adorm, que intenta sempre anar al límit i sorprendre l'espectador. I jo sempre que en feu entrevistes, la gent que parla de televisió, jo sempre us dic que el més difícil que hi ha a televisió és trobar la veritat. I Tu cara m'sona encara és dels pocs programes on tot el que veus és veritat. L'esforç és de veritat, les posades en escena estan pensades perquè la gent s'ho cregui. O sigui, té aquest punt de màgia que tenen els programes d'entreteniment que logren passar amb el temps, però també té tot aquest punt de o sigui, que és molt honest amb el públic. Tu et pots quedar el divendres a la nit a veure la tele, però saps que allà algú s'hi ha deixat la pell.
0: Sens dubte.
1: També la veritat dels concursants, que és gent que els traiem de la seva zona de confort. Els que canten els fem cantar de maneres que no ho han fet mai. Els que no canten els fem cantar que no ho han fet mai. I llavors entre ells es genera com un... sembla tòpic, però és una realitat, es genera com una energia molt bonica de família, a més, com que gravem a Barcelona, molts són de fora, passant dos dies junts, sembla unes petites convivències, i tota aquesta relació, i quan un guanya, els altres s'alegren, és real, quan un li costa de veritat, i llavors els cantants ajuden els humoristes, i tot això jo crec que traspassa la pantalla. A part d'una cosa que és el que deia el Tinet, l'equip, ostres, tenim a l'equip que a més li agrada fer la seva feina, llavors és molt fàcil, perquè la gent de música farà el millor perquè allò soni bé, no? Els micros, tot el detall. Els de 13 els hem de frenar de vegades perquè volen posar tant a 13 que dius...
0: No cal.
1: Exacte. Producció, que cuida tot. Llavors tothom té tantes ganes de fer la seva part bé, que, ostres, és molt fàcil fer el programa així.
0: Es
1: I un
0: nota.
1: Altre element que nosaltres jo crec que ens plantegem cada any és la sorpresa. És a dir, sorpresa en el càsting, de que de cop tinguis personatges que cada setmana facin una cosa diferent, i en les actuacions, des de buscar una cosa revival que la gent jove desconeix absolutament i li pot ser una sorpresa, o a l'últim èxit viral, que de cop i volta la gent més gran descobreix i pot riure, no? I crec que la sorpresa és una cosa que sempre tenim nosaltres al cap a l'hora de composar les gales i a l'hora de pensar en què volem que la gent vegi a casa.
0: Tinet i Laia dirigim un programa en directe, o gairebé en directe, ara tindrem ja els directes purs i durs, amb tanta música, coreografies, maquillatge i canvis de vestuari, deu ser un autèntic repte. Com és un dia abans d'una gala, ara que estem precisament amb aquest tema?
2: Són dies molt llargs, bàsicament són llargs.
1: Sí, són moltes hores.
2: Sí, el que dèiem abans, perquè les coses surtin bé, s'han d'assajar molt. O sigui, no hi ha res... O sigui, nosaltres improvisem moltes coses, però perquè hi ha una feina abans molt, molt meticulosa. Però la veritat és que nosaltres ara farem els directes, i evidentment, com deia la Laia, un directe... hi ha una limitació de temps entre número i número. Normalment, quan no anem en directe, també fem un fals directe, perquè no volem que es perdi l'emoció de la competència i de la competitivitat, i, que no, i quan tu crees un clima en el plató, és molt decebedor haver de parar i tornar a escalfar una mica l'ambient, no? Doncs, per tant, nosaltres també tenim l'objectiu durant els gravats que allò sigui un fals directe i que les pauses siguin el més curtes possible. En el directe, evidentment, que no poden haver-hi pauses i que tot ha d'anar seguit, i això hi afegeix una mica més d'estrès en l'equip. Però bueno, escolta'm, el programa aquest, que el portem fent des del 2011, l'hem fet del dret i del revés. L'hem fet gairebé tots els dies de la setmana. Ara ens sembla que és el gran programa del viernes, però hem anat diumenge, hem anat dimecres, hem anat a molts dies, i hem fet versions amb gairebé tota la temporada en directe, o més de la meitat de la temporada en directe. Hem anat amb edicions que eren 100% gravades. Ara hem aconseguit fer la semifinal i la final en directe, perquè creiem que és com un incentiu que dones al públic que et segueix cada setmana, que puguin votar almenys sí. Les dues en la fase final del programa. Però és un programa, diguéssim, que com que està fet amb molt d'amor, s'adapta gairebé a tot. Saps què et vull dir? Nosaltres, diguéssim, totes les coses que ens han suposat un canvi sempre les hem revertit per millorar el producte o per millorar la situació, no? I la veritat és que tenim tot està molt, molt, molt, molt engraçat. És a dir, tenim un bon presentador, o sigui, el Manel no falla mai. Tenim un jurat que jo crec que és el millor jurat de qualsevol
0: premi. Són uns cracs.
1: Sí, sí.
2: Saps què et vull dir? Tenim cada any, tenim la sort de detectar un càsting i uns concursants que venen i se n'obliden de tot i es posen al servei de l'espectacle i al servei de l'entreteniment. Llavors, clar, estar al capdavant d'una producció així dona gust i et compensa, doncs, el que deia ara amb la Laia, les hores que ens tirarem al plató avui i demà, compensen els nervis, compensa moltes de les coses que a priori diries, ostres, quina putada.
1: És que hi són moltes hores, però també riem molt, ens emocionem, ho diem moltes vegades, que el programa és d'aquestes partint-te de riure d'una cosa que acaba de passar i als dos minuts estàs plorant perquè algú està cantant i t'ha emocionat i està explicant que allò ho fa perquè era el seu somni de petit, no? Llavors, ostres, al final, el que deia el Tinet de la veritat també ens passa per nosaltres, llavors és xulo estar allà i com que tots ho vivim una mica de la mateixa manera des dels concursants fins a l'equip, una mica unes colònies que passem dos dies allà, la veritat és que se'ns fa lleuger. També és cert que portem moltes gravacions, fa molta calor i ara dius, ostres, hem d'esmorzar fort i dinar bé perquè són hores. Però, ostres, anar a treballar i riure no té preu, no?
0: Sens dubte. Tant a Operación Triunfo com a Tu cara me suena, com dèiem ara, hi ha molta emoció, molta emotivitat. Què us agrada més, veure el creixement artístic dels participants o la connexió que acaben creant amb el públic, que és brutal, per exemple, amb aquests darrers Tu cara me suena, que estan sent tremendos. O sigui, és que és brutal el que s'està visquent en aquests últims programes.
2: Clar, a nosaltres ens agrada tot. A nosaltres ens agrada apostar per algú. Ens agrada apostar per algú que potser fins i tot nosaltres tenim dubtes, però que hem vist algú i que hem detectat algú, perquè que la gent no se n'oblidi que nosaltres fem càstings a tots els famosos i que no és allò... No és un càsting directe, han de fer proves i fem proves, bàsicament perquè sàpiguen una mica on es posen, i per veure fins a quin punt nosaltres podem apretar i fins a quin punt... Llavors, a vegades... Hem fet gent al càsting que hi posem moltes esperances i ens sorprenen perquè la nostra expectativa era una i la superen per dos o per tres. Fins i tot ens han donat casos de gent que ells mateixos deien no, és que jo no canto gaire, i han sortit i han acabat una edició que diries, mira, doncs li podríem fer un disco. Perquè a vegades lluites fins i tot, amb la percepció que té un mateix del que pot fer i el que no pot fer, no? I com deia la Laia, nosaltres, bàsicament, el que intentem sempre a tots els programes que fa, i això és una marca de Gest Música, és que tothom estigui molt còmode. La
0: això
2: gent,
0: es nota.
2: Quan treballa des de la comoditat, quan treballa des de la confiança, quan sap que tot l'equip està allà per ajudar, quan tot l'equip està allà perquè ells brillin, les coses surten millor que si treballes des de la confrontació o treballes des de la tensió. Nosaltres intentem que el clima de treball sigui el més delicat possible perquè tothom se senti molt a gust i faci més del que esperava fer perquè es troba molt a gust. Moltes de les coses que hem fet a vegades, en el Tu que només una, han partit de coses que els hi han passat pel cap als concursants. Coses que nosaltres pillem al vol, no? Que de cop diuen, ai, doncs a mi m'agradaria no sé què, i penses, hòstia, doncs mira, et sortiran al col·lador encara que tu no ho sàpigues. perquè és allò de dir, ostres, com és que arrisquen tant? Arrisquem molt perquè tothom està molt còmode.
1: Clar, tenen un clima de confiança. Jo sempre dic, el que es posen les perruques són ells. No? Nosaltres sí, sí. Els donem tot, però al final qui surt a fer l'espectacle és ells. Si algú surt segur de que no l'expulsaran, que com a molt és un 4, farà riure, però que està fet amb el carinyo no? I que tots estem allà brindant el millor perquè puguin brillar, ho faran diferent que si els obliguem a fer una cosa que no veuen. No? Llavors, tenen confiança amb el que nosaltres els donem, no? Amb el que el pulsador els dona, per això, perquè senten que és des del respecte i des del cuidar-los molt. I, no sé, hem tingut gent... Jo és que ara parlaves d'això, Tinet, i pensava en Bertín Osborne, per exemple.
0: Sí, jo també, també.
1: No s'havia maquillat mai en 43 anys de televisió, mai. I va acabar imitant a una dona. I tu li dius, i el Bertín... Bueno, jo sempre que l'he sentit parlar del programa, parla meravelles i que s'ho va passar bé i que... No? Llavors, ostres, això demostra que algú que està com molt a les antípodes del que és el nostre concurs, perquè és un tio que no sempre de tio, no? I de cop i volta fa tot això i s'ho passa bé, doncs per mi va ser un gran... Dir, mira, que bé que hem aconseguit això, no? Aquest clima i aquesta... que ells pugui sentir amb confiança per donar el mateix d'ell i no només això, sinó jo crec que la gent a casa va descobrir un altre Bertín, no? Venia amb una imatge molt determinada i, ostres, de cop vam veure un tio pues, simpàtic, amb ganes de jugar, que tot això crec que va fer que els veiessin diferent. Llavors, pues, això em fa una mica,
0: totalment.
1: Crec, que aquest... de confiança.
0: I aquest duet últim que han fet el Jesulín d'Ubrique i la Campanario, ostres, és que és tremendo, va sortir a tots els diaris, a totes les televisions, va ser brutal.
1: He de dir que nosaltres no sabíem que el Jesulín després es declararia la seva dona, imagina't.
0: Sí, és que va ser preciós, un moment televisiu impagable.
1: No li vam demanar, i per què ho va fer? Doncs jo crec que perquè se sentia còmode amb tothom, perquè no estava a gust, perquè s'ho passa bé, perquè està com a casa, i de cop i volta va dir, doncs em ve de gust fer això, però no, una revista potser hagués pagat molts diners per una exclusiva així. Nosaltres
0: ja t'ho dic jo.
1: Passa perquè estem en família.
2: Però fixa't si hi ha la complicitat de tot l'equip, que ell va parlar amb les noies de vestuari, els va demanar que li fessin una butxaca especial per posar-ho. I tot això, a vegades, no ens en vam ni enterar.
0: Que bo!
1: No ho va dir a nosaltres, no ho va portar com a secret.
2: Llavors, també és veritat que quan un personatge tan mediàtic com el Jesulín, que de cop accepti a convidar la seva dona a fer un demostra, que nosaltres posem tot el de la nostra part perquè tothom se senti el més còmode possible. Que ningú... O sigui, el que no volem mai és que algú pensi, ostres, em llevo i ai, ara he d'anar al plató, quin rotllo. No tots diuen, hòstia, quines ganes tinc de venir.
1: Sí. La Maria Parrado porta dues setmanes plorant per les cantonades, perquè no vol que s'acabi. I cada vegada que li fem alguna entrevista acaba plorant. I acaba, saps, que està... Perquè s'ho estan passant superbé, estan fent coses que com a cantant doncs potser no pot fer la seva carrera perquè són coses diferents. I és una experiència que està... És com un Erasmus, que saps que hi vas, passarà i no podràs repetir mai més encara que tornis al lloc perquè ja no ho viuràs de la manera. Doncs és una mica així, jo crec, una mica aquesta sensació per ells.
0: Molta gent només veu el resultat final. Quina és la part de la feina que el públic no coneix i que és imprescindible perquè tot funcioni?
2: Home, doncs bàsicament la gestió del talent, la gestió del personal. Tots som persones i tenim dies bons, dies dolents. Nosaltres hem tingut concursants que han vingut allà a fer riure el personal i feia mitja hora havien deixat el seu fill o la seva filla a urgències.
0: Déu-n'hi-do.
2: Saps què vull dir? Sí. I, mira, porto 3 dies a urgències sense dormir, he deixat ara la nena a casa i vinc aquí i us faig riure, no?
0: I ho dono doncs, tot.
2: Una mica és això, no? És a dir, hi ha una gestió... perquè som persones i tothom té els seus dies. Hi ha gent que ha vingut a treballar amb febre, hi ha gent que ha vingut a treballar amoïnada perquè ha deixat a casa seva algú malalt o gent que les coses no li van prou bé i tal. I un cop estan allà, doncs ho donen tot, no? I gestionar tot això a vegades... O sigui, aquí he de donar jo tots els mèrits a la Laia, que té molta paciència. Té molta paciència, és una persona que sap escoltar i que sap posar en la pell dels demés, no? I crec que això ha sigut bàsic també perquè el programa durés tant de temps, no? Que ens hem posat molt...
0: Mira, jo us dic una cosa, soc espectador, soc crític també televisiu, en parlo molt, i us he de dir que, ostres, que veig aquesta temporada de Tocar a Més Una i és com si haguéssiu tornat a començar. Treballeu amb molta il·lusió, això es nota, es percep, el públic ho percep, nosaltres també ho percebem, els periodistes, i és d'agrair perquè, ostres, veus la implicació i es nota, és que això es percep, és que es nota, és palpable gairebé, no? Aquesta bona bona complicitat entre tothom, no? I això és d'agrair, de veritat que enhorabona.
2: Sí, és com un treball en grup, no? De dir, és un entreteniment que fem i que quan el grup, bàsicament, que és qui ha de defensar el programa o han de donar la cara pel programa, que són els concursants, doncs es crea aquesta companyonia, no? Aquesta germandat que hi ha, doncs per a nosaltres les coses se'ns facilita molt, no? Perquè els èxits d'uns són els èxits de tots.
0: Ni més ni menys.
2: Aquí ningú fracassa mai. O sigui, la gran grandesa del Tocar a Més Una és que aquí ningú fracassa mai. O sigui, ni que tu siguis l'últim, ni que quedis l'últim classificat, mai et penalitzarà. Sempre passa per al davant que tu has sigut concursant i que ho has donat tot i que has fet riure la gent.
1: Sí. És que nosaltres ni ens en recordem moltes vegades de...
2: guanyar i de perdre.
1: A vegades és, no, va guanyar aquest, no, va guanyar l'altre, perquè al final això és igual. Ara ens en recordem de la Yolanda Ramos fent... ens en recordem de la Sílvia fent no sé què, ens en recordem...
0: A l'Arturo, a l'Arturo fent la Shakira, tremendo.
1: Ens en recordem de les actuacions que ens han impactat des de la comicitat o des de la gran, no, la qualitat que, de la imitació. Però no te'n recordes gens de ai, no, vaig guanyar, no va treure un quart... És que és igual, això, al final. Ho necessitem perquè, si no, les gales no tindrien... un motor, però fins i tot de vegades això és xulo, perquè llavors quan el guanya algú que és i no, perquè és, ostres, jo tinc un 4 avui, però perquè el meu amic pugui tenir un 12, saps? I això també és maco. Llavors, també he de dir que tots treballen molt, que això també és un dels secrets de l'èxit, jo crec, que és un programa que no perdona la gent que no treballa.
0: No, no, s'ho curren.
1: Ajuda molt els que treballen i els que no treballen. I els que treballen, la gent li agrada veure això. Encara que després no surti bé o encara que després passi alguna cosa, la imitació, però si darrere hi ha una feina, es nota i això la gent llavors entén que puguis tenir un moment que no et surti tan bé. I això és veritat que els concursants que hem tingut en general sempre tots han sigut de currar-s'ho molt i és d'agrair.
0: Es nota, es nota. Un altre dels programes que ja porta molt de temps entre nosaltres és Operació Triunfo, que ha marcat diverses generacions. Tinet, com ha evolucionat

0: ha sigut que sempre ha sigut un reflex de la joventut que teníem en aquest moment. No? Els càstings d'Operación Triunfo han sabut sempre reflexar molt bé en quin moment estava, a quin moment socialment, a quin moment estava a nivell ideològic, a nivell de pensament, a la joventut del país. No? Doncs, evidentment, no té res a veure la realitat de 2001 amb la realitat del 2017. Hem vist l'evolució del pensament, de l'acceptació de la diversitat, de l'acceptació de la sexualitat de cada un, de com vivim la sexualitat avui en dia, de com es vivia fa 20-15 anys enrere. O sigui, nosaltres hem sigut una mica un reflex de tota l'evolució de la societat, no? I aquest és el gran mèrit del programa. Nosaltres hem creat, diguéssim, la memòria musical de tres generacions i de passada també hem posat una mica la societat s'han emmirallat una mica amb aquests joves d'entre 18 i 25 anys que marcaven una pauta o que marcaven una línia de pensament i la veritat és que és molt diferent. O sigui, nosaltres, per molt que la gent sempre digui, hem millorat molt com a societat i com a país i aquesta millora es veu en els càstings de temps.
1: No, és l'evolució, aquesta evolució, no, que comentàvem. Per acabar, m'agradaria fer-vos un petit joc. A veure què us sembla. No, és molt senzill, eh? Són preguntes ràpides. A veure què tal. A veure, em contesteu cadascú de vosaltres el que vulgueu, eh? A veure, són preguntes molt senzilles. A veure, primera pregunta. Un programa que us fa sentir... un programa que us ha fet sentir més orgullosos. A veure...
2: Tocar a Me Suena.
0: Sí, esclar, què t'hem de dir ara? Tocar a Me Suena.
1: Exacte. A veure, una imitació de Tocar a Me Suena que no oblidareu mai.
0: Jo, per exemple...
2: Digues, Tinet.
0: La Yolanda Ramos fent del Junco. Quan estic deprimint me la poso.
1: Jo em poso moltes vegades també aquesta actuació, la veritat, i la de la Heidi, de la Sílvia.
0: A mi m'ha impactat el Junco. I me va impactant.
1: És brutal.
2: Jo faré una cosa radicalment diferent. Una pink que va fer la Ruth penjada d'unes teles, que va ser la primera vegada que vam fer una cosa així, i jo allò em tinc com... Bueno, va fer de plorar. Molt maca, ho va fer superbé.
1: Anem un moment a OT. Quin concursant d'Operación Triunfo us ha sorprès més al llarg dels anys?
0: Hòstia.
2: Jo la Chenoa, però perquè hi ha una relació ja més enllà, però també perquè, ostres, és una noia que és una dona, que li han posat sempre, l'han donat molta canya i sempre no se l'ha tractat bé.
1: Penso
2: i està allà, està presentant Prime Times, ha estat fent-ho superbé i demostrant que treballant i que té molt a dir, i per mi la Chenoa.
0: Clar, és que la Chenoa juga en una altra lliga, clar, perquè juga en la lliga del nostre cor, diguéssim. La Chenoa la Chenoa està en la meva vida des de fa 25 anys i estiguem molt més temps, no? I el que diu la Laia és perfecte. és
2: veritat. Però a mi m'ha sorprès, veure-la de presentadora i veure-ho.
1: A mi també m'ha sorprès.
2: L'amor que li tinc, sí, objectivament, penso, ostres, d'Operación Triunfo, totes les carreres i tothom, tot el que ha fet, fa 25 anys que està, i ara de cop la tenim de presentadora, fent-ho superbé, fa de jurat, fa bé. Llavors, per això em quedo amb la Chenoa.
1: És bona.
0: Jo et diré, també, a mi una de les que em va impactar més va ser Cristina Rueda.
1: També.
0: Ha fet d'actriu en la Messias, que quan va entrar va ser aquells anys a Mediaset, que vam tenir un parell d'edicions que entrava la gent molt, molt jove, que entraven amb 16 anys, i ella va entrar amb 16 anys i tenia una cultura musical espectacular, perquè era la germana petita, era la filla petita d'una família, tenia germans grans, els germans grans li havien donat una cultura musical que no corresponia amb la seva edat, no? I sempre em va cridar sempre molt l'atenció tot el que sabia de música la Cristina Rueda.
1: Molt bona.
2: Sempre he pensat que seria bona concursant de Tocar a Me Suena, eh?
0: Ho faria molt bé.
1: És molt bona idea. Ja, sí. Apuntada, eh? Si us convidessin a participar a Tocar a Me Suena, quin artista us agradaria imitar?
0: Jo la Rafaela...
2: Charlotte, que és mut. Què has dit tu? El Charlotte, clar.
0: No. Jo crec que la nostra musa... Si nosaltres haguéssim d'aixecar un altar, amb algun artista, hauríem d'aixecar l'altar de la Rafaela Carrà, que sempre ens va inspirar, cada edició l'hem imitada i...
2: L'opening millor que hem fet de la història és el que vam fer imitant-la amb ella, és el que més ens agrada a tots sempre.

0: I perquè, no, la filosofia de la festa, la llibertat, que tothom tingui el seu lloc, passem-ho bé, no sé, és molt el nostre esperit també, llavors estic d'acord que jo no ho faria perquè ho faria molt malament, però
1: No se
0: si
1: sap
0: tingués
1: mai.
0: capacitat, sí, que se sap, sí que se sap.
2: Hem de ser conscients de les nostres possibilitats.
1: Cafè o te durant les gales? O alguna altra cosa, no sé.
2: Cafè, jo.
1: Cafè, no?
0: Molta aigua,
1: Vale.
0: molta aigua,
1: Què no pot faltar mai darrere de les càmeres abans d'un directe?
2: xocolata. La
0: Sí?
2: Laia compra xocolata amb sal.
1: Això a mi m'encanta. Sóc addicte, també. M'encanta el xocolata amb
0: Correcte,
1: sal.
0: sempre en portem, sí. O jo o gent de l'equip, eh? Ara ja és una tradició i sempre hi ha algú que porta i si jo me l'ho cuido en la porta no sé qui, sempre en tenim allà. Al control i sempre hi ha xocolata,
1: Això
0: sí.
1: està bé, això està bé. A veure, quin és el millor consell que heu rebut al llarg de la vostra carrera? Un consell que recordeu.
0: Mira, el Tinet en diu un, que ara ja estem més establerts amb horaris i tal, però diu sempre que a la tele menja quan puguis menjar i dorm quan puguis dormir, perquè no saps mai quan podràs tornar a menjar i tornar a dormir. I
1: Bona.
0: després en diu un altre també, que no estem, que aquest jo sempre el penso molt, i no estem salvant la vida de ningú, estem fent televisió i ens ho estem passant bé. I que això, de vegades, que quan tens una situació que et sembla un drama impossible, ajuda a relativitzar i a dir, ei, que estem fent tele. No estem... I això a mi em va molt bé i l'aplico moltes vegades.
1: Sens dubte, estan molt bé aquestes dues.
2: Bueno,
1: Tinet.
2: jo seria lleig que em referís a mi mateix, però a mi em van donar una vegada un consell que en el seu moment no el vaig entendre, però després sí que l'he entès. És a dir, que un no passa mai a... O sigui, els teus errors i els teus fracassos no pesen mai en el teu currículum. La gent sempre et recorda per les coses bones, et recorda pels èxits. I és una cosa que després a mi m'ha passat. Jo he tingut un èxit cada 10 anys i una llista de fracassos entremig. Però una mica és això, que en el fons la gent és bona i te recorda per les coses bones. És com quan et mores que tothom et troba virtuts i
1: Sí,
2: tot això.
1: veritat. Sí.
2: És una mica això, no?
1: Ni
2: De
1: més
2: dir,
1: ni menys.
2: tu ves fent la teva carrera, ves fent coses, diu, i no et preocupis de per si una cosa no surt gaire bé o una cosa no qualla, diu, perquè al final, diu, la gent et recorda pels èxits.
1: Exacte, el temps posa cada un al seu lloc, ni més ni menys, també, no? A veure, definiu Gest Music amb una sola paraula.
2: Joder.
0: Casa meva.
1: És que jo diria això, no? Família, no? Potser?
0: Sí.
2: O sigui, nosaltres hem tingut la sort, com deia abans la Laia, de treballar en una cosa on ens ho passem molt bé. I això és una cosa que no tothom pot dir. Hi ha molta gent que va a la feina i va a la feina perquè doncs, necessita un sou,
1: Perquè toca, sí.
2: o perquè la vida l'ha portat cap aquí, i llavors, igual, potser la feina no els omple al 100%, després a les tardes tenen un hobby que els omple. Nosaltres, almenys parlo per mi, jo he tingut la gran sort que sempre m'ho he passat molt bé la feina, no? I evidentment, que jo no podem dir avui que no se n'enterin, perquè si no, no ens pagaran, no? Si ens ho passem tan bé. Però, bueno, es tracta de que ens ho passem bé, de que ens guanyem la vida, que podem mantenir la família i que som, o sigui, no sé com dir-t'ho. La gran avantatge de dedicar-te a la tele és que tu cada 3, 4, 6 mesos canvies totalment.
1: Sí,
2: Nosaltres,
1: clar.
2: la Laia l'any passat, per exemple, va estar fent Tocar a més sona i després ho va rematar fent Ària, va passar de les...
1: Brutal, Ària.
0: Meravellós, sí,
1: Tremendo.
0: un altre programa per estar, vamos,
1: És
0: em queia la
1: que
0: bava.
1: era brutal. Nosaltres vam anar a la roda de premsa i vam flipar en colors. O sigui, brutals.
2: Això és la gràcia de treballar l'entreteniment i treballar la tele. Igual estàs fent un programa de cuina i al cap de 15 dies estàs fent un documental i al cap de 15 dies, que tu no ho sabies, estàs fent alguna cosa d'esports, no? I dius, pues igual si treballés a la Caixa estaria 30 anys de la meva vida darrere un taulell fent cada dia les mateixes coses. Dic, nosaltres tenim aquesta gran sort de que tot i que és bastant cíclic, perquè tant la Laia com jo hem anat a parar programes que ens han durat molt de temps i sabem que cada any farem OT o cada 2 anys farem OT, i que cada any farem Tocar a més sona i que duri molt, però entremig sempre et permet fer altres coses, no? Que sigui un documental, que sigui un programa de no sé què, un programa de no
0: Jo
2: sé
0: vaig fer El caigut del cel, que també va ser un altre
1: què.
0: programa
1: També, molt bon
0: que
1: programa.
0: vaig gaudir moltíssim.
2: Ah, llavors, per exemple, de cop ens surt una gala com els Goya, no? I dius, hòstia, doncs estem fent... O sigui, aquesta possibilitat d'anar a treballar, de passar-t'ho bé, evidentment, de treballar molt i tenir estrès i de,
1: sí,
2: i de
1: patir. Sí, això no t'ho treu ningú, clar.
2: Però aquesta cosa de que tens una feina canviant és collonut.
1: Ni més ni menys.
0: Perdona, jo deia casa perquè és família, però també casa. Jo porto 26 anys treballant a Jazz Music i anar a Jazz Music és que és casa meva, no només perquè et trobes allà la família de l'equip, sinó perquè et sents com, no? Com ara que hi ha la selecció i tal, ostres, és la meva samarreta, és la de Jazz Music, llavors és una sensació més enllà de només família, no? És com formar part de tota la meva vida laboral. És que...
1: Això ho diu tot, jo crec que això ho diu tot, ho resumeix tot.
2: Passem més hores al plató que a casa nostra.
1: Ja m'ho imagino, ja. Jo quasi que sofà i una tele petita us poseu allà, eh? Bueno, tele no cal perquè ja esteu fent tele, però un sofà de tant en tant, allà segur que el deveu tenir per anar fent un descansat.
2: També tenim que a vegades ve la família a veure'ns al plató, eh?
1: Home, que si no... Em podíeu definir també tocar a més suena amb una paraula? Tocar a més suena amb una paraula.
2: Una fantasia.
1: Total.
0: Màgia.
1: Molt bé. Completeu la frase. La televisió del futur serà... A veure.
2: Serà viva. Perquè tothom diu que es morirà i et dic que no, que serà viva.
0: És que no ho sé. Ara és incerta per mi. Incerta. Sí.
1: Doncs heu superat el test amb un 10. Tots dos, un 10. Heu tret un 20. Un 20. O sigui que fantàstic, fantàstic. Escolteu-me, realment ha sigut un plaer a parlar amb vosaltres. Tinet, estem parlant aquests dies amb els concursants d'OT, escolta, que estan neguitosos per als 25 anys, eh? Vull dir que, escolta'm...
2: Mira, no me'n parlis perquè organitzar un aniversari, encara que sigui el teu, costa. Posar tothom d'acord, buscar el dia, buscar la manera, buscar... I llavors has d'intentar, diguéssim... Nosaltres, a l'esperit d'aquests 25 aniversaris, és a dir, volem celebrar-ho amb quant més gent millor, no? I estem buscant una data de consens i un event de consens perquè pugui venir tothom. La nostra il·lusió seria que vinguessin els 208 concursants. Ojalà. Que hem tingut. Tenim alguns que s'han mort i que no,
1: no
2: podran venir, o altres que estan enfeinats i que tenen bolos o que estan fora del país, però pensem que, a part dels 208 concursants, hem tingut, doncs, quantitat de gent que ha vingut a fer de jurat durant aquests 25 anys. Hem tingut professors, hem tingut directors de l'acadèmia, hem tingut molta gent vinculada al projecte amb el qual ens agradaria celebrar aquests 25 anys. Perquè tu abans ho deies, o sigui, Operació Triunfo ha deixat un pòsit en la que és la cultura popular d'aquest país i, per tant, nosaltres li volem fer un homenatge. Ara, si organitzar un casament o organitzar un event d'aquest tipus és complicat, imagina't amb una cerimònia amb tota aquesta gent.
1: Tremendo, tremendo, de veritat. Doncs, Laia Vidal, Tinet Rovira, ha estat un autèntic plaer compartir aquesta estona amb vosaltres. Moltes gràcies per explicar-nos què hi ha darrere de dos programes, de tots els programes que formen part de la història de la televisió, que continuen emocionant milions d'espectadors. Us desitgem molts èxits en tots els projectes que teniu en mans i esperem retrobar-vos ben aviat als nostres micròfons. De veritat, ha sigut un plaer.
2: Moltes gràcies, Joan.
1: A vosaltres, i escolteu-me, us seguirem la pista de molt a prop, com sempre.
2: No us perdeu els projectes, que són molt emocionants.
1: Tothom allà a veure el tocar a més suena i a votar, eh? A votar per el vostre favorit i favorita.
2: Molt bé.
1: Abraçada. Vinga. Forta.
0: Adéu, gràcies.
2: Adéu-siau. Adéu.

0: together and decided to create a dream come true. Saw the spring of wonders in your heart and go starlight in your eyes of you.
1: Boja per The Camperter. Boja, boja completament. Boja, boja. I el Ricky per qui està boig? Per qui t'agradaria cantar avui en el programa?
2: Hosti, per mi mateix.
1: No, va, Ricky, no m'enganyes, va.
2: Avui cantem per Chayanne.
1: ¿Por Chayán?
2: ¿Torero?
1: Cantó,
2: ¿torero?
1: Va, a ver, canta así.
2: Ser torero, poner el alma en el ruedo, no importa lo que se venga, pa' que sepas que te quiero como un buen torero.
1: ¡Torero, vaya! Oh, ¿es un montonero o no?
2: Por ti.
3: Sí.
2: Sí,
3: sí, sí, sí, sí, ya
1: somos años. ¿Somos años a qué?
3: No, no, d'amistat.
1: Ah, bueno, pensaba que era una historia d'amor.
2: No, una bona amistat, una bona amistat.
1: ¿Eh?
3: Ell voldria, jo.
1: Ah, ell voldria.
2: No,
1: que
2: va.
1: Qui és el que vol? Qui és el que vol? Qui vol, tu o ell?
3: Ell vol.
1: Ell vol. I tu no vols?
3: No,
1: i per què no vol?
3: Perquè no.
1: És un jove guapo, canta bé.
3: 20 anys d'amistat ja, no. Està molt bo.
1: Si a sobre hi poses amor.
2: 5 a 5 farem a la Platino.
1: Amics de la Caixa Tonta. Us deixo perquè, bueno, tanta preparació...
4: Déu-n'hi-do, Toni, déu-n'hi-do.
1: Al final, no sé el que passarà, tu. Potser s'embalen massa, eh?
4: Ui, ui, ui, ui, ui, ui.
1: Catalunya, que t'estimo. La Caixa Tonta, Joan Bosch. Me'n vaig, que falta poc per començar i estan ja tots preparats a tope.
4: Com sempre, el Toni Rovira, és que és imprevisible, és imprevisible. Ja ho sabeu, en el seu racó hi pot passar...

0: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
1: I nosaltres acabem el programa amb el més nou de l'Ainar, aquesta jove artista que també l'hem apadrinat des del nostre programa, que ens presenta el seu últim single, La Luz del Sol. Aviat la tornarem a tenir aquí. Gràcies al Tinet Rovira, gràcies a la Laia Vidal, que avui ens han parlat de Tocar a Més Suena, d'OT i de moltíssimes coses més relacionades amb la petita pantalla, que tant estimem. Gràcies també a l'Assumpta Vitòria i la seva història de la tele i al nostre estimat Toni Rovira, del Toni Rovira i tu. Amb el seu racó en el que hi passa absolutament de tot i més. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Busqueu-nos, així de senzill, així de fàcil. Doncs res, gràcies per ser-hi una setmana més, a totes les emissores que ens feu confiança, a la gent que ens escolta, i que vagi molt bé. Adéu-siau. Yeah.

0: Senyores i senyors, fins aquí l'emissió de La Caixa Tonta. Esperem que us hagi agradat. Que sigueu molt feliços.
1: El primero. Durante.
2: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.

0: sí.
1: Bon dia, bona tarda, bona nit, bojos pel cine, aquí Sendrowski, podcast de març, acabats els Oscars, acabats els Goya, quasi que podríem dir oficialment que ha començat la nova temporada. Festival de Màlaga, any 26, a tope. Avui, de moment, començo jo. Veurem si el Cthulhu pot participar una miqueta. Era un dia raro. I hem tirat pel dret. Teníem ganes de parlar de cine. I començo sense gaires prolegòmens dir-vos que avui entrarà una entrevista. Podreu escoltar el Sergi Estella, el One Man Band, l'home orquestra. Vaig penjar algun vídeo a Instagram, vam penjar un altre vídeo en el YouTube, on l'entrevistem, on xerrem amb ell, on ens explica, ens parla també del seu documental, un documental que podeu trobar a Filmin, que es diu A Story of One Man, un crack, un bluesman català superautèntic que fa els seus propis instruments, com si fos un luthier, i veureu que és superinteressant. Així que després entrarà l'entrevista amb el Sergi Estella, que vam fer fa uns dies a Barcelona. Vam quedar en un parc molt maco, sentireu els ocellets com canta mentre nosaltres xerrem de cine i de la vida. I sense més, deixeu-me començar parlant-vos avui d'una sèrie, que es diu Fúria. Una sèrie que es va estrenar a l'estiu al Movistar Plus, que volia veure, que feia mesos que hi anava al darrere, però entre una cosa i l'altra no havia tingut l'oportunitat, i que m'ha agradat bastant. És una dramèdia negra, es diu Fúria. El Félix Sabroso utilitza la ira femenina com un motor de crítica social. Una sèrie de 8 episodis, de 25 a 40 minuts més o menys cada capítol. M'ha sorprès, que no serà la sèrie de l'any, segur que no, però és original, és molt original. Un repartiment coral de 5 dones, amb unes vides en principi desconnectades, que s'acaben entrellaçant, no? No són actrius desconegudes. Penseu que parlem de la Carmen Machi, parlem de la Cecilia Roth, parlem de la Natalie Poza, de la Candela Peña o de la Pilar Castro. Vull dir que, a més, aquí doncs sonarà a tothom. I no vull oblidar els homes dels papers que són secundaris a la sèrie, que són Alberto San Juan, un crac, el Pedro Casablanc, un altre màster, i el Pepón Nieto. No sabés quines pintes que porta. Els capítols són individuals, vale? Amb el punt de vista de cadascuna de les protagonistes, el nom de la qual és el títol de cada capítol, no? El tema és que les històries de cadascuna de fúria s'acaben convertint en venjança, passant de la fúria a la venjança, no? Amb uns bons diàlegs, una crítica social que toca temes del dia, no? Allò com la precarietat laboral, els influencers o els ventres de lloguer, per posar alguns exemples. Una sèrie, dic, valenta, que us pot fer riure, va fer riure, i incomodar al mateix temps. Vull dir que té gràcia. Torno a dir, no serà la sèrie de l'any, però es deixa veure. Movistar Plus. Després volia parlar-vos del documental que acaba de guanyar precisament els Oscar, que vaig recomanar una setmana abans, i vaig dir que era el meu favorit. Hi havia la de la vecina perfecta, que és una que teniu a Netflix, que és el que deien que apuntava a guanyar els Oscar. Al final no ha arribat a guanyar, tot i que estava nominat. És un docu que també està bé. Ja en vaig parlar fa uns quants programes. És un documental que té un muntatge supercurrat, que és la gràcia d'aquell docu, perquè és tot a partir de càmeres policials, càmeres bodycams, les que porten els policies al cos, o càmeres de comissaries. No? A partir d'aquí fan un muntatge de no sé si un parell d'anys, teixint una mica la història d'una senyora, d'una persona que, no, que té algun problema mental molt possiblement, una persona molt aïllada que viu en un barri, en una zona on els crios li van a fer bromes a casa, li tiren la pilota, ella es posa molt nerviosa, això retroalimenta que els crios encara la molestin més, entre cometes, ella truca a la policia i tot això va escalant, no? És un documental que també recomano. No tant per la història en si, perquè és una història que, bueno, no té més que això que us he explicat, però de com us deia, com està muntada i quin tràgic final que té, que també és bastant tela. Vaig al que vaig, que és el Mr. Nobody Against Putin, és el documental que acaba de guanyar els Oscars, el documental que jo votava. La valentia d'un professor que de forma clandestina grava el sectarisme de com funciona el sistema educatiu a la Rússia del Putin, no? És autèntic, simple, perquè està gravat com podia aquest professor, com s'arriscava també en alguns moments, o en bastants moments. M'ha deixat al·lucinat de com manipulen els crios, com fan les dictadures, no? Per crear futurs soldats amb el cervell rentat, no? El teniu a Movistar Plus, el teniu a Filmin, i s'ha estrenat ara també en el Sense Ficció. O sigui que si teniu el 3CAT, allà gratuïtament el podeu veure, i de veritat que no us en penedireu. I després hi ha un altre docu, que també tenia bastants números de guanyar. Ja m'animo, els docus, ja seguim parlant, tu. La solució de l'Alabama Solution, que és dels presos d'Alabama. Aquest estava també nominat i tenia, no tenia tants números, però també està molt bé. També està molt bé. Els presos d'Alabama es queixen de les condicions de les presons d'aquell estat, que realment són infrahumanes, en un país tercermundista és molt fort, no ho sabia. I llavors, a partir d'aquí, el documental és quasi tot a través de, a partir de gravacions que fan ells amb els seus mòbils a dintre de la presó, i com ho denuncien, i com acaben muntant, ja ho veureu, un grup de queixa, de denúncia, que arriba on t'arriba, i té els resultats que té. O, bueno, no vull dir res més, que si no faria spoiler, però també està molt bé. Aquest diria que només el teniu a Movistar Plus, però també està molt bé, de l'Alabama Solution. Espera que arriba una miqueta tard, però arriba en Cthulhu.
0: Molt bona, Sandroski. Primer, disculpar-me perquè he acabat d'aterrar. Ja saps que sempre amunt i avall i avui doncs he arribat tard, he arribat quan he pogut. Però bé, acabat d'aterrar, com dic, i ja estic aquí per parlar de cinema, que ja saps que ens agrada, a més ara feia uns quants dies que no en parlàvem. Per tant, vinga, fotem-li. Bé, primer comentar que vaig poder fer la retransmissió dels Oscars en directe per Ràdio Arenys, com ja he fet altres vegades, una experiència que m'agrada molt, al costat del company Eloi Tomàs. Tots dos allà, doncs mira, passem la nit i així no ho veiem sols a casa, diguéssim, és l'excusa, però de passada doncs ho fem per la ràdio, ho fem en directe i doncs el feedback que tenim de la gent que ens escolta, que encara que sembli que no a aquella hora, doncs es veu que hi ha gent que sí que ens escolta, per sorpresa nostra i tot. Doncs molt bé, la veritat que va anar molt bé. Una gala que, a més, no va acabar molt tard, per sort, aquest any. A les 4 ja podríem ser al llit, per tant, molt bé. I on una batalla tras altra es va erigir com la gran triomfadora. Amy Madigan, de Weapons, va ser per mi la gran sorpresa, que no m'esperava de cap de les maneres que guanyés. I doncs sí, finalment va ser la que se'n va endur l'estatueta. Cirat, era molt complicat. Teníem ganes que Cirat s'emportés alguna cosa, sobretot el tema del so, però era molt complicat. La veritat és que davant d'aquests monstres amb moltíssim més pressupost, doncs era molt, molt, molt complicat. Ja no parlem de millor pel·lícula estrangera, que sabíem que no tenia res a fer. Però bueno, va estar allà, l'experiència és brutal, segur, pels integrants de la pel·lícula i tot. O sigui que, en el fons, jo crec que han d'estar molt orgullosos del que han aconseguit, i tots hem d'estar molt contents d'una pel·lícula com Cirat, amb un pressupost, ja us dic, infinitament inferior a totes les altres pel·lícules que hi ha per allà que es presentaven, hagi arribat on ha arribat. Per tant, felicitar-nos i que n'hi hagin moltes més que arribin així. I el tema de Sinners, que ja saps que partia com la gran, 16 nominacions, aquí, la més nominada de la història, com si... Però doncs al final crec que molt ben fet, una data tras altra, és millor film en general. I evidentment, doncs jo crec que s'ha demostrat i que per això l'ha superat i ha arribat on ha arribat.
1: Doncs que Cthulhu, jo t'he dit que aquest any que estan dient que si és un mal any, que si el mal acollit, no tan bones pel·lícules, a mi Sinners em va agradar molt. No per aquestes 16 nominacions, es van passar, però mira, igual que amb Weapons, amb la Madigan, jo crec que han fet una picada d'ull al cinema de terror i m'alegra. I després, per mi, una batalla tras altra és una passada. El que passa que és un tipus de pel·lícula que s'hi ha d'entrar d'una manera concreta. Has d'anar a saber el que vas a veure o a deixar-t'ho fer tot. I jo dic que és una pel·lícula que comença començada, no? Perquè aquí no s'espera una cosa tan diferent i recordem que les novel·les del director, de l'escriptor d'una batalla tras altra, diguéssim, d'on ve la criatura, d'on plora la criatura, doncs que són esbojarradíssimes, no? Llavors té un sentit. Escolta'm, parlam d'alguna sèrie. Jo he parlat de Fúria, de Movistar Plus. Has vist algunes sèries, no?
0: Tema sèries que em comentes, doncs m'agradaria comentar, mira, primer una sèrie que una sèrie que s'estrenarà la quarta temporada el 20 d'abril d'aquest any, evidentment, i que vaig començar a veure no fa gaire, perquè vaig veure que s'estrenava la nova temporada i que la gent em parlava molt bé i m'havien arribat inputs que estava molt bé, que és From, la ciència-ficció ambientada així en un poble. No vull fer massa spoiler perquè crec que el maco d'aquesta sèrie és anar-la descobrint des del minut 1. Llavors, si t'expliquen alguna cosa, no sé, crec que millor no. Però haig de dir-te que a nivell actoral, a nivell d'emplaçaments, ja us dic ara, sense fer un super spoiler, que passa pràcticament tot en un mateix emplaçament, una miqueta, vale? Però, ostres, els actors crec que estan molt bé i crec que aconsegueix, amb poqueta cosa, crec que aconsegueix molt. Llavors, li dono molt de valor a això. Podria ser una miqueta als inicis d'alguna sèrie d'aquestes que també ens va sorprendre a l'inici, com pot ser Walking Dead, per la relació entre les persones i tal, però salvant molt les distàncies, eh? Walking Dead, i crec que també de pressupost també és bastant diferent, però no ho sé, té cosetes que m'han sorprès i m'han agradat, i de veritat que moltes ganes de seguir. De moment he vist la primera temporada, que m'ha deixat molt, molt content. Es va estrenar la primera temporada del 2022, la teniu a Movistar, i totes les temporades, evidentment, i amb moltes ganes de seguir, veure la segona, la tercera, i ara quan es treguin la quarta, doncs a veure com van resolent el tema. Però la veritat que molt bé. I després una altra sèrie molt diferent, vale, que s'ha estrenat aquest any dins del món aquest de Juego de Tronos, vale, que n'heu sentit parlar tots i n'heu sentit parlar molt, que és El Caballero de los Siete Reinos, que s'ha estrenat a HBO, que són només 6 episodis, i que, per dir, són només 6 episodis perquè s'acaba i et quedes amb ganes de més i dius, ostres, jo vull més d'això, aquesta història m'agrada, aquest tema m'agrada, que té com un punt que no saps si està realment ben fet o no, té punts d'aquests, saps, que et fan dubtar una mica si realment és tan bona la factura de la sèrie com sembla, saps, així com algun punt que semblaria com de sèrie B, però realment li queda molt bé com està feta. Independentment d'això, és parla dels aconteixements que van passar dècades abans de Joc de Trons, on ja comencem a veure la formació de les diferents cases, pues, les mateixes que hem vist a Joc de Trons, vale? Ara no em posaré a explicar-vos Joc de Trons, si heu vist ja ho coneixeu, i si no, tampoc passa res, podeu veure-la sense saber res de Joc de Trons i sense haver vist res de Joc de Trons, no de Trens, jejeje. Crec que t'atrapa des del primer capítol, i sí que és veritat que hi ha algun capítol on el tempo s'alenteja una mica, però en general és una narrativa ràpida i conclusiva dels fets que ens van presentant, i amb un cinquè capítol espectacular, que crec que és el punt àlgid d'aquesta temporada. Així com hi ha diversos capítols a Joc de Trons dintre de totes les temporades que té que són brutals, aquest en té un també que jo crec que és molt bo. La definiria això: directa, bruta, violenta i dramàtica, però alhora tot tractat amb un cert punt de comèdia. I no sé, a mi m'ha agradat molt, m'ha sorprès molt. M'he menjat els 6 capítols pràcticament de cop i ja et dic, en vull més. O sigui que esperant que arribi més teca d'això.
1: Molt bé, Catulo. Escolta, deixa'm parlar d'una pel·li que he vist al cinema que està generant molta controvèrsia, que és The Bride, la nòvia. Dirigida per la Maggie Gyllenhaal, és una reinterpretació del mite de Frankenstein, que quasi diria de la nòvia de Frankenstein, que ha generat, com dic, molta crítica dolenta, suposo per l'estil, l'estructura narrativa, el guió, diria, o com està explicat, no? Perquè després no és tan complicat la pel·lícula, però potser tarda en entrar en matèria, té un pròleg llarg, potser és quasi 40 minuts, no? Que no acabes de veure per on van els trets. I entenc que això és el que ha fet que molta gent no li hagi agradat. No sé si encara la trobareu als cinemes, en alguns, suposo, però de veritat que per mi és, a part de que és una nova lectura de la novel·la de la Mary Shelley, però és que a més és un experiment de gènere, no? Amb terror gòtic, visualment és molt gòtica, no? Molt Batman, molt fosca, i fa pensar en el cine negre dels anys 30, amb un discurs feminista que per cert m'ha agradat molt, ja no dic pel maquillatge icònic de la prota, que et fa pensar en un Joker, tant per la vestimenta com per aquest maquillatge, i pel rotllo punky de la peli, no? El Frankenstein és el Christian Bale, vull dir que també el repartiment és l'hòstia, la doctora Ephronius, que és la Annette Bening, i la nòvia, que és la Jessie Buckley, que acaba de guanyar l'Oscar precisament per Hamlet, no? I qui, per cert, fa una molt bona actuació, una actuació, a més, molt física, que també s'ha de remarcar. El millor de la peli pot ser l'estètica, us deia abans, us deia punky, us deia gòtica, quasi pictòrica, no? Cada fotograma sembla una peça d'art gòtic modern, no? Per dir alguna cosa. I el guió, potser el més irregular seria el guió i potser el to, no? Que entre comèdia, que aquest punt comèdia, terror, thriller, a vegades se't fa una mica estrany, no? Per mi no m'acaba de quadrar el to. És l'única cosa que li posaria la pega que li posaria. Però tot i això, ja dic, compro 100%, de fet, la recomano, pel risc, pel descaro, no? I que és molt vital, molt boja, molt excessiva. De veritat que de Bright, la nòvia, segur que molta gent no us agradarà, perquè així és la crítica és el que està dient, però per mi, super, super, super interessant. I després una pel·lícula que feia any i mig que volia veure, que va estar a Sant Sebastián, que es diu El Jockey, que si no m'equivoco va guanyar millor pel·lícula iberoamericana, diria, Sant Sebastián la deu fer, doncs, diria que l'any passat, el 25 o el 24. La teniu a Movistar, dirigida per Luis Ortega. Prenem nota d'aquest director argentí. La van seleccionar Argentina per representar el país als Oscars l'any passat. És un thriller amb una narrativa surrealista. No és un guió tradicional, també una altra pel·li, també és rara. Ara en parlo de dues seguides que són diferents. Així que comença que dius, primer dius, què estic veient? De què va això? No? Diàlegs estranys, estètica de com van vestits, la composició dels decorats mateixos. No? Sembla com un somni hipnòtic, no? Els personatges amb poca esma. A vegades sembla que no tinguin emocions, no? Em va fer pensar en Kaurismäki, no? Fins i tot els personatges en cada escena, la composició dels plans, amb una fredor geomètrica, perquè m'entengueu, no? Però també m'ha fet pensar en Eduardo Casanova, saps? Amb aquest cineasta espanyol que també fa aquestes coses tan surreals, no? Deia de Kaurismäki, i de fet, llegint, buscant, he descobert que la fotografia, precisament, és del Timo Salminen, que n'és col·laborador habitual del Kaurismäki, o sigui que no és casualitat, vaja. Em costa explicar-vos de què va. Vull dir que aquí ja tenim un problema, eh? Vull dir, la mutació, suposo, d'un personatge, que és el protagonista, que és el Nahuel Pérez Vizcayart. Potser una fugida existencial del protagonista d'aquest Vizcayart i la seva parella embarassada, que és la Úrsula Corberó. Ja dic, si busqueu una experiència sensorial, us podria dir això ara i us podria dir el mateix amb la nòvia, que he parlat fa un moment, sobretot visual, endavant. Però no busqueu molt de sentit perquè crec que no el té, o almenys jo no l'he trobat. Que tu, Lluís, de pel·lis, què? Has vist pel·lis o no?
0: A nivell de pel·lícules m'agradaria molt destacar això, que vam estar a l'Andrau, que vam poder fer aquesta performance, diguéssim, a los Cine Arenys, a casa més, que evidentment em va fer molta il·lusió, amb convidats, amb personalitats del poble i dels pobles del voltant que van venir, i amb molta gent, amb una sala plena, que això que feia molt, molt de goig, i que vam tenir el Lluís Tripiana i el Tono Folguera. El Lluís Tripiana explicant-nos doncs, les seves vivències i com va viure ell aquell torb, sense ser en el mateix grup que ens explica la pel·lícula, però bé, perquè ens féssim una idea. I el Tono Folguera, que és el productor, explicant doncs, una miqueta els intríngulis de com ha costat gravar aquesta pel·lícula i doncs la sortida que està tenint, no? I el boca a boca, com està funcionant, i molt bé. I la veritat és que jo no havia vist la pel·lícula. Tu, Sandrowski, sí que ja l'havies vist, per tant, ja la sabies de què anava, però jo que hi anava verge, diguéssim, doncs, ostres, em va agradar molt. Vaig trobar que no té res que envejar moltes produccions que ens arriben de fora, molt ben feta, molt ben tractada, crec, en general tot. Els actors, molt bé, un Álvaro Cervantes espectacular, i doncs una mica el mateix que amb el que he comentat, no?, de la sèrie Que em vull més, doncs que sí, que segueixin fent pel·lícules així, que seguim apostant per un cinema així, un cinema de casa amb qualitat, amb diners, si es pot, però amb això jo crec que si es fan les coses bé, es fan amb qualitat i a sobre, doncs tenim el suport a darrere i hi ha calés per poder fer-ho, es poden fer coses molt, molt xules i que arribin a tot arreu.
1: I tant que sí, Catulo, i tant que sí. Després, una altra pel·lícula que interessa, una pel·lícula més, anava a dir, més independent, potser sí, més autoral, va, diguem-ho, entre cometes, perquè aquesta també ho és molt. Urchin, la teniu a Filmin, és l'òpera prima del Harris Dickinson, que és l'actor protagonista de Baby Girl, que va fer ara amb la Kidman l'any passat, que també no va agradar gaire. Jo li vaig trobar cosetes. I el Triàngulo de la Tristesa, vale? El jove aquest influencer, modelo, vale? Em sembla una de les sorpreses de l'any, Urchin, de l'any passat, amb un estil que respira segell molt propi, com us deia, molt autoral, i que també vull dir molt independent. Perquè us poseu una mica en la història, el Londres post-pandèmia, a través dels ulls d'un rodamón, atrapat entre l'addicció i la marginalitat. No busqueu pornomisèria, perquè, de fet, s'inspiren les pròpies experiències del Dickinson com a voluntari en organitzacions benèfiques. I, no ho sé, el comparen amb el Ken Loach, el tanto, eh? La fotografia està molt bé, per com utilitza la imatge per narrar l'estat psicològic del prota. El prota s'ha dedicat, també ho fa molt bé, és el Frank Dillane, no el coneixia. I és una pel·li que és veritat que no és per tots els públics. En el Festival de Cannes, la pel·lícula va competir a la secció En certain regard, Una certa mirada, on va ser una de les grans triomfadores, han portat el Premi Fipresti, que sabeu que és el galardó, hòstia, molt prestigiós, perquè està la crítica internacional a la secció, i el Frank Dillane, aquest el prota, que va ser millor actor. Vull dir que de veritat que està molt bé. Després, canviant totalment de gènere d'estil, vaig anar al cinema, que feia no la trobareu al cinema, vaig trobar-me Epic, Elvis Presley in Concert. ¿Vale? Vaig disfrutar moltíssim. Torna a ser el Baz Luhrmann, que després de l'èxit del biòpic que ja li va fer del 2022 en l'Elvis, on, per cert, la part de Las Vegas va pintar l'Elvis molt més set caldo, molt més controlat pel coronel. I aquí jo crec que el vol deixar millor. És com si vol esmenar una miqueta el càstig que li va fotre de deixar-nos el tan fet caldo allà, no? Ja dic, no sé si és més un documental, si és molt de videoclip, però un videoclip molt autèntic. S'ha dedicat a rescatar l'essència més pura de l'Elvis, en el seu hàbitat natural, que és a l'escenari. És molt immersiva, les cançons no estan tallades com el biòpic, i aquí fa servir un recurs que m'ha agradat bastant, no? Que és doncs, una mateixa cançó muntada, com la va cantar en diferents moments, fent una composició molt autèntica, perquè m'entengueu, no? Pues una cançó que comença en un concert i a mesura que va passant la cançó et va posant imatges de la mateixa cançó però en diferents moments, com pot ser doncs, mentre està assajant, en un concert, en un directe, etcètera, etcètera. Això ho fa molt especial. És una part del muntatge que mola molt. M'ha fet pensar en el documental que teniu a Movistar Plus, que es diu Flores per Antonio, de l'Isaac i la Cuesta, que precisament el muntatge és un espectacle, és un gran documental que recomano i que precisament fa servir també aquest recurs, no?, d'agafar una cançó i anar-te-la enganxant en diferents trossos i que l'acabis escoltant quasi tota, no? I això és un espectacle. Bé, tornant a Epic, imagino aquesta pel·li en sales d'IMAX, on es va projectar molts llocs dels Estats Units, per exemple, i crec que ha de ser brutal, perquè per mi el cinema, que a més em vaig posar molt endavant, va ser una passada. Per mi ja dic, va ser una experiència religiosa, doncs imagineu-vos amb un IMAX, no? Es veuen vídeos inèdits, et dona la impressió de que ha trobat material que no havies vist mai i que l'ha muntat molt bé. S'ha de dir que la restauració tècnica del material es veu que ha estat l'hòstia. Un so impecable, l'accés al material d'assajos superíndims, vull dir, la fa molt, molt especial. I després, una altra pel·liculeta, li posava un semàfor taronja. A mesura que hi vaig pensant, potser li pujaria una miqueta. No sé si quasi arribaríem a veure. Es diu Misterioso Asesinato en la Muntanya. La teniu a Movistar Plus. Per mi és un semàfor taronja, ja dic. Pel·li francesa, que salvant les distàncies pot fer pensar en Fargo o Un plan sencillo, per exemple, a persones mortes, diners trobats, decisions errònies i esbojarrades, humor negre, molt Coen, però dic això sense acabada. Està bé, però què li falta? Què li falta? Què ens passa? No? S'ha de dir que els César, de l'any passat, els premis de l'Acadèmia Francesa, es van portar al César el millor guió original. Vull dir que ojo, el tanto, vull dir, ja és prou important, i mira que jo el guió, no ho sé, no ho tinc tan clar. Per mi el millor és el policia, per cert, que és com el xèrif, que és el Benoit Proelbord, que mai el sé dir, que és el déu del Nou Testament, una pel·lícula que he parlat unes vegades, que m'agrada molt. Una pel·li, ja dic, Misteri Assassinat en la Muntanya, una pel·li que és entretinguda, que si us agrada aquest tipus de subgènere us pot agradar, però no crec que us entusiasmi. Però està bé, Movistar Plus. Després, dues cosetes. Netflix, bueno, una que... Ai, ai, ai, ai. S'ha de tenir paciència per veure això, però bueno. Màquina de guerra. El Predator de l'era de l'estreaming. A veure, que funciona a tope? Sí, és una pel·li d'aquestes que Netflix la deu estar patant seguríssim, vaja. Per mi no arriba a donar la talla, perquè no me l'acabo de creure. I mira que ja dic, té un gir que dius, ostres, mira, serà original, està canviant, tu, a veure què passa aquí, no? Però no acaba de fer la feina. Tot està molt vist, tots els clichés que vulgueu, el nacionalisme yanqui venga a tope... I per mi, taronja. La pel·li se sosté pel seu prota, que és aquest gros catxes, que és l'Alan Ridgeston, que us sonarà perquè és conegut per la sèrie Richard, sembla que està al Prime, I en aquest cas és un sergent traumatitzat que busca la redempció fent-se Ranger, no? A l'Acadèmia de los Rangers. I a partir d'aquí passen unes cosetes allà que, bueno, que són una mica difícils de creure, però si us ve de gust menjar-vos-ho i no voleu pensar, doncs endavant. Perquè a més ja només passa una sèrie de coses durant la pel·lícula que dius és Netflix total, de que m'estàs dient que no pensi, que m'estàs repetint segons quins missatges o quines informacions per si un cas estava planxant, rentant plats o mirant el mòbil. I això fa una mica de vergonyeta. Però bueno, ja veurà qui us ho passareu bé, segur. I després, Cortafuego. Una altra pel·lículeta de Netflix que també ens podríem queixar, la vaig recomanar, vaig fer un reel parlant-ne, s'ha de dir que, sobretot la vaig recomanar perquè volia parlar del director català, el David Victori, que està al darrere, que és un director que a Netflix està funcionant molt, ja va fer la sèrie Sky Rojo, que la va patar, i sobretot vaig voler anar a parar a la gran pel·lícula del David Victori, que és No mataràs. I amb l'excusa doncs, vaig dir, va, digues alguna cosa de Cortafuego, que està l'Enric Auquet, que per cert ho fa molt bé, i la pel·lícula té moltes trampes, ja dic, té més trampes que el camp de mines de Cirat, ja us ho dic, perquè té molta trampa. Llavors, la història doncs, bueno, està feta per ser vista allò, molt per sobre. No? Llavors, alguns personatges que no te'ls creus, jo vaig fer l'esport, i fent l'esforç, perdoneu, em vaig entretenir. Ja dic, el guió justet, amb el pas del temps li ha anat baixant la nota, també ho he de dir, li he donat voltes i és que, hòstia, allò, com podia ser l'altre, no? I en el reel ja dic que ja vaig avisar que la bona és No mataràs. La tensió asfixiant de No mataràs és increïble. I aquí ja busca aquesta tensió asfixiant. Doncs una criatura comença la pel·li que banya en el monte, hi ha uns incendis, aquí li diem Cortafuego, una criatura desapareix, l'Enric Auqué és com el malo tio raro veí, que a veure què fa, si se'ls haurà raptat o no haurà raptat a la criatura, i a partir d'aquí comencem. I van passant coses i ens busca que estiguem com molt enganxats. A veure, si us va bé així, doncs endavant. Si li comenceu a buscar peròs, no us creureu res. Allò es pot acabar convertint-se en una pel·li que quasi podria ser de terror en una pel·li mitja riure. La recomano. Bueno, sé que la gent que precisament és molt de Netflix i li agrada molt aquest tipus de coses més fàcils, més ràpides, doncs sé que els està agradant molt perquè m'ho ha dit bastanta gent. Llavors, Cortafuego, endavant, i si no, passeu-vos a per No matarà, si no l'heu vista, que és la Fons Consanyets, que la teniu a Prime, que és del mateix director, el David Victori, i és una passada, ja dic. En aquest cas, No mataràs és el Mario Casas, que es troba en unes situacions, en una situació, una nit, que es coneix a la Milena Smith, que precisament sembla ser que la va descobrir el David Victori en una recepció, crec que d'un hotel. Ell encara no havia actuat, o havia actuat molt poc, si havia actuat, i fa un paper la Milena Smith. Tenen una química de contrast. Mario Casas és com un tio callat, tímid, espantadís, i ella és una tia nerviosa, que està com una cabra, que xerra, que crida, que histriònica, no? I a partir d'aquí els dos, com es van trobant o destrobant, i el que acaba passant, i aquesta sí que és d'aquelles que estàs patint tota la pel·li, passant-ho fatal, desitjant que quasi que s'acabi, però gaudint-la, no? Són aquests gaudiments de patiment, no? I està molt bé, no mataràs. Vinga, va, dispara amb Cortafuego, a veure, que tu el que dius de Cortafuego, va.
0: A veure, sí, tothom en parlava, la sèrie més vista de Netflix, número 1 a no sé quants llocs, vinga, va, David Victori, que havia fet No mataràs ens va agradar moltíssim, com ja has dit, i com sabem de sobres i ja en vam parlar en el seu moment. I ara ens fa això... és que és molt justeta, molt justeta, a nivell de tot, aquí sí que no puc dir... No, és que l'Auqué està molt bé... No, és que no hi ha cap personatge que m'acabi de creure, perquè, no sé, és com un producte prefabricat, una miqueta la sensació que vaig tenir quan l'estava veient. Ja no parlo dels forats de guió que hi vaig veure, que em van semblar... Bueno, és igual. Crec que a nivell de muntatge doncs, és el problema i és el que fa que tingui aquests forats, no? Que suposo que hi havia molt més metratge i després a l'hora de muntar s'han carregat moltes coses. Vull pensar que ha sigut així. Però, independentment d'això, no sé, la història en si tampoc... És que no et sorprèn en cap moment les coses que passen, els girs que intenta doncs, portar-te cap a un costat per després anar cap a l'altre. No, no, de veritat. Em sap greu, perquè ja et dic, la vaig mirar amb ganes de dir, va, ja que està tinguent això, un producte també d'aquí, a Netflix i tal, sabem el que és, i no, no, m'ha decepcionat i molt. Però bueno, escolta, ja se'n faran altres.
1: Està bé, Catulo, perquè aquí tenim opinió, a vegades la compartim tota, a vegades no, i és la gràcia del debat cinematogràfic. Escolta'm, anem amb el Sergi Estella, anem amb l'entrevista del programa. Endavant, Sergi Estella. S'ha estrenat el documental Story of One Man a Filmin. Necessitava parlar amb el protagonista, amb el Sergi Estella. Sergi, com estàs?
2: Molt bé, genial.
1: Ganes de conèixer-te.
2: Bueno, aviam què pots conèixer de mi, segur que ens entendrem.
1: Fer de lutier, de coses quotidianes, com et ve això, tio? Com vas a parar aquesta història tan, tan guapa, tan autèntica?
2: Això va ser casualitat, en veritat, fa molts anys. A mi sempre m'ha agradat molt la música, però sobretot el folk i el blues. I vaig veure, bueno, llegint i mirant vídeos i això, que al principi doncs, això es feien instruments amb catxarros. I fent una barbacoa amb els col·legues vam dir de fer el primer instrument, que és un diddley bow, i a partir d'allà, jo no diria tampoc luthier, però sí, perquè és un trastejar, saps? Tampoc sé fer una guitarra estàndard, com diguéssim, de fustes i això no hi entenc. Però vaig començar amb aquest instrument i em va volar el cap i estic enganxat, això.
1: I escolta, li has dit diddley bow?
2: El diddley bow és un instrument de només una corda. De fet, l'origen és dels arcs dels caçadors africans que agafaven l'arc i se'l posaven a la punta de la boca. Llavors feien sonar la corda i amb la boca anaven obrint i tancant, buscant la nota. I això no està evolucionant amb el temps i ara hi ha diddley bows elèctrics i no te'l fiques a la boca, sinó que el pots tocar a la falda.
1: Què busques amb un instrument, o amb un objecte, vull dir, perquè tingui ànima d'instrument, no? Perquè li veig què li has de veure, tio.
2: Jo crec que és partint de l'objecte és el que em dona la idea. També he de dir que les guitarres que tinc han patit molts canvis. Sempre és assaig-error i amb el temps aprens a fer altres coses i llavors els vas van evolucionant, no? Jo sí que m'agrada buscar això, un objecte que a mi em transmeti com bon rotllo.
1: És difícil trobar l'estètica aquesta o el bon rotllo que et dongui amb la funcionalitat després, no? Que vas a dir, bueno, però això, clar, es té que poder fer.
2: Sí, a vegades agafes un objecte i quan comences a treballar amb ell te n'adones que no et serveix per fer una guitarra o potser te n'adones ja cap al final, tens la guitarra feta i sona com un xurro, vull dir que a vegades és una mica una batalla dins del taller. Sí.
1: T'he portat un detall, volia saber si això pot acabar sent instrument, si no, si té màgia, si no té màgia. Provem a veure què tal, algú de cine.
2: Som-hi, vinga, aviam què portes, sí, home, i tant.
1: Això és una bobina, una bobina petita, que m'ha donat, ho he aconseguit a través dels cines o cine, gràcies. I, no sé, sembla que de 16 mil·límetres, no sé si d'aquí pot sortir alguna
2: cosa. D'aquí pot sortir alguna cosa segur, perquè el tamany és perfecte, el fet de ser metàl·lic ajudarà molt a que tingui un so molt, molt metàl·lic, això és increïble, i a més crec que mai he fet una guitarra amb una bobina d'aquestes, així que gràcies.
1: Hòstia, cine i música, i això és una òptica d'un projector de cinema també, que no sé si això també pot fer alguna cosa o no ho sé.
2: Sí, això encaixarà totalment. De fet, que jo crec que els dos formaran part del mateix instrument, serà l'hòstia, serà una guitarra cinematogràfica.
1: Increïble, increïble. Parlant de cine, no? Et mola el cine?
2: A mi m'agrada el cine. Sí que és veritat que a vegades em costa trobar una pel·lícula que realment m'emocioni o em desperti alguna cosa, però m'agrada veure'n, sí.
1: Si parlem de directors favorits o de pel·lis que et molin,

0: de comèdia, és d'aquelles coses que si ho fas bé tenen... Semblen dues coses que no tinguin res en comú, però en veritat, si les ajuntes i ho fas bé, és, bueno, és com el yin i el yang, saps?
1: Deies Tarantino, una que a més va ser polèmica perquè hi ha molta gent que no li agrada, diuen que és de les pitjors, i per mi és de les millors, Els odiosos 8, no, per exemple?
0: Sí, és una cosa que parlant amb un col·lega fa poc, deia, hòstia, aquesta que és molt lenta i tal, però és que a mi aquesta pel·lícula m'agrada molt la... La tensió que es crea amb no, tot de gent que viatja pel món en aquella època que no saps qui et trobaràs a dins una cabanya i veus que hi ha petits detalls i petites coses que no quadren, llavors cada personatge doncs, sospita de l'altre i es crea allà una tensió que és bastant espectacular i les converses també, que això ho cuida molt també Tarantino, jo crec que allà doncs, es treballa molt això, no? Com que només passa en un espai, el que són les mirades, els moviments, és com sospites d'un, de l'altre. Aquestes coses, no sé, t'enganxen, eh? M'enganxa moltíssim.
1: No, no, allò passa tot a la Merceria de Mini, és com una obra de teatre, i tenim això, a part de que el Samuel L. Jackson, el Tim Roth, el Carrasser, que són aquesta penya, que són boníssims, però que és molt Agatha Christie, no? Això que deies de veure qui és. No?
0: Sí, totalment, és com jugar al Cluedo una mica, però en pel·lícula, no? Sí, totalment.
1: Escolta'm, i si et dic alguna sèrie? Ara que la penya està amb les sèries, vinga, sèries, va, què passa amb les sèries?
0: Jo, sèries, saps què passa? És que hi ha moltes que les he començat, però no he sigut capaç d'acabar-les. Però sí que és veritat que durant una època em vaig... Per exemple, a mi Fargo em sembla una de les millors sèries, True Detective, i després si em vull fotre unes risses The Office, l'americana, a mi em sembla com espectacular. Però aquesta ja me l'he vist tants cops que dic, va, necessito descobrir alguna cosa nova, no? Sí que és veritat que et trobes moltes sèries, hi ha molt contingut cada cop més, i te les jugues i a vegades fracasses o a vegades trobes algú que realment t'agrada.
1: Precisament jo he vist l'anglesa, la del 2003, que són les dues temporades que hi van haver, el Ricky Gervais i tal, que és com te surt tot, i no he entrat mai a l'americana, no he entrat perquè no m'hi he posat, mira que són, no sé si són 9 temporades.
0: Sí, no, a mi, clar, jo l'anglesa no l'he vist, o sigui, Ricky Gervais sí que el conec com a humorista i tal, però a mi l'americana és... I és que ja me l'he vist tants cops, i a vegades obro la tele i em poso el capítol de la temporada 7, que ja sé que em mola, em faig les risses. I els actors, Steve Carell és un actor que a mi m'encanta com a actor còmic que és, és espectacular, sí.
1: T'he conegut pel docu curt que està al Filmin, que és Story of One Man, que està superbé. Estan volant els papers per aquí. Perdem els papers, no?
0: Els estem perdent els papers, cago en dena. Estem fatal. És que és Juernes, és Juernes.
1: I tant. Doncs escolta'm, dic el rotllo de que tu ets cantant, ets creador, ets músic, a ser prota d'un docu, encara que sigui curt, no? És complicat, ara mateix estàs participant en una entrevista, no? Vull dir, el canvi de xip, de dir l'home orquestra, el one man band, el one interviewed, no? El one prota.
0: A mi la veritat és que al principi em feia com molt respecte i... és d'aquelles coses que tampoc m'agrada molt que parlin de mi, no sé, sóc d'aquells que a vegades no m'agrada ni escoltar-me, saps? I dic, hòstia, sota un documental i em feia com una mica de vergonya i dic, hòstia, segur, realment s'ha de fer un documental sobre... Però sí que és veritat que el Xandro i el Fran, que són els de After School Productions, que són els que m'ho van proposar, ho van fer amb tant d'amor i la idea era tan maca que després, quan comença a rodar-se, a escriure d'acció, comencem a xerrar i és una conversa realment tan natural que dius, va... Mola, i a mi m'ha fet una il·lusió increïble, la veritat, sí.
1: Que guai. I ara, mira, venint a fer-te l'entrevista, i he repassat una pel·li, que em sembla que coneixes, que en vam parlar, que és la Cruce de Caminos, que recomano, que no teniu a plataforma una putada, que és la de Crossroads, amb el Ralph Macchio de prota, que és el guitarrista, que hi ha un duel final increïble amb l'Steve Bay, una passada, no?
0: Sí, jo, és que aquesta pel·lícula la vaig conèixer jo a l'institut perquè el profe de música ens la va posar a la pel·lícula. Suposo que va haver-hi unes setmanes que no s'havia preparat les classes i va dir, va, els enxufo aquesta pel·lícula. I va ser el millor que va poder fer, saps? Increïble, allà amb Steve B, allà fent totes les seves filigranes al virtuosisme, que també, jolines, et treus el barret també, però jo com que som més bluesero i la cosa més senzilla, un altre llenguatge, doncs, mola, és d'aquelles pel·lícules que dius, vale, entenen, el meu llenguatge també és aquest, no?
1: Bueno, guanya el blues, no?
0: Guanya el blues, aviat. En veritat, no hauria de guanyar res, ni una cosa ni l'altra, però sí, com, jo crec que és la cosa més senzilla contra potser la pedanteria que fa el personatge de Steve Bay allà, no? Jo crec que és més el no tant l'estil de música, sinó l'actitud del guitarrista. Un guitarrista que

0: busca la senzillesa i l'altre que la, té una supèrbia que això normalment amb la música no, no acaba de funcionar mai.
1: Sí, sí. Un plaer total, Sergi, de veritat, One Man Band. De veritat, ganes de venir-te a seguir a bolos, de veure i d'escoltar-te a Spotify a tot arreu.
0: Bueno, estàs totalment convidat a venir on vulguis, a unes cerveses, que ens volin perdre els papers, el que tu vulguis.
1: Doncs, bojos pel cine, tio, no, no, no fallarem. Salut i metratge, cuida't moltíssim, de veritat.
0: Moltes gràcies, Rob.
1: Vale? Família, seguim, seguim aquí, vale? Visca el cine, visca la música!
0: Visca! Visca!
2: Doncs res, família, moltes gràcies per escoltar-nos, i ja ho sabeu, qualsevol cosa, comentaris, ens deixeu el que vulgueu, ja sabeu que intentem contestar tot el que podem. Tenim a l'Instagram, tenim al YouTube, vull dir, no, no dubteu en dir-nos tot el que penseu, i no dubteu en mirar Instagram, perquè quan fem cosetes, com vam fer amb Balandrau, o si en fem alguna altra cosa més d'aquestes, doncs així amb algú que vingui allà a fer una miqueta de cinefòrum i tal, que ja sabeu que ens agrada i que potencia doncs, més el cinema, que és el que ens agrada, i les sales. Així que res, a disfrutar del cinema, a disfrutar de la vida, i ens veiem a les sales.
1: Família, salut i metratge, que vagi molt bé. Visca el cinema.
3: Radio Arenys. Així sona la música a Radio Arenys. Radio Arenys.

0: Ràdio Arenys.
1: Comparteix Ràdio Arenys. La primera música.
2: Oh, boy.

Comparteix grans artistes amb la primera música. Ràdio Arenys.

0: Ràdio Arenys.
1: Coneixes els serveis que oferim des de promoció econòmica? Borsa de treball, cursos per aturats i comerç, assessorament a emprenedors, entre d'altres. Vine a veure'ns a la segona planta de l'edifici Xifré o truca'ns al 93 792 26 01. Informa't. Estem al teu servei.
2: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
0: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.

0: Els èxits de tots els temps a Ràdio Arenys.
1: Ràdio Arenys, 91.2 FM.

0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
1: Marta.
2: Ei, hola, com estàs?
1: Superbé, cada dia em sento millor.
2: I el secret?
1: Doncs ho tens ben a prop.
2: Sí?
1: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
2: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
1: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com. Busques pis o casa a Arenys de Mar? A Finques La Riera som especialistes en compra i venda des de fa més de 30 anys. Visiteu finqueslariera.com o veniu a veure'ns al nostre despatx de Riera Parafita 5, telèfon 93 792 3702.
0: Ràdio Arenys.

0: Ràdio Arenys. Descobreix els nous serveis de Maresmauto.
1: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
0: A Maresmauto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
1: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
0: Revisions multimarques sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
1: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
0: Maresmauto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016. Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM.
2: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
3: L'any 1 any és la unitat de temps que la Terra tarda completa una volta al voltant del Sol. Aquest moviment orbital és fonamental per entendre el cicle de les estacions, la mesura del temps i la concepció dels calendaris. Ara bé, l'any no és una cosa fixa, no és una unitat fixa i universal, ja que hi ha diversos tipus d'anys. Només us els anomenaré. Hi ha l'any tròpic, l'any sideri, l'any anomalístic, l'any dracònic i l'any galàctic. Per nosaltres, l'any més normal és l'any tròpic, que és l'any que està relacionat amb els cicles de les estacions i del calendari. Es defineix com el temps que triga el Sol a tornar a la mateixa posició relativa respecte de l'equinoxi de primavera, des de que comença la primavera fins que torna a començar. La seva durada és de 365 dies, 24-22. Tenim molta precisió. Cosa que explica la necessitat d'anys de traspàs, perquè són 365 dies i quart, o sigui que cada 4 anys hem d'afegir un dia al calendari. Si no, el calendari se'ns aniria desfasant de dies. Els diferents tipus d'anys existeixen perquè la Terra no es mou d'una manera senzilla, sinó que la seva òrbita és una mica complicada i està influenciada per diferents factors. Pels altres planetes és una òrbita el·líptica, etc. Així doncs, tot i que pot semblar que l'any és una unitat de temps fixa i senzilla d'estudiar i d'entendre, té diferents definicions segons el context astronòmic. Aquestes variacions reflecteixen la complexitat dels moviments celestes i el profund coneixement dels astrònoms al llarg de la història, que han après a interpretar i utilitzar aquestes diferències per ajustar els calendaris i comprendre el nostre lloc en l'univers.
0: Ràdio Arenys.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Adrià Tella. El Pride Barcelona va reunir aquest dissabte al vespre 140.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, i 275.000, segons els organitzadors, en una manifestació amb el lema «Totes les realitats, un sol orgull». La marxa va sortir de la plaça Universitat i va acabar al passeig Lluís Companys amb la lectura del manifest i concerts que s'han allargat fins la matinada. El president del comitè organitzador, Ferran Poca, va lamentar que els drets del col·lectiu LGTBIQ+, estan amenaçats per l'ultradreta i va condemnar l'agressió que va patir una parella aquest dijous durant la jornada a la plaça Universitat. En aquest sentit, la Guàrdia Urbana de Barcelona va detenir un home acusat d'aquesta agressió homòfoba durant el pregó del Pride. Ferran Poca va explicar que l'individu va amenaçar amb una ampolla de vidre una parella per ser homosexuals i anar agafats de la mà. El col·lectiu condemna qualsevol forma de violència, discriminació o delicte d'odi contra les persones del mateix col·lectiu i mostra la seva solidaritat cap als afectats. I nova jornada marcada per les altes temperatures i per un elevadíssim risc d'incendi. Els agents rurals han activat el Pla Alfa de risc d'incendi forestal al nivell 4, l'extrem, a 22 municipis de 7 comarques catalanes, i el nivell 3, de risc molt alt, en 235 municipis. Els bombers van treballar durant la tarda d'aquest dissabte en 3 incendis, afortunadament no especialment grans, en diversos punts de Catalunya. Un va ser a Pontils, a la Conca de Barberà. El foc va començar amb velocitat en un camp de rostolls. Va afectar unes 4 hectàrees. S'investiguen les causes, però els indicis apunten a una línia elèctrica. També va cremar una zona de cultius a la Baronia de Rialp, a la Noguera. Es van activar 36 dotacions terrestres i 8 mitjans aèris dels bombers. Va afectar unes 15 hectàrees, segons els agents rurals, que treballen en la hipòtesi que la causa del foc hauria estat els treballs amb una màquina agrícola. I també va haver un petit incendi a Vilademuls, al Pla de l'Estany, a la zona del bosc d'en Quelet. Va afectar unes 2 hectàrees. Busquem ara la previsió del temps per les properes hores d'aquest diumenge. Marc Jaureguizar, bon dia.
2: Molt bon dia. Comencem aquest diumenge que es presenta molt estable al conjunt del país i aquestes hores del matí les temperatures són molt i molt suaus a bona part de la costa catalana, més concretament al delta de l'Ebre. Aquests valors superen els 24 graus, que amb aquesta humitat més elevada la sensació de xafogor aquestes hores és molt marcada. Amb un matí que serà molt assolellat al conjunt del país, sí que és cert que a la costa d'Aurora tindrem núvols una miqueta més compactes, a la resta es presenta un matí molt més tranquil i a la tarda sí que els núvols guanyaran terreny inclús a la costa d'Aurora, de costa central i punts del Pirineu. Seran nuvolades aïllades que no ens deixaran precipitacions. I amb un mitjà les temperatures clarament aniran a l'alça, arriben als 40 graus inclús a punts del Pla de Lleida. La xafogor continuarà ben marcada a la costa.
1: Gràcies, Marc. Això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Segueix-nos a les xarxes socials.
3: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
4: La banda sonora de la nostra vida. L'espai de Ràdio Arenys, que cada divendres de 11 a 12 ens porta un viatge apassionant als esdeveniments i melodies que han marcat diferents anys des de 1952 fins a l'actualitat. Amb l'Anna Cucurull, la Montse Comí i en Joan Garcia, reviurem els moments històrics que ens han fet com som avui mentre escoltem les cançons que ens han acompanyat al llarg del camí. Prepareu-vos per connectar amb la història i la música d'una manera única i especial.
5: Molt bon dia a tothom. Sigueu benvinguts a la sintonia de Ràdio Arenys i a la banda sonora de la nostra vida. Per cert, avui serà l'últim dia que toquem l'any 1974. Jo ja friso per començar a tocar l'any 1975, l'any de la mort d'en Franco, de la inauguració de la Fundació Miró a Barcelona, ei, de l'estrena de la pel·lícula on María José Cantudo protagonitza el primer nu integral de la història moderna del cinema espanyol.
6: Quina cosa que acabes de dir, un nu integral.
5: Sí, sí, sí. I l'any en què Lluís Llach va treure el disc Viatge cap a Ítaca. I en Cisa, qualsevol nit pot sortir al sol. Ja tenia moltes ganes de posar temes d'en Cisa.
7: Oh, benvinguts, passeu, passeu.
5: Bé, doncs l'any 75, com que va treure el disc, en posarem molts. Però primer siguem ben educats. Per tant, bon dia, Anna Cucurull.
6: Molt bon dia, Montse Comín.
5: I a la part tècnica i a la direcció musical, no se'l sent, però hi és, bon dia, Joan Garcia.
6: Bon dia, bon dia.
7: Abogado. Abogado. ¿Estás ahí? Abogado. Sal, ratita, quiero verte la colita.
6: Doncs anem per feina i entrem ja a la nostra particular càpsula del temps. L'any 1974, essent l'alcalde Mariano Salmerón López, amb el regidor Enrique Clavel i el gerent del Servei Municipal d'Aigües, Antonio Marzoa, Arenys vivia una situació crítica pel que fa al subministrament d'aigua. Els pous i les mines que tradicionalment havien abastit el municipi començaven a quedar secs, incapaços de respondre a una demanda creixent.
5: Caram, que em vas d'embalada. Espera, espera, espera, deixem escoltar ara un tema musical i veurem després què va passar amb el tema de l'aigua. Per cert, que la setmana anterior vam acabar amb un tema que no vam poder acabar d'escoltar i ara sí que avui vull sentir-lo sencer.
4: La banda sonora de la nostra vida. Any 1974.

0: la banda sonora de la nostra vida.
1: Aquest tema es va publicar el 1974. El seu intèrpret és Terry Jacks, cantant i productor canadenc vinculat al pop melòdic i al folk, que va assolir una fama internacional amb aquest tema, Seasons in the Sun. És, de fet, una adaptació en anglès d'una cançó original del cantautor belga Jacques Brel, titulada Le Moribond. Jacques en va suavitzar el to, la va convertir en una balada nostàlgica sobre l'amistat i el comiat. La cançó, evidentment, va ser un èxit mundial. Va arribar a número 1 en els països com Estats Units, el Regne Unit, i es va convertir en un dels senzills més venuts d'aquell any. Una curiositat. Abans de gravar-la ell mateix, Terry Jacks havia produït una versió per als Beach Boys, però finalment va decidir interpretar-la ell personalment. I aquella decisió el va portar directament a l'èxit.
2: Tornem al tema de l'aigua, o la manca d'aigua a Arenys, durant l'any 1974. Davant l'esgotament dels pous i les mines, les restriccions d'aigua es van convertir en una mesura habitual a Arenys i a molts municipis del Maresme durant els anys 60 i 70. El subministrament no era continu. S'organitzava per sectors del municipi i s'alternava per dies, de manera que hi havia zones on només tenien aigua en unes hores concretes o en jornades determinades. Aquesta distribució per torns permetia garantir un mínim d'abastament general, però comportava també problemes de pressió i d'irregularitat en el servei.
1: Encara me'n recordo jo d'uns cris que jo crec que devien ser molt més tard, que baixàvem en manifestació. Marsoa, escucha, el pueblo no se ducha.
2: Sí, sí,
1: però
2: sí,
1: jo crec que devia ser bastant més tard, això, eh?
2: Sí, sí, sí.
1: A fi que davant d'aquesta situació, l'Ajuntament va impulsar mesures urgents per garantir el subministrament. La més destacada va ser la construcció d'un nou pou, inaugurat la nit de Reis de 1974, que va permetre augmentar de manera significativa la disponibilitat de l'aigua. Amb una profunditat aproximada de 50 metres i una capacitat de producció elevada per l'època, aquest nou recurs va suposar una millora immediata en el servei i va contribuir a reduir les restriccions. Tot i això, la solució continuava dependent d'aquells aqüífers locals, fet que va evidenciar que el problema de fons, és a dir, la limitació estructural dels recursos hídrics, no quedava del tot resolt i anticipava la necessitat, en anys posteriors, de connectar-se a sistemes d'abastament més amplis a escala comarcal.
2: Aquest problema s'explica en gran part pel fort creixement demogràfic que va experimentar Arenys i el conjunt del Maresme a partir dels anys 60. En només una dècada, la població d'Arenys de Mar va passar d'uns 6.600 habitants l'any 1960 a més de 8.300 al 1970 i va continuar augmentant en els anys següents. Aquest increment va venir lligat a un intens desenvolupament urbanístic amb noves construccions d'habitatges i l'arribada de nous residents. El ritme de creixement va superar la capacitat de les infraestructures existents, especialment pel que feia a l'abastament d'aigua.
1: I és que, paral·lelament, també aquest creixement va transformar el territori. És a dir, la progressiva urbanització va comportar la pavimentació de carrers, la construcció sobre terrenys abans permeables o l'asfaltat de la riera, que va deixar de funcionar com un espai natural d'infiltració. Aquest procés va reduir la capacitat del sòl per absorbir l'aigua de pluja i recarregar els aqüífers subterranis, dels quals depenien, doncs, les mines i els pous. En un territori com el Maresme, caracteritzat per rieres estacionals i recursos hídrics limitats, aquesta pèrdua de recàrrega natural va accentuar encara més la crisi d'abastament.
2: En aquest context, la instal·lació de comptadors d'aigua a les llars representa un canvi important en la gestió del servei.
1: Mira, fins aleshores no n'hi havia de comptadors.
2: No, però eren 60, van començar, però va ser realment quan els vam fer, de veritat, en quantitat, va ser a partir dels anys 70. Fins aleshores, el consum es controlava de manera aproximada, sovint amb tarifes fixes o sistemes poc precisos que no reflectien l'ús real de cada habitatge. Amb la introducció dels comptadors, que es generalitza a partir dels anys 60 i sobretot dels 70, en molts municipis es pot mesurar el consum individual i establir un sistema més equitatiu i eficient.
1: I pagar.
2: I pagar més o pagar menys, sí. Amb això es va regular força bé. L'aigua ja es pagava abans, però amb aquests nous mecanismes es passà a una gestió més moderna, basada en el control, l'estalvi i la responsabilitat dels usuaris.
1: Ai, el control serà la paraula clau aquesta.
0: Esteu escoltant la banda sonora de la nostra vida.

0: banda sonora de la nostra vida. Any 1974.
1: Hem tingut un moment de repòs amb aquest tema melòdic típic dels anys 70. Són The Hollies i la cançó que van popularitzar, a veure si ho dic bé, The Air That I Breathe, publicada el 1974. Aquesta joia no és original del grup, no. La van escriure entre l'Albert Hammond i en Mike Hazelwood i ja havia estat enregistrada abans per Phil Everly. Però va ser aquesta versió de The Hollies la que la va convertir en un èxit internacional amb aquesta atmosfera suau i melancòlica que la fa absolutament atemporal.
2: La banda sonora de la nostra vida.
3: Seguim amb el passat recent. L'any 1974, mossèn Josep Maria Cardelús i Pons, fill d'Arenys de Mar, va ser nomenat vicari general del bisbat de Girona.
4: Déu-n'hi-do.
3: Un dels càrrecs més importants dins de l'Església diocesana. Mossèn Cardelús havia tingut una trajectòria acadèmica i pastoral impressionant. Després d'estudiar al seminari de Girona, va ser ordenat sacerdot a Sant Pere del Vaticà, el 1956, i va continuar els seus estudis a Roma, obtenint llicenciatures en dret canònic i dret romà. També es va formar en dret civil i filosofia i lletres a Barcelona i Saragossa, combinant coneixements jurídics i espirituals.
1: Mare de Déu, em marejo només de pensar en tots aquests títols. La seva carrera diocesana va ser molt àmplia. Va exercir com a notari de la Cúria, conciliari de les guies de Sant Jordi, fiscal diocesà, vicari episcopal de l'Empordà i després com a professor de dret canònic, jutge provisor, vicari judicial i jutge auditor del Tribunal de Testaments i Pies Fundacions. És que m'amarejo només de pensar en tots aquests càrrecs i el que representen, que confesso, confesso, no ho sé exactament,
3: no,
1: però de vestir,
3: tampoc,
1: vesteix
3: tampoc.
1: Molt, eh?
3: Molt, molt, molt, és molt fort, eh? Tants noms,
1: No tinc ni idea de lo que feia, però vesteix moltíssim. Va dedicar tota la seva vida al servei de l'Església i de la comunitat i va morir el 31 d'octubre del 2015 a la residència sacerdotal Bisbe Sivilla de Girona.
3: I si fem un salt fins a l'actualitat, podem fer una connexió molt interessant amb una altra figura coneguda per nosaltres, mossèn Joan Soler, anterior i recordat, estimat i admirat rector de les parròquies d'Arenys de Munt i d'Arenys de Mar durant uns anys. Ha estat anomenat recentment vicari general del bisbat de Girona, el mateix càrrec que va ocupar mossèn Cardelús el 1974. Justament, per això ens va deixar.
1: Sí, senyor. Va marxar aquest any passat amb... Bueno, mig... Jo crec que tothom l'estimava molt, a mossèn Joan Soler.
3: Si més no, era molt obert.
1: Molt, molt, molt, molt. Hem perdut una bona persona. L'ha guanyat el bisbat de Girona, però l'hem perdut nosaltres. I ara, per entendre millor per què el càrrec de vicari general del bisbat de Girona és tan rellevant, ens hem d'imaginar què comporta. El vicari general és la mà dreta del bisbe dins tota la diòcesi. S'encarrega de coordinar totes les parròquies. S'assegura que els rectors i mossens segueixin les directrius del bisbat i que la vida religiosa de cada comunitat sigui coherent i organitzada. Quan el bisbe no pot presenciar determinades decisions o actes, el vicari general actua en el seu nom.
3: A més, el càrrec té un paper molt important en la supervisió judicial i administrativa. El vicari general participa en casos de dret canònic, tribunals diocesans.

0: vessants, finances, fundacions religioses i fins i tot en la resolució de conflictes interns. També és qui representa el bisbat en actes oficials, reunions i cerimònies i es converteix en la cara visible del bisbe quan cal.
1: En resum, aquest és un càrrec que combina responsabilitat, confiança i poder dins de l'Església. I això explica per què figures com mossèn Cardelús i mossèn Soler, amb les seves trajectòries exemplarment formades i dedicades, van ser escollits per ocupar-lo. Per cert, que mossèn Cardelús i Pons era parent directe dels germans Pons Arnau Cardelús, respectats veïns d'Arenys.
2: Esteu escoltant la banda sonora de la nostra vida, a Ràdio Arenys.

0: la banda sonora de la nostra vida.
1: La cançó que hem sentit és Honey Honey, publicada el 1974 com a part del seu primer àlbum, Ring Ring. Tot i que no va ser el primer gran èxit internacional d'ABBA, sí que va començar a consolidar el seu estil característic i el seu so inconfusible. Honey Honey parla d'una relació amorosa plena de dolçor i emoció amb un llenguatge molt lleuger i juganer. És molt típica del pop alegre de l'època.
2: El 12 de setembre de 1974, una data que va sacsejar Etiòpia, l'emperador Haile Selassie va ser deposat després de més de 40 anys de govern. Però qui era realment aquest home que molts consideraven gairebé una divinitat?
1: Doncs mira, Haile Selassie va néixer el 1892 com a Rastafari Makone, no sé si et sona, Rastafari, dins d'una família noble propera a la dinastia salomònica que afirmava descendir del rei Salomó i la reina de Saba. Quan va ser coronat emperador el 1930, va adoptar el nom de Haile Selassie I, que en amharic, que és la llengua d'Etiòpia, significa força de la Trinitat, cosa que reforçava la seva autoritat espiritual dins de l'església etíop, que és cristiana, si no recordo malament.
3: Also, only respect recovered from an illness, I decided to come myself to defend the cause of my people.
2: Durant el seu regnat, va intentar modernitzar el país amb reformes polítiques i educatives, tot i enfrontant-se a la fam, pobresa i tensions internes. La seva figura es va fer llegendària especialment pel moviment Rastafari, fundat a Jamaica, que el considera una encarnació del Messies, símbol de resistència, dignitat i unitat africana.
1: Bé, hauríem d'aclarir, però, que Haile Selassie, ell no es va considerar mai diví, ni tampoc no es considerava un Messies. Ell es veia com un emperador i com un líder religiós dins de la tradició ortodoxa etíop. La veneració Rastafari va ser una interpretació posterior de la seva imatge i del seu llegat. Avui, encara que Etiòpia se'l recordi com una figura històrica i com un líder nacional, els rastafaris sí que el veneren com a guia espiritual i mantenen viva la seva llegenda arreu del món.

0: la banda sonora de la nostra vida.
1: Doncs això era la màgia del cinema i la música europea, amb Mireille Mathieu, la veu francesa que va enamorar generacions, la meva inclosa. Aquí l'hem sentit en La Califa, del seu àlbum Canta Morricone, on per primera vegada no canta en francès, sinó en italià. I interpreta amb sensibilitat el tema composat pel gran Ennio Morricone per a la pel·lícula homònima de 1970. I combina melodia cinematogràfica amb la seva interpretació elegant i dramàtica. De fet, escoltar Mireille Mathieu és posar-se la pell de gallina.
2: Ja pots ben dir-ho. Per acabar aquest recorregut pel 1974...
1: Almenys per aquesta setmana.
2: Almenys. Fem un salt a la petita pantalla i a la televisió infantil. Aquell any, Televisió Espanyola va estrenar la sèrie Pipi Calces Largas.
1: Ui, com me'n recordo! Sí? I tant que sí!
2: Que era divertidíssima. Basada en els llibres de l'Astrid Lindgren, que ja des dels primers capítols va captivar nens i nenes amb les aventures impossibles d'aquesta noia tan particular.
1: Amb els seus característics cabells vermells, aquelles trenes que portava que semblava que tinguessin un filferro, de tan amunt que les... Sí, sí. Els mitjons llargs i una força i una imaginació sense límits, Pipi es va convertir ràpidament en un símbol de llibertat i de diversió per als espectadors més petits.
2: L'estrena va ser tot un esdeveniment televisiu i encara avui Pipi Calces Largas es recorda amb efecte pels espectadors de llavors i pels nous públics que han descobert la sèrie en repeticions o en versions digitals.
1: A Espanya, la sèrie es va estrenar el 9 de novembre de 1974 i va generar molt de merchandising, com nines, cromos, disfresses i còmics, i va ser repetida diverses vegades, ja que va tenir una acollida molt forta i també molt duradora.
2: A nivell internacional, la sèrie original sueca Pippi Landström...
1: És veritat, es deia Pippi Landström.
2: Sí, va ser exportada a diversos països d'Europa, incloent Holanda, Finlàndia, Dinamarca, Itàlia, França i Alemanya, ja entre 1969 i 1971, abans de la seva arribada a Espanya. Per tant, no va ser només un èxit local, sinó que el personatge ja era famós i estimat en múltiples països.

0: Xavi Barenys viatgem al passat, en històries i cançons que no han canviat. La banda sonora de la nostra vida, moments i anècdotes que mai s'obliden. Vine, escolta, emociona't amb nosaltres a cada pas. La banda sonora de la nostra vida a Ràdio Arenys, on el passat mai s'acaba.
1: Sí, Jerome és el nom artístic del cantant Claude Dotel, que va ser un dels cantants més carismàtics del pop francès dels anys 70 i 80, amb cançons lleugeres, melòdiques i fàcilment enganxoses. El nom de la peça que hem sentit és Jérôme, c'est moi. El va catapultar a la fama amb una lletra divertida que parla de l'ego i de la identitat, i el nom Jerome es va quedar per sempre associat a ell. De fet, després de l'èxit, molta gent el cridava així al carrer. Jerome, Jerome, i així li va quedar el nom. Amb aquest tema, C. Jerome es consolidava com un artista proper i optimista, capaç de fer somriure al públic amb cada cançó.
2: El 12 i 13 de maig de 1974, Itàlia va viure un dels moments més decisius de la seva història contemporània, el referèndum per decidir si es mantenia o s'anul·lava la llei del divorci aprovada 4 anys abans. Aquella consulta no només posava en qüestió una norma jurídica, sinó tot un model de societat.
1: I tant que sí.
2: La llei de 1970 havia nascut en un context polític complex, amb governs liderats per la democràcia cristiana, però amb un Parlament obert a pactes transversals. Va ser precisament aquesta combinació la que va permetre que prosperés una iniciativa impulsada per figures com Loris Fortuna, socialista, i Antonio Baslini, liberal, units per una visió laica i modernitzadora de l'Estat.
3: È il primo dicembre 1970, quando in Italia cambia per sempre la vita di migliaia di coppie.
1: Doncs l'aprovació de la llei Fortuna-Baslini va suposar un trencament profund amb la tradició d'un país fortament marcat pel catolicisme, on fins aleshores el matrimoni era indissoluble per llei. Però aquest avenç va generar una reacció immediata i contundent. L'Església catòlica, amb un pes social i polític enorme, i la mateixa democràcia cristiana van liderar una oposició frontal, considerant el divorci una amenaça als valors familiars. No sé de què em sona això. Jo no sé si... No, aquí no n'hem tingut d'això, no. I ara?
2: No, mai.
1: Aquesta pressió es va traduir en una mobilització massiva que buscava revertir la llei a través dels mecanismes democràtics.
2: Aquí entra en joc una figura clau del sistema italià, el referèndum abrogatiu, que és una eina prevista per la Constitució que permet a la ciutadania eliminar una llei vigent si es recull prou signatures o hi ha suport institucional.
1: Oh, si nosaltres tinguéssim aquesta eina. S'ha macut, per exemple, eliminar la llei Mordassa.
2: Oh, és un sistema aquí molt tancat,
1: diferent,
2: això.
1: Diferent.
2: Molt amordassat, molt amordassat.
1: Sí, sí, sí.
2: Els sectors contraris al divorci van activar aquest mecanisme amb èxit, portant el país a les urnes. El que es plantejava era clar i directe: mantenir el divorci o fer-lo desaparèixer. El debat va dividir profundament la societat italiana, convertint-se en un autèntic pols entre tradició i canvi, entre l'autoritat moral de l'Església i la voluntat civil dels ciutadans.
4: Ells tenen clara sols una cosa: no el divorci, se'n se acabó.
1: Doncs durant la campanya del referèndum, el Vaticà, sota el papat de Pau VI, no va intervenir de manera directa en temes polítics, però sí que va desplegar una influència molt clara en l'àmbit moral i social. A través de discursos, documents oficials, però sobretot de la xarxa parroquial, es va defensar insistentment la indissolubilitat del matrimoni i es va presentar el rebuig al divorci com una qüestió de consciència per als fidels. Aquesta posició va trobar un aliat natural en la democràcia cristiana, que va canalitzar políticament aquesta sensibilitat. Sense donar consignes explícites de vot, el missatge era molt clar: calia preservar el model tradicional de família.
2: Però el resultat va ser inequívoc, històricament parlant. Amb una participació altíssima, prop del 87%, els italians van votar majoritàriament per mantenir la llei del divorci, amb gairebé un 59% dels vots contraris a la seva derogació. Aquella decisió va anar molt més enllà de la qüestió matrimonial. Va evidenciar que la societat italiana estava canviant, que reclamava més autonomia respecte als dictats religiosos i que avançava cap a un model més modern i laic. El referèndum de 1974 es va convertir en tota una lliçó de democràcia. Vés per on?

Potser fos l'últim fet amb algú que estimés abans que un bombardeig la tornés boja. Tots els xiquets la seguíem i en un solar apartat ens instruïem al seu voltant. Mig descabellonada ens mostrava les cuixes i ens donava lliçons d'anatomia. Ell ens va dir d'on venem i que els reis de l'Orient no existien ni llops ni

0: Ara de gran comprenc tot el que per tu sent i et llenço un homenatge als quatre vents. Sempre et recordaré a tu, Teresa, ballant-te.
1: Any 1974.
2: Homenatge a Teresa és una cançó composta i interpretada per Ovidi Montllor, cantautor, actor i figura destacada del moviment de la nova cançó dels Països Catalans. La peça forma part del seu repertori de mitjans dels 70, concretament publicada el 1974, i és un record emotiu d'infantesa dedicat a una dona anomenada Teresa. Un personatge real de la postguerra i que, descrit de manera vivencial i poètica, va influir en el jove Ovidi, ensenyant-los, amb una barreja de rebel·lia i tendresa, a parlar d'amor, de vida i llibertat, sense tabús. La lletra evoca imatges com Teresa ballant un vals, parlant de l'origen de les coses i mostrant als infants allò que es considerava prohibit o desconegut. Montllor, amb la seva veu profunda i un estil que barreja folk i cançó d'autor, va fer d'aquesta peça una de les més recordades del seu repertori.
3: Mélodie d'amour chante le cœur d'Emmanuel qui bat cœur à corps perdu.
4: Era l'any 1974 quan es va estrenar Emmanuel.
2: Ui, que
4: tots cap a Premià. Un film dirigit pel francès Just Jacquin, que adaptant la novel·la d'Emmanuel Arsan de 1959, va esdevenir un dels títols més emblemàtics del cinema eròtic europeu. La pel·lícula, centrada en la protagonista interpretada per Sylvia Kristel i el seu viatge de descobriment sexual, va fer parlar perquè portava escenes sensuals i límits d'aquell moment al gran públic i va acabar convertint-se en tot un fenomen de cultura pop, amb seqüeles i imitacions arreu del món.
2: I tant, mira que n'hi va haver-hi de Manueles, eh?
4: La negra, la blanca i la vermella.
2: Sí, sí. Però el seu impacte no va ser només cinematogràfic, sinó també social i cultural. A França, la censura inicial la va retenir uns mesos, però va acabar estrenant-se amb un èxit brutal. Ni ells s'ho esperaven. Venien milions d'entrades i es va mantenir en cartellera durant anys. Mentrestant, a Espanya, sota la censura del franquisme de 1974, el film estava totalment prohibit, considerat massa explícit per l'època. Ara em sembla que ja no faria ni fred ni calor.
4: I ara però... res. I ara totes van contra la paret, ara ja.
2: Aquest context de repressió va fer que milers d'espectadors espanyols travessessin la frontera fins a ciutats com Perpinyà, per la nostra banda, o Baiona, per l'altra banda, per veure la pel·lícula, formant llargues cues a les portes dels cinemes francesos per poder veure allò que aquí a casa no es podia exhibir.
5: Ven, toca, toca.
6: No, i si me da una toca.
5: No se toca, que no pasa nada.
6: Tiene miedo. En su pueblo le han dicho que esto es malo.
7: Eso malo no, bueno, carne buena.
4: Aquest fenomen d'atracció cap al cinema eròtic que arribava des de l'estranger va ser part de la gran transformació cultural que després coneixíem com a destape, com la censura va començar a relaxar-se amb la imminent fi del règim franquista. Tot i que Manuel no va arribar oficialment a les sales espanyoles fins ja entrats als anys posteriors, aquelles cues i aquells èxodes eròtics cap a França van ser una manera real i concreta de veure com el desig de llibertat, també en qüestions de sexualitat en pantalla, començava a trencar tabús i preparar el terreny per a una nova era del cinema i societat.
2: Bé, de fet, en les properes setmanes, un dels temes que tractarem serà justament aquest tipus de pel·lícules, les del destape. Aquest fenomen que ja s'anava gestant durant els primers anys de la dècada dels 70 al cinema espanyol i que justament el 1975 va estrenar la pel·lícula La Trastienda, on María José Cantudo va protagonitzar el primer nu integral.

0: sonora de la nostra vida. Any 1974.
1: A finals dels anys 60, el grup sevillà Los Payos es va fer un lloc dins la música pop i la rumba espanyola amb èxits molt lligats a l'anomenada cançó de l'estiu. Eren tres músics andalusos que van destacar, sobretot el 1969, amb Maria Isabel, el seu gran hit, el seu gran èxit, que els va donar una enorme popularitat. El tema que hem sentit és Señor Doctor, una rumba pop de ritme mitjà i to desenfadat que va mantenir el grup en primera línia de les llistes. La cançó, posteriorment, es va incloure en recopilatoris del grup i forma part de la seva etapa més exitosa, just abans que la seva popularitat comencés a decaure a mitjans dels 70. Els Payos es van acabar dissolent el 1976.
2: Specifically, the Commonwealth Police have, in recent days, been acting as the handmaidens of Scotland Yard.
3: La història de John Stanhouse va desclatar el 1974 quan el diputat laborista i exministre britànic va desaparèixer en una platja de Florida. A la sorra s'hi va trobar la seva roba plegada, fet que va fer pensar en un ofegament accidental. En realitat, havia simulat la seva mort. Va deixar la roba com a pista falsa, va abandonar el país amb documentació preparada i va començar a moure diners a través de comptes a l'estranger.
1: El motiu principal, doncs, els seus problemes financers greus. Stonehouse havia acumulat deutes importants arran del fracàs de diverses empreses pròpies i operacions comercials dubtoses i estava sota investigació per irregularitats econòmiques. Per escapar de la pressió, va adoptar identitats falses, entre elles les de persones reals però difuntes, i va intentar reconstruir la seva vida lluny del Regne Unit.
3: Amb els anys, també es va confirmar un altre aspecte clau. Stonehouse havia mantingut contactes amb els serveis secrets de Txecoslovàquia durant la Guerra Freda. Segons la documentació posterior, havia facilitat informació política i econòmica a canvi de diners, tot i que el seu paper no es considera el d'un espia d'alt nivell, sinó més aviat el d'un col·laborador ocasional.
1: La seva fugida va acabar a Melbourne, Austràlia, on va ser detingut el desembre de 1974. La policia australiana el va arrestar inicialment no pas perquè pensés que era ell, el va confondre amb un altre fugitiu internacional que utilitzava identitats similars. En comprovar la seva documentació, van descobrir que en realitat era Stonehouse. Donat per mort feia setmanes. Va ser extradit al Regne Unit, va ser jutjat i el 1976 condemnat per frau, falsificació i robatori. Va complir part de la pena de presó i va morir el 1988 després d'haver protagonitzat un dels casos més insòlits de la política britànica del segle XX.

0: Doncs sí, ara que començàvem a posar-nos còmodes, ja ens toca marxar. I ho fem sabent que hem deixat l'any 1974 i la seva música exhausts, pràcticament exhaurits. Però mireu, ja ens fa il·lusió començar amb 1975. Mentre no tornem, que tingueu un bon cap de setmana i que no pari mai la música.
1: Això, que no pari, que no pari. Si voleu anar recordant d'altres programes de la banda sonora de la nostra vida, podeu entrar a l'aplicació de Ràdio Arenys, clicar a la carta i buscar el nostre programa. I si no, ja sabeu que teniu una cita el proper divendres a les 11 del matí. Que tingueu un bon cap de setmana. Disfruteu!
0: Ah, adéu-siau, adéu-siau.
2: La banda sonora de la nostra vida.
3: I bé, ja hem arribat al final del programa d'avui. Esperem que us hagi agradat aquest viatge per la història i la música que ha marcat les nostres vides. Ha estat un plaer compartir aquests records amb vosaltres. Recordeu que cada divendres d'11 a 12 del migdia teniu una cita amb nosaltres, amb l'Anna Cucurull, la Montse Comí i en Joan Garcia, per seguir descobrint més moments inolvidables. Fins a la propera setmana.

0: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
1: Tens dolor als peus o problemes en caminar? A De Peus a Cap sabem que cada pas compta. El nostre equip t'ofereix solucions personalitzades. Estudis biomecànics, podologia pediàtrica, tractament del peu diabètic, cirurgia ungueal i plantilles fetes a mida per al dia a dia o l'esport. Treballem amb escàner 3D, plataforma de pressions i làser de díode per tractar fascitis, neuromes, fongs i berrugues amb tecnologia més avançada. Ens trobaràs a Arenys de Mar, carrer Pas, sota estudi 1. Truca al 623 064 266. De Peus a Cap. El teu benestar comença als peus.
2: El cor d'Arenys de Mar, davant del Mediterrani. Descobreix el restaurant Blau de Mar.
3: Cuina de proximitat, producte de qualitat i l'essència del Maresme a la taula. Una proposta gastronòmica inspirada en la cuina mediterrània, la sostenibilitat i la filosofia slow food.
2: Gaudeix d'una experiència única amb elegants menjadors interiors i terrasses amb encant.
3: Aquest estiu, els dijous al vespre, el millor jazz en viu a la nostra terrassa.
2: Som al Passeig Xifré, número 2 d'Arenys de Mar.
3: Reserves al 93 158 60 65.
2: Segueix-nos a l'Instagram o visita blaudemar.cat.
3: Blau de Mar, el sabor del Mediterrani amb ànima del Maresme.
0: Ràdio Arenys,

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Adrià Tella. El Pride Barcelona va reunir aquest dissabte al vespre 140.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, i 275.000, segons els organitzadors, en una manifestació amb el lema «Totes les realitats, un sol orgull». La marxa va sortir de la plaça Universitat i va acabar al passeig Lluís Companys, a l'Arc de Triomf, amb la lectura del manifest i concerts que s'han allargat fins la matinada. El president del comitè organitzador, Ferran Poca, va lamentar que els drets del col·lectiu LGTBIQ+, estiguin amenaçats per l'ultradreta, assegura, i va condemnar l'agressió que va patir una parella aquest dijous durant la jornada a la plaça Universitat. En aquest sentit, la Guàrdia Urbana de Barcelona va detenir un home acusat d'aquesta agressió homòfoba durant el pregó del Pride. La xarxa ferroviària catalana té actualment 183 trams amb la velocitat limitada que afecten 163 quilòmetres de via, segons l'últim document setmanal de limitacions d'Adif. En aquest aspecte, 6 mesos després de l'accident de Gelida, la situació està lluny de normalitzar-se, ja que poc abans del sinistre les limitacions afectaven una norantena de punts, la meitat. A partir del 20 de gener, dia del fatídic accident, en ple debat sobre l'estat de la xarxa, l'operador va anar establint-ne de noves per garantir la seguretat i davant la pressió dels maquinistes. El màxim es va assolir a principis de març amb 225 trams, que afectaven 180 quilòmetres. Avui n'hi ha 40 menys, però encara s'està lluny de la situació prèvia a l'accident. D'altra banda, els jardins de Can Parrella de Torelló, a Osona, acullen avui la tercera edició de Can Paella, un concurs de paelles per colles organitzat per l'entitat Deixebles de Sant Feliu. Des de Ràdio Ona, Maria Zeituno.
2: Un total de 26 equips competiran per elaborar la millor paella en una jornada que s'ha consolidat com una de les activitats prèvies a la Festa Major. A més de valorar la presentació, el gust, la cocció o l'originalitat de les receptes, el concurs incorpora un joc que introdueix factors sorpresa durant l'elaboració dels arrossos. Ho explica Xevi Febré, membre de l'organització.
3: Mentre hi ha la cocció, hi ha un joc. O sigui, amb algun grup li pot tocar que hagin d'afegir un ingredient que nosaltres hem decidit i l'han d'afegir a la cocció. Els hi pot tocar, doncs, que hagin d'anar a ajudar amb un altre grup, que puguin demanar consells a algú del jurat, diferents coses, o simplement que no els hi toqui fer res. I això es fa durant l'elaboració, és a dir, des de les 10 fins a les 2.
2: El primer premi serà un val de 100 euros per consumir en un dels establiments col·laboradors amb l'entitat, mentre que els segons i tercers classificats rebran llibres de cuina.
1: Gràcies, Maria. I diumenge, marcat avui per la final del Mundial de Futbol que es viurà aquesta nit a Nova York a les 9, hora catalana, que enfrontarà la selecció espanyola i l'Argentina, en Lamine Yamal com a crack de la selecció espanyola i amb Messi com a líder de la selecció argentina. És tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.

0: un altre diumenge amb vosaltres i tanquem la temporada avui, el programa Retalls, o sigui, fins la temporada que ve. I aquest, i salutacions a tothom, socis, socis de l'Esplany, arenys i arenyenques. I aquest programa el farem en companyia d'aquí.
1: Soc la Magda, bon dia a tots i bon diumenge.
2: Hola, bon dia, soc la Mari Carme.
0: I Gabriel, bon dia.

0: Bé, avui jo tenia, havia convidat el nostre alcalde i el nostre regidor perquè vinguessin a tancar la temporada, però ha estat impossible. O sigui, jo els dono les gràcies perquè tots m'han contestat, però que estaven ocupats amb aquest horari i no han pogut arreglar per fer-ho en una altra hora. O sigui, que ja hem quedat amb l'alcalde.
1: Els esperem.
0: Sí, que quan comencin la temporada seran ells els que obrin la temporada. I, com que ens hem quedat sense, jo us vull explicar un conte. Per això hem posat aquesta música tan bonica de muntanya. Un conte que jo l'he titulat El vol que no va volar. I diu així. Conte breu de 2 dies a la Cerdanya. Diuen que els viatges tenen vida pròpia i que a vegades decideixen ells mateixos què passarà. Això és exactament el que va succeir quan vam marxar cap a la Cerdanya amb la il·lusió d'enlairar-nos amb globus i tocar el cel amb la punta dels dits. El primer dia, Ripoll ens va rebre com una àvia sàvia que ho ha vist tot. El monestir solemne i antic ens explicava històries sense parlar, només amb la pedra, i després Puigcerdà, el llac quiet com un mirall, els jardins que semblaven pentinats per mans invisibles i les cases boniques que feien cara de saber secrets. Tot tenia un aire de conte antic, com si els arbres haguessin decidit fer-nos de narradors. L'endemà, el despertador va sonar a les 5 del matí, però l'esperança ja feia estona que estava dreta. Ens vam plantar al camp de vol, mirant el globus com qui mira un somni inflant-se a la càmera lenta. De 5 a 8, el vent jugava a fer-nos pessigolles i el cel feia ganyotes. Al final, el temps va dir que no, que aquell vol no tocava, i el globus, obedient, es va quedar a terra com un gegant adormit. Però els contes no s'aturen per un capítol que no surt com estava previst. Així que, sota una pluja fina que semblava escriure música sobre les jaquetes, vam anar fins a Bellver de Cerdanya. El poble ens va rebre amb aquella elegància discreta dels llocs que no necessiten demostrar res. L'església de Santa Maria de Talló, que és la catedral de la Cerdanya, majestuosa i humil alhora, ens va acollir com un refugi antic mentre fora la pluja feia de narradora secundària. La nostra estada a la Molina va ser com dormir dins d'una muntanya que respira, entre boires, gotes i silenci. Vam descobrir que els viatges que no surten com els havíem imaginat són sovint els que es recorden més. I així, sense globus, però amb el cor ple, vam tornar a casa amb la sensació que la Cerdanya ens havia explicat un conte. Un conte on el protagonista no era el vol, sinó nosaltres, caminant entre paisatges que semblaven pintats per un artista una mica trapella. I aquí s'acaba el conte, a veure si us ha agradat.
1: Molt maco.
2: Molt maco. Es nota que vas a classe.
1: Llàstima.
0: Es nota que vaig a classe.
2: Però, a veure, jo puc anar a classe i no saber escriure com tu.
1: Com jo.
0: Bueno, però llavors... Bueno, jo ja escrivia abans d'anar a classe.
2: Vale.
1: Ja sabia escriure.
0: El que passa és que et vas polint.
2: Vale. Bueno, tu ja... O sigui, no dones el mèrit de que ara vas a classe?
0: Sí, no. No, bueno, el mèrit li dona la profe també, eh?
1: Ah.
0: Hombre, i tant. I tant, que és una profe que ens fa treballar molt, eh?
1: Llàstima del globo, eh? Ostres. Mm-hmm. No plou mai, ni fa mal temps en aquell
0: dia. És que, a més, va ser que, esclar, a les 6 vam arribar al lloc per enlairar-nos. I hi havia la cistella, que jo tinc la foto de la cistella del globus, però, no perquè el globus està tancat.
1: Està tancat, sí.
0: Però, clar, els que anaven... La companyia es diu Contiki, eh? Mm. La companyia la Contiki. I, clar, eren 2 homes i una noia. Mm. I anaven, esclar, amb l'aparato de ràdio preguntant pel temps.
1: Perquè ells surten sempre del mateix lloc?
0: Bueno... Ells surten o bé de Bellver o surten d'Alp.
1: Ja, però hi ha un lloc específic.
0: Sí, hi ha un lloc, és com una planeta petita. Va. Un està situat al costat d'una gasolinera del Repsol, que es diu Repsol?
1: El Repsol.
0: Ah. Un està, l'altre no, l'altre és una planera petita, eh? No, però, clar, el que no en recordo, si primer vam anar a Bellver o si vam anar primer a Alp. Però d'allí vam canviar de poble, per veure si en l'altre poble la cosa estava més bé i no. I vam estar, o sigui, des de les 6 del matí a les 8, rondant.
1: Buscant
0: a veure. I al final...
1: Buscant, sí.
0: Sí, i al final...
1: Ciclaria.
0: Sí, al final a les 8 ens va dir que no, que ja s'havia acabat la cosa i que ja no. Es veu que després de les 8...
1: Suposo que deu ser fins a una certa hora
0: que
1: ja no pots.
0: Sí, jo diria que després
1: ja... Pels aires o per l'escalfor...
0: Pel que sigui, però a les 8 van dir, si a les 8 no podem, ja pleguem, ja no ens esperem. Bueno... Per dintre de tot, mira, tothom va estar d'acord. Ens feia il·lusió, però dius, bueno, tampoc, escolta, contra el temps no hi pots lluitar. no hi pots lluitar. Però bueno, va ser una bona sortida. Mm. Llàstima també que va fer mal temps, eh? Perquè ja va ploure, eh? Va ploure força.
1: Va refrescar o què?
0: No, feia calor igual, eh?
2: Que aquí?
0: Bueno, menys.
1: Però ja la canvio, eh? Ja ho canvio, eh?
0: Menys perquè quan queia la tarda, allí a l'hotel de la Molina, s'estava molt bé a fora, corria un airet allò... Mm. Bé. Estava molt bé.
2: La Molina és molt maco. Sí. No, la Molina, perdona, eh? M'he equivocat. Volia dir Puigcerdà.
0: Sí, però de fet estàvem en un hotel a la Molina. Clar, la Molina és un mar robat, eh? Allí no hi havia res.
1: Enmig del no-res.
2: Ni per anar a prendre un cafè. Ara, sí,
0: perquè l'únic que hi havia eren botigues per anar a llogar
1: esquís
0: i coses d'aquestes.
2: I això què?
0: Esclar, nosaltres, imagina't tu. Entre, primer que no hi ha neu, i després... Però bueno, mira... Vam estar allí xerrant. Com que és una colla i estaven ben avinguts, doncs mira, cada qual amb una taula i anaven fent petar la xerrada, que també és divertit.
1: Estic a repetir, eh? Ja si anem a tornar a repetir, clar. Us heu quedat amb la merda.
0: Però ara hem de deixar passar un temps, eh? Sí, per repetir-ho. Sí, perquè si no... Sí, perquè imagina't que ho tornem a fer i torna a fer mal temps, eh? Jo dic, amb la de dies tan bons que ha fet, anem allà i patapaf. Que dos dies abans havia caigut pedra allí, eh? Hi havia un pam com de pedra.
2: Jo, quan el dia, dos dies abans, vaig mirar el temps...
0: Sí.
2: I ja...
0: No, ja marcava llamps i trons, que dic jo, eh? Llamps i trons. No. I ahir també ja tinc tot el dia. I el primer dia, a Puigcerdà, feia una ventolera per un vent. Llavors, quan parava el vent, feia una calda. Quan feia el vent, clar, tots els pèls se n'anava, totes les melenes, tot, ala, ala. Però, bueno, va estar bé. Va estar bé.
1: Molt bé.

0: Històries d'estiu. Avui, com a programa de comiat de temporada, posarem unes postals de vacances. Dic que hi ha objectes que encara avui es fan somriure. Un bitllet de tren, una petxina, una fotografia una mica esgrogueïda o una postal. Avui comencem amb una pregunta. Quan va ser l'última vegada que veu rebre una postal de vacances?
1: Ui! Ui, que em fa de temps.
2: Sí.
1: Anys!
0: Ostres,
1: sí, anys.
0: Sí, fa uns anys era gairebé un ritual.
1: Sí.
0: Quan arribàvem a un lloc nou, tard o d'hora, buscàvem un estanc o una botiga de records. Escollíem una postal, no era fàcil. N'hi havia de paisatges, de monuments, de postes de sol o de platges. Volíem trobar la més bonica, la que millor expliqués aquell indret. Després venia el més difícil. Què hi escrivim? L'espai era petit. Només unes quantes línies. Estem molt bé, fa molt bon temps, ens recordem de vosaltres... I al final una signatura plena d'afecte. Aquella postal començava un altre... Amb aquella postal començava un altre viatge, potser més llarg que el nostre. Passava per oficines de correus, camions, trens, avions... Fins que un dia arribava a la bústia. I algú somreia. Era una manera molt senzilla de dir, encara que siguem llum, pensem en tu.
1: Sí, normalment se m'acordava les coses d'aquestes,
0: pensem en tu,
1: frases
0: estem
1: fetes.
0: Sí, sí, estem, passem molt bé a la platja.
2: I nyonyes.
0: Bueno, i avui enviem una fotografia en un segon. Compartim el lloc on som abans fins i tot d'haver-lo descobert. És veritat, abans mirem tot, on, tot allà on anirem, ja ho hem vist tot.
1: Sí.
0: L'hotel, allò, mira, ja sé on anirem, deixarem anar. Abans era una mica incògnita,
1: Allà sí, era sorpresa.
0: Sí,
1: ara
0: sí,
1: no,
0: sí.
1: Ara saps el què.
0: Tot això...
1: L'únic que no saps és que el que et donaran per menjar.
0: Això
1: ja
0: dinar,
1: és més.
0: El dinar és més difícil. Si menjaràs bé o no malament.
1: O malament, sí.
0: Un moment, així... És pràctic, és immediat tot això, clar, però potser hem perdut una mica aquella il·lusió d'esperar, perquè les postals tenien una cosa especial. No importava si arribaven tard. De vegades arribaven que quan nosaltres ja havíem tornat de vacances.
1: Ui, i tant.
0: I això no era cap problema. La postal continuava tenint sentit perquè no portava només una imatge, portava un record. Potser les vacances són això. No els dies que passem fora de casa, sinó les històries que ens enduem quan tornem. Una conversa inesperada, l'olor del mar, un paisatge, una caminada sense pressa, un sopar a la fresca, un riure compartit. Quan passen els anys, moltes coses s'obliden, però sempre hi ha petits instants que es queden amb nosaltres. I són aquestes els que, de debò, fan unes bones vacances. Avui també arriba al final d'aquesta petita aventura radiofònica. Durant aquestes setmanes hem compartit històries de cinema, de records, d'estius i petites curiositats. I sense adonar-nos, també hem anat a escriure una mena de postal, una postal sonora, adreçada a tots vosaltres. Gràcies per haver-nos obert la porta de casa, del cotxe o dels auriculars. Gràcies per escoltar-nos. I sobretot, gràcies per regalar-nos el vostre temps. Us desitjo unes vacances plenes de moments senzills, d'aquestes que no necessiten filtres, ni presses, ni grans plans, només bona companyia, una mica de silenci i molts records per guardar, perquè al capdavall, la millor postal de l'estiu no és la que enviem, és la que ens queda gravada al cor. Molt bon estiu a tothom. Ens retrobarem després de les vacances amb noves històries per compartir. Fins aviat.
1: Molt bé.

0: veure, la cuina catalana avui m'he dedicat a buscar curiositats fascinants.
1: Fascinants, sobretot.
0: Fascinants.
2: Fascinants, caram, tu.
0: Que nasquessin o de la necessitat o de la tradició. Aquí tenim tres històries destacades. El mar i muntanya són el plat que va néixer en una solució d'aprofitament de les zones costeres, l'Empordà, els pescadors, els pagesos, que intercanvien productes donant-li combinacions avui tan icòniques com la sípia amb mandonguilles, que això no s'ho imaginava ningú, o el pollastre amb calamars.
2: Això ai, mira, les dues coses m'encanten.
0: A mi també.
2: Sí, sí.
0: I a mi ara el que vaig a dir, això ja no és per mi tan descobert, ni tant, però que es va descobrir el pa amb tomàquet.
2: Bueno, això fa anys, eh?
1: Que segles. El
0: segle XVIII.
2: Ah, anava a dir segles, eh?
0: El segle XVIII.
1: XVIII, doncs, clar.
0: Quan els pagesos del Maresme van començar a sucar els tomàquets madurs que conservassen amb un pa una miqueta sec.
2: I dur, sí, clar.
0: I així ens aprofitaven el pa i el tomàquet que ja estava a punt de fer-se malbé.
1: Ja. Sí,
0: bé, i llavors, aleshores, la crema catalana, coneguda com a Sant Josep, és una de les receptes de postres més antigues d'Europa, documentades des del llibre, que no sé si sabeu, que l'any 1324 hi havia un llibre que en deien Sensovi.
2: Sí.
0: De cuina.
2: Sí.
0: Ho sabies?
1: Quin
2: sí.
1: Any?
0: Oh, que intel·ligent. Sí.
2: No, home, perquè és que a més tu ho has dit alguna vegada, eh? Aquest llibre l'has tret alguna vegada. Que intel·ligent tu, que has de tenir més memòria, ja que ho dius.
1: De quin any és? De quin any?
0: 1324.
2: Però era català, això? Era català?
0: No se sap.
2: Ah.
0: No se sap perquè és autor anònim. 100? 100?
2: 1.300.
1: No, com se diu?
0: Sensovi.
1: Sensovi.
0: Sensovi. I la llegenda diu de sorgir a l'error d'un bisbe que va descuidar unes natilles de, això, la crema catalana.
2: Sí, sí.
0: Això sé que ho havia dit.
2: Sí.
0: Fins que el sucre de la superfície es va cremar. Fins que es tornés consistent i cruixent.
2: Això ara que els francesos diuen la crème brûlée.
0: Sí, això mateix.
2: La crème brûlée.
0: Llavors hi ha l'all. El passat va ser un simple remei medicinal, que ja sabeu que jo sempre dic que refredats, suc de taronja, 3 grills d'all negre.
1: Barrejat, el suc.
0: Sí, no, nyac. No, tu menjaries perquè no és dolent.
2: Bueno. No sé, va. I què més? Suc de taronja i els alls.
0: O sigui, jo em faig un suc de taronja quan estic encostipada,
2: sí.
0: Un suc de taronja i 3 alls. Els alls a la boca, nyac, suc de taronja avall.
2: I se't cura l'encostipat?
0: No, ho has de fer-ho 2 o 3 dies.
2: Ja.
0: I després continuar 2 dies més. Ah. Això ho havia explicat molt.
2: Això ho havies dit.
1: Però no se't pot acostar a ningú.
0: Què?
1: Durant 3 dies no se't pot acostar a ningú.
0: A veure, si és negre, l'all negre no fa pudor.
2: No fa pudor,
0: ni fa mal gust. Però el meu marit, la primera vegada que ens van dir, dic, mira, tornes a fer aquest remei i també...
1: Vas a dormir a una altra habitació.
0: No, ni a l'altra habitació, perquè entraves a casa i ja senties la pudor de l'all. I potser se la podia... Perquè això va bé en dejú, eh?
2: Ja, va bé.
0: Això de l'all. Bueno,
2: però no dius tu que no fa pudor l'all negre?
0: No, l'all negre no, però el meu marit no existien els alls negres.
2: O sigui que es prenia l'all blanc, el normal.
0: Sí, nyac, 3-3. Bueno, doncs això va ser passar d'un remei medicinal a un aliment de subsistència i convertir-se en un pilar algo no lèpic.
2: Què vol dir això?
0: No ho sé. Arganolèptic.
2: No tinc ni idea.
0: Bueno, és igual. Essencial de la identitat gastronòmica catalana. El seu viatge culinari reflecteix perfectament l'evolució social del nostre país. A continuació, és detallada la cronologia i evolució d'aquest ingredient. En el llegat medieval, la era era la

0: alinyada. Allada. Allada.
1: El que era allada?
0: O sigui, que a l'època medieval sí. es deia, em van dir, l'era de l'allada.
1: Ah, vale, l'era de l'allada.
0: L'era de l'all.
1: Sí.
0: Durant l'època medieval, la cuina de les classes altes i de la cort utilitzaven l'all de forma diferent d'avui en dia a la taula. Després, l'allada blanca, que aquest està tret del llibre de Sant Sobi, que jo no ho he trobat, eh?
1: El de l'allada blanca, no.
0: No, el llibre de Sant Sobi no l'he trobat. I després, ús artistocràtic.
1: És que, clar, poses unes paraules més rares.
0: Ús artistocràtic, però...
1: Aristocràtic? Sí. Ah, aristocràtic. Vale, aristocràtic, sí.
2: Després diré que és organolèptic, no? Organolèptic.
0: Sí, sí. I què és? Què és, va, digue-ho.
2: Fa referència a les característiques d'un aliment, beguda o producte que es poden percebre amb els sentits. Per exemple, vista, color, brillantor, transparència, olfacte, aroma, olor, gust, dolç, salat, àcid, amarg. Tacte, textura, cremositat, fermesa, oïda, cruixent, efervescent.
0: Això caram, és molt bé, gràcies.
1: Bueno, ara ja sabem el que
2: els
1: és.
2: Els oients tenen que estar informats.
0: I tant. I més que quan la que parla...
2: Una paraula, dius, què és això?
0: Bueno, llavors el naixement de l'all i oli modern. Al segle XV, en el llibre de Koch, que també va ser escrit per un senyor, aquest sí que sé el nom, que es diu Mestre Robert, que ja recull tècniques més properes del segle XVI. L'all i oli autèntic. Fred oral al morter, o sigui, vol dir que l'haguéssim de matxacar al morter amb oli d'oliva i sal. Per això ja diuen que això ja és més cap aquí, perquè...
1: Com és el fem nosaltres, que quan el fèiem així amb la mà?
0: Sí, però jo sempre hi he posat oli.
1: I aquí...
0: Ou!
1: Ah, anava a dir, perquè aquí anava oli,
0: no,
1: sí.
0: No, l'all i oli i sal era l'autèntic.
1: Sí, l'all i...
0: El meu pare tenia una mà per això.
2: Sí.
0: Bueno, després ve la cuina del sofregit i de les sopes de subsistència. Primer ve el sofregit. Esdevé la tècnica de la mare cuina catalana. L'all aporta el fons aromàtic inicial on després es confitava la ceba. O sigui que primer es fregeix l'all. Això hi ha alguna cosa ja ho he fet, eh? I després la ceba. I el sofregit després de la ceba, el tomàquet.
1: Sí.
0: La sopa d'all, un plat lligat a la supervivència i cura de l'organisme. Elaborat d'una manera senzilla. Aigua, pa sec, all i sal i sovint. I si teníem una branca de farigola.
1: Farigola.
0: Bueno, però tot això estem parlant del segle XIX, eh?
1: Ja.
0: A l'era contemporània, el rebull...
1: Però aquesta sopa que has dit ara, jo no havia menjat.
0: I el meu, bueno, jo no, perquè el pa remullat...
1: Sí? Ah, no, jo no havia menjat, i tant. Tu ets una mica fastigoseta, eh, amb les coses del menjar. Sí?
0: El pa remullat és babós.
1: No, bueno,
2: babós.
1: Clar, però... És que és... Va,
0: però fixa't bé, l'era contemporània... El rebuig de l'alta cuina, al segle ja 20, va rebutjar l'all. Per què? Per la pudor que feia. I quan més alta cúrnia, més el rebutjaven.
1: Yeah.
0: A veure, l'all avui en dia actualment es valora el producte local i de proximitat, reivindicant varietats del cultiu propi del territori. A més, l'all madur tradicional destaca pel gran consum a l'all tendre. O sigui, primer és l'all sec i després es consumeix més l'all sec primer i després el tendre.
1: Sí.
0: A veure, expliquem de la història del sofregit, que això ja ho hem parlat. I ara, a veure, us vull fer una pregunta.
1: Ui, anem d'examen ara, va.
0: A veure, un moment. Sabeu per què es diu Brasa Gitano?
1: Ui. No sé, això... Ho havia llegit alguna vegada, A veure, explica per què es diu gras de gitano.
0: Ho llegiré, però traduint del castellà, perquè això no ho he fet.
1: Ja.
0: Altres versions, a veure, hi ha diverses versions, sí, però la que és més guapa, sí, és aquesta.
2: Jo no me'n recordo ara.
0: No te'n recordes?
2: No me'n recordo si ho sabia, però...
1: Jo ho havia sentit, a veure què diu.
0: És que es fa referència als calderos gitanos, que des del principi del segle XIX passaven per totes les pastaleries de Barcelona, que ells venien la seva mercancia, no? Millor, pues, els hi venien ous, els hi venien sucre, sí, el que fos. I llavors, en vez de pagar-li, els hi donaven els restos de pa de pessics.
1: Yeah.
0: Pa de pessics aquests que eren fets en làmina, que els pastalers els feien servir de la seva manera. I què feien els gitanos? Els enrotllaven i se'ls posaven sota obres.
1: Ah, sí? I ve d'aquí?
0: I ve d'aquí.
1: Caram,
2: tu. Braç
0: de gitano. Perquè
1: gitano.
0: Qui era el que portava allò sota el braç?
1: Sí.
2: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: El gitano. Bé, ara, si encara hi ha temps...
1: Sí.
0: Us puc explicar com es fa el braç de gitano.
2: Ah.
0: A veure, necessitarem... A veure, espera. Per fer la crema pastelera, pastissera. El farcit. Penseu que la crema pastissera ha de ser una mica més espessa, sí, que la catalana.
1: Sí.
0: Perquè si la poséssim dintre d'un braç de gitano, no vegis, eh?
1: Xuf, xuf, xuf.
0: Quan l'emboliquéssim...
1: Sí. Tot sortiria per tot arreu.
0: Bueno, necessitem mig litre de llet sencera, 4 rovells d'ou, 100 grams de sucre, 40 grams de midó de blat de moro, una branca de canyella, pell de llimona. I per decorar, sucre per cremar o sucre just. Una de les dues coses. Ho explicarem pas a pas. Per preparar la crema pastissera, escalfem la llet, la canyella i la pell de llimona i quan bulli apaguem el foc i ho deixem reposar 10 minuts. Ho barregem amb un bol de batre els ous, amb sucre i la maizena. Tot ben barrejat perquè no es facin gramulls. La deixem espessir i quan està encara freda li tirem els rovells d'ous sense parar de remenar. Ho tornem a posar al foc baix, ho remenem contínuament fins que es passegi. Ho fem refredar amb un tapat, amb un bol i filtres farem perquè no ens faci aquella peça per sobre, aquella tel, això. Hem de fer el pa de pessic aquest, que separarem els rovells de les clares, muntarem les clares a punt de neu i un esbrí de sal. En un altre bol batrem els ous, els rovells, fins que es doblin i es tornin i quedin blanquinosos. Entreguem les clares muntades dels rovells amb moviments suaus i envolvents. Després fem una calafarina, l'anem tirant a poc a poc i sense parar de remenar. Ho enfornarem. Ho estensarem la massa aquesta sobre la plata del forn amb un paper de forn.
1: Ja. Però has de posar una molt poqueta.
0: Molt poqueta, ja ho diu. Un centímetre o menys de gruix.
1: Ah, per això.
0: Llavors ho posem al forn durant 8 o 10 minuts fins que quedi cuit però flexible sense enrossir. Llavors, com ho enrotllem? Truco al canto.
2: Com els gitanos, no.
0: Aquestes ulleres en cauen.
1: Això no va, en el menú. No van les ulleres, no van al menú.
0: A veure, truc al canto. Quan traiem el paper al forn amb el pa de pessic, automàticament l'hem de girar amb un drap humit Per què? Perquè si el deixem... No, no sé, mai de...
1: No, és molt fàcil anar a la pastisseria a comprar el vas de gitar.
0: No, és difícil perquè si ho treus del forn...
3: Aquí ara hi ha moltes.
0: Jo per això, com al meu marit li agradava molt provar a fer coses, ara he descobert perquè no, hi havia gent que deia que no se li trencava. Quan ho poses amb el drap humit,
1: sí,
0: i ho deixes tapat amb el drap humit per un cantó i pel paper de forn de l'altre.
1: Sí.
0: Res, de seguida que podem, li traiem el paper de sobre i li posem la crema.
1: Ja.
0: I el anem envoltant poc a poc
1: amb el drap,
0: amb el drap de cuina humit.
1: Com es fa allò
0: de
1: patata.
0: Pues sí, igual.
1: Els braços de patata.
0: És igual.
1: Vale.
0: Bueno, llavors ja ho podem decorar i aquí el Gabriel i jo estem fent boca.
1: Sí. Ara ve el que a mi no m'agrada del braç de gitano.
0: El podem cremar per sobre.
1: Lo del cremat.
3: No,
0: bueno, però si pot posar sucre aquell blanc.
1: No, és que ni... No, però lo del cremat és... És... Em dona un repelús.
0: Tanca, veus? I tu dius que jo soc ratlla.
1: Bueno, jo també, jo segons què també, però... Però jo no dic que és babós.
3: Jo ho sé, perquè vam anar a dinar, no volies la crema cremada, no volies no sé què, sí, que van portant, això no vull cremar, què van donar?
1: No sé, però la crema cremada, no... sí, ahir també, que si la crema cremada, dic que tens fruita, i diu, si tinc síndria, i al cap de rato i rato, diu, ah, no en tenim de síndria, dic, pues què teniu? Diu, crema. Meló, diu, pues porta'm meló, jo que vols que t'hi digui, porta el que tinguis.
0: A mi m'agrada molt la crema cremada, bé? Sí. El cremat. Molt.
1: Veus, a mi el cremat...
0: I una vegada vaig estar a punt d'ofegar-me,
1: Sí, amb el cremat.
0: Al restaurant aquell de davant de casa...
1: Sí.
0: Vam anar a dinar i vaig demanar...
3: Una estella d'aquella que...
0: Se'm va quedar enganxat al coll.
1: Sí, clar, perquè és com una punxeta, allò.
3: Clar, és que una punxa...
0: Però sap que hi havia un metge i em va dir... Beu molta aigua, beu molt... Perquè l'aigua va desfer el sucre.
1: Clar.
0: Vull dir que ja ho sabeu, això és un altre truc, si us pas.
1: Sí.
0: Però... No vull que ningú li passi, perquè el rato aquell...
1: A mi no em passarà, a veure, això sí que no, perquè com que no m'agrada, no.
3: Vull acabar amb allò de l'organopeli, fer un exemple, clar, perquè hem parlat d'això. Diu un exemple, el tas de vi inclou un anàlisi organolèptic per valorar els colors, l'aroma i el sabor, o sigui que és un anàlisi...
0: I no se l'empassen el...
3: Organolèptic...
1: Sí.
3: Valora, fan un anàlisi que es diu així.
0: Ah, com se diuen els que fan això dels...
3: Quan fan els sommeliers, que fan els... Com se diuen els que fan els proven els vins.
1: Els enòlegs.
0: Això mateix. Aquests no se les empassen, eh?
3: No.
1: L'escupen.
3: L'agrupegen i l'escupen.
1: És que si cada vegada se l'han de passar, acabarien amb una trompa, pobres, que...
3: Molt bé.
1: Una, abans d'acabar, tu l'empedrat com el fas, a veure?
0: L'empedrat de què?
1: Empedrat.
0: Amb mongetes.
1: I què hi poses?
0: A veure, tot el que vulguis, eh? Jo hi
1: però
0: poso.
1: És que l'empedrat s'entén amb bacallà?
0: Sí.
3: Ah, sí?
0: El que passa és que jo com... Amb bacallà m'agrada posar-hi també tonyina.
1: Però hi poses bacallà i tonyina?
0: Bacallà i tonyina. Són dos peixos, Magda.
1: Bueno, però vull dir... Però bueno, jo
0: sí,
1: l'entenc...
0: L'essencial és el bacallà. Tomàquet, cebre, all trinxadet...
1: És que l'altre dia, en aquest lloc que vam anar, hi havia per dinar, diu, amanida o empedrat? Jo dic empedrat, que és amb bacallà. I em diu aquell noi, no, és empedrat de cigrons, dic. Ja anem malament perquè és amb mongetes. L'empedrat és amb mongetes.
0: Amb mongetes.
1: I clar, hi eren un plat de cigronets, allò posats plans, hi havia trossets de pebrot vermell, verd i ceba. I oli i vinagre. I que això no és un empedrat...
0: Ni s'assembla.
1: Per això t'ho pregunto, tu com el fas, l'empedrat?
0: Sí, sí.
1: Jo sempre hi he entès amb mongetes...
0: Amb mongeta, tomàquet...
1: I bacallà. Sí, trossets de coses, però amb bacallà.
0: I amanit.
1: I amanit.
0: I a la nevera, que estigui ben fresquet.
1: Sí. Això és un plat bo, per l'estiu?
0: Sí,
3: és fresquet.
0: La veritat és que sí.
1: No, i bo.
0: A mi que no m'agrada el bacallà, això m'agrada.
1: Ah, mira, veus? Molt bé.

0: Aquest diumenge tanquem una nova temporada del nostre programa Retalls. I, com sempre, vull dedicar un moment a totes les persones que han passat pels nostres micròfons, professionals de tots els àmbits que han compartit històries, coneixement, experiències i silencis que també parlen. Polítics, com ara el nostre alcalde que tenia que venir ara, els regidors, que ens ha visitat el Xavi Navarro, també la Marta Serrano, metges ens han visitat una colla, eh? Metges, el doctor Joan Anton López, la doctora Marquet, la doctora Vila, cada un ens ha explicat diferents psicòlegs, que es tractava de la Magda Julià, que ens va parlar, aquest any ens va parlar de, no, divorcis platejats. Antropòlegs, també d'anomenar a la Mercè Serrano, que ens va parlar, l'última vegada va venir, i ens va parlar de rutines i rituals.
1: Molt interessant.
0: Sí. Després, gent de la ràdio també n'ha vingut molta. Ha vingut la Meir García, la Montse Comí, l'Anna Cucurull, l'Assumpció Vitòria, la Charín, la Maria José, que no me'n recordo com es diu, Maria, és igual, la Maria José Poetesa, eh? La Rim ja l'he anomenada, eh? Sí. La Rim García ja l'he anomenada. O sigui, i més n'han passat, però em sembla que em deixo algun. A teatre, el Joan, no és que faci teatre, però es dedica al Joan Montfort.
1: Després del sí, després tot els dels Omnis, com sé que el programa aquest.
0: Sí, bueno, els dels Omnis sí. és el Cintes. Sí, sí, el Joan Cintes i el Sergi. Com es diu el Sergi?
1: Perdoneu que no sé el nom.
0: I el Joan.
1: Però
0: després també del Puviatge van venir tots. Sí. Tots. Tots el Puviatge d'aquest any, més la Puvilla de Catalunya. De Puntaires van venir la Maria Bernat i la Susi, que no me recordo com es diu de cognom, la Susi.
1: Les nostres homenatjades, també.
0: Sí, gent de l'Esplai, les homenatjades, restauradors, el Joan Major, que havia sigut, a més, l'Arenyenc de l'any, veïns del poble, també, dones valentes, persones que han viscut molt i persones que encara estan descobrint el seu camí. Per què han passat tots? Tots han deixat alguna cosa, una idea, una rialla, una frase que no oblidarem o un silenci que deia més que un discurs. Les píndoles han estat diverses. El Gabriel, amb les seves històries de cine, de ràdio, de fotografies, i aquests últims dies, i avui de postals, eh? I que ha estat molt bé, de les postals, i moltes coses més. La Mari Carmen i les seves receptes. Jo mateixa, des de classes pràctiques de català, inclosos insults, que han caigut en desús, com ara carallot o poll ressuscitat, a històries verídiques de Barcelona i Catalunya, acabant amb invents o successos de la nostra història amb una mica d'humor. I no vull deixar de recordar el nostre company, en Manel Bosch, que va voler plegar perquè diu que és massa gran. I per aquesta raó hauríem de plegar tots nosaltres, perquè, esclar, i que ens explicava aquelles pel·lícules fil per randa amb totes les seves actrius favorites. Noies guapes, eh? I de bon tipus. I tot això guiats amb la batuta del nostre gran tècnic, en Joan Bosch. Gràcies per la generositat, per la confiança i per fer que cada setmana el programa sigui un espai viu, humà i ple de sentit. Fins la temporada que ve. Adéu-siau.
1: Molt bé. Bravo.

Magda López dirigeix i presenta el programa preferit de la gent gran. Comença els diumenges amb bon humor amb retalls. Cada setmana et portem un convidat sorpresa i degustem les nostres píndoles per gaudir en companyia. Cada diumenge, a partir de les 9 del matí a Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.

0: Bé, avui dia 19 és l'aniversari de la Josefina Giró, la Maria Carmen Martín, que no sóc jo, la Concepció Lozano, la Rosa Vilaró i Maria Dolores Dueña. El dia 20, Jaume Berenguer, Josefina Molina, Antonio Hurtado, Maria Julia Fernández, Madalena Nualar. El dia 23, Feliciano Gracia. El dia 23 també el Santiago Andiñac. El dia 24, la Núria Pons, el Carmen Cid. El dia 25, l'Erma, Mercè Lerma, Lola Serrano. El 26, l'Anna Prenafeta. I a la Núria Rubí fa 95 anys. Moltes felicitats, eh?
1: I tant,
0: 95
1: felicitats.
0: Anys. Bé, continuem, perquè avui continuarem fins a final de mes. La Núria Rubí, el dia 27, el Rafa Martínez, Joan Pérez. El 28, Maria Teresa Castells. El dia 28, la Maria Jesús Monreal. El dia 30, la Fina Vidal, el Manuel Arias i la Mercedes Ramal. El dia 31, Montserrat Baquer. 31 també, la Maria Teresa Formiga. I el 31, finalment, la Maria López. Tots ells?
1: Felicitats a tots.
0: Moltes felicitats a tots.
1: Felicitats
0: a tots.
1: I que
0: sigueu tots feliços, molt feliços aquestes vacances.
1: I guardeu-se de la calor.
0: Sí.

0: veure, el dia 23 de juliol, a les 5:30 de la tarda, us esperem a l'esplai per passar una estona força agradable veient els vídeos de totes les excursions i festes d'aquesta temporada, que han estat les següents. Farem Colliure, per qui vam anar l'estiu passat, però que encara aquesta pel·lícula no la vam fer. Després vam anar a Camprodon, a Olot. A Olot va ser l'excursió que vam fer amb l'Ajuntament, que és l'excursió que ens va convidar l'Ajuntament. Després la festa de Nadal, després vam fer la calçotada, també la cargolada, vam anar a Montserrat, vam anar a Cadaqués, a continuació vam anar a... o van anar, és igual, vam anar a Eslovènia, després a la Manxa, i després vam fer l'excursió del ioga, i després vam fer... bueno, vam fer la festa del soci, i vam acabar ahir, o abans d'ahir, amb globus per la Cerdanya, que els globus no va existir, però bueno, ja està. Tot això ho acomiadarem el curs 25-26 amb un pica-pica i brindarem amb cava. Us esperem a tots. També rebreu l'excursió per Cantàbria, però que serà a finals de setembre, primers d'octubre, però ja ho rebreu. I també el Teatre Tívoli per anar a veure Ava, o sigui, Mamma Mia, però també em sembla que és el 4 d'octubre.
1: No sé.
0: És el 4 de novembre. No, de novembre.
2: De novembre.
0: Però ja sabeu que com que el teatre s'ha de pagar molt temps d'antelació, ja també us ho anunciem, perquè ho sapigueu.

A Ràdio Arenys ens agraden totes les èpoques de l'any, però l'estiu més. Ràdio Arenys, la primera en encendre el ventilador.

0: I com que la ràdio són paraules, que s'omple de paraules i de música, ens acomiadem amb la cançó de Words. I així ens acomiadem de tots vosaltres. Avui no puc donar les gràcies a cap convidat, però us dono les gràcies a tots vosaltres perquè ens escolteu. Que ens seguiu escoltant i us esperem el mes de setembre. Després de l'11 de setembre continuarem amb tots vosaltres. Retalls sempre aquí a Ràdio Arenys.
1: Bon estiu, bones vacances.
0: Adéu-siau i bon estiu. Adéu-siau.
2: Adéu-siau.

0: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
1: Moonbikes a Arenys de Munt.
2: La teva botiga de bicicletes de referència.
1: Treballem amb les millors marques.
2: Venda, taller propi i lloguer de bicicletes elèctriques per als caps de setmana.
1: Elèctriques, BTT, carretera, infantils i de segona mà, les trobaràs a la nostra web.
2: Finançament a 24 mesos.
1: Moonbikes.
2: Ens trobaràs a Arenys de Munt, a peu de carretera i ara també a Granollers.
1: Truca'ns al 93 793 91 35 i segueix-nos a Instagram.
2: Moonbikes, perquè cada pedalada compta.
3: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
4: Com pot ser, si sempre feu fotos?
3: Sí, però no són de veritat.
4: I si li regalem un reportatge?
3: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
5: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
6: Bar-restaurant El Capote, al cor d'Arenys de Mar. Gaudeix d'un ambient acollidor i de l'autèntica cuina mediterrània. Paelles, fideuàs, carns, guisats... Econòmic menú diari de dilluns a divendres i menú especial als caps de setmana i festius. Servei de rostisseria amb plats cuinats per emportar. Bar-restaurant El Capote, a la Riera Bisbe Pol número 7. Més informació i reserves al 93 792 3000.
7: A Autocinera som especialistes en planxa, pintura i mecànica. Treballem amb totes les assegurances i t'oferim el millor servei. 40 anys d'experiència ens avalen.
8: Ens trobaràs a la Rial Pau Costa 27, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 143 03 64 i deixa el teu cotxe en mans de professionals.
7: El teu vehicle de rènting necessita una reparació? Autocinera, confiança i qualitat al teu servei.
9: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
10: Vols anunciar el teu establiment o servei?
9: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
10: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
9: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.

0: Ràdio Arenys.
1: A continuació, us oferim la missa en directe des de l'església de Santa Maria d'Arenys de Mar.

En el nom del Pare, i del Fill, i de l'Espírit Sant, que la gràcia de nostre Senyor Jesucrist, l'amor de Déu Pare i la comunió de l'Espírit Sant siguin amb tots vosaltres. Estimats germans en Jesucrist, ens hem reunit aquí aquest diumenge com a família. Som família de patejats, necessitats de conversió per treure d'entre el blat el junt del mal i del pecat. Que la celebració d'avui ens ajudi. Este vingui com un aliment espiritual per anar avançant en el camí del seguiment de Jesucrist. Prepara-nos per celebrar aquesta Eucaristia, penedim-nos els nostres pecats i demanem perdó a Déu misericordiós. Jo confesso a Déu Totpoderós i a vosaltres, germans, que he pecat per culpa meva, de pensament, paraula, obra i omissió. Per això demano la Verge Maria, Mare de Déu, als àngels i als sants, i a vosaltres, germans, que pregueu per mi a Déu nostre Senyor. Que Déu omnipotent s'apiadi de nosaltres, ens perdoni els pecats i ens dugui a la vida eterna. Amén.

0: Preguem. Sigueu propici, Senyor, als vostres servents, i per la vostra misericòrdia, augmenteu-nos els dons de la gràcia, perquè fervents en la fe i en l'esperança i en la caritat, perseverem fidels en la guarda dels vostres manaments. Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre fill, que amb vos viu regna en la unitat de l'Esperit Sant, és Déu pels segles dels segles.
1: La primera lectura, que ara escoltarem, ens parla de l'actitud misericordiosa de Déu envers nosaltres. Escoltem-la tot preparant-nos per rebre després el missatge de les paràboles de Jesús a l'Evangeli.
2: Lectura del llibre de la Saviesa. Fora de vós no hi ha cap Déu que velli sobre tothom, i a qui hàgiu de convèncer que la vostra sentència és justa. La vostra força és font de justícia, i el mateix domini que teniu sobre tothom fa que tracteu amb tota consideració. Demostreu només la vostra força si algú no creu que ho podeu tot, o bé, quan humilieu aquells que, sabent que sou fort, es mostren arrogants. Vos, que disposeu de la força, sou moderat en les sentències i ens governeu amb tota consideració. El poder, si volguéssiu, sempre el teniu a mà. Obrant així, heu ensenyat al vostre poble que els justos han de ser humans amb tothom i heu omplert d'esperança els vostres fills en veure que doneu l'ocasió de penedir-se dels pecats. Paraula de Déu. Us lloem, Senyor.

Oh Senyor, sou indulgent i bo, ric en l'amor per tothom que us invoca. Senyor, escolteu la meva pregària, escolteu la meva súplica.

Tots els pobles que heu creat vindran a fer-vos homenatge. Glorificaran el vostre nom i diran: sou grans, Senyor. Són prodigioses les vostres obres. Vos sou l'únic Déu.

Bon Senyor, Déu compassiu i benigne, l'empara el càstig, fidel en l'amor. Mireu-me, apiadeu-vos de mi.

Lectura de la carta dels apòstols Sant Pau als cristians de Roma. Germans, és l'Esperit mateix el qui, per ajudar la nostra feblesa, intercedeix amb gemecs que no es poden expressar, perquè nosaltres no sabem què hem de demanar per pregar com cal. Però és ell, l'Esperit, qui es posa en lloc nostre, i ni que els seus gemecs no es puguin expressar, el qui penetra a l'interior dels cors sap prou bé quin és el delet de l'Esperit. Ell intercedeix a favor del poble sant tal com Déu ho vol. Paraula de Déu. Us ho agraeixo, Senyor.

0: El Senyor sigui amb vosaltres.
1: I amb el vostre esperit.
0: Lectura de l'Evangeli segons Sant Mateu.
1: Glòria a vos, Senyor.
0: En aquell temps, Jesús proposa a la gent aquesta paràbola. Amb el regne del cel passa com amb un home que havia sembrat bona llavor al seu camp. Però a la nit, mentre tothom dormia, vengué el seu enemic. Sembra junt enmig del blat i se n'anà. Quan el sembrat hagué crescut i espiga, aparegué també el junt. Els Mossos anaren a trobar l'amo i li digueren: «No era bona llavor la que vau sembrar al vostre camp? Com és, doncs, que hi ha junt?» Ell els respongué: «Això ho ha fet algú que em vol mal». Els Mossos li digueren: «Voleu que anem a collir-lo?» Ell els diu: «No ho feu pas. Si colliu el junt, potser arrencaríeu també el blat. Deixeu que creixin junts fins a l'hora de la sega, i llavors diré als segadors: colliu primer el junt i feu-ne feixos per cremar-lo. Després colliu el blat i porteu-lo al meu graner». Els proposa encara una altra paràbola. Amb el regne del cel passa com amb un gra de mostassa que un home ha sembrat en el seu camp. És la més petita de totes les llavors, però a mida que creix, es fa més gran que totes les hortes, hortalissis, i arriba a ser com un arbre, tant que els ocells hi van per ajocar-se a les seves branques. Els digué també una altra paràbola. Amb el regne del cel passa com amb el llevat, que una dona amaga dintre la pasta de mig sac de farina i espera fins que tota ha fermentat. Tot això Jesús ho digué a la gent en paràboles i no els deia res sense paràboles. Això es complia allò que havia anunciat pel profeta: «Els meus llavis parlaran en paràboles. Exposaré coses que han estat secretes des de la creació del món». Llavors deixa la gent i se n'anà a casa. Els deixebles anaren a demanar-li que els expliqués la paràbola del junt sembrat en el camp. Ell els digué: «El qui sembra la bona llavor és el fill de l'home. El camp és el món. La bona llavor són els del regne. El junt són els del maligne. L'enemic que els ha sembrat és el diable. La sega és la fi del món i els segadors són els àngels. Així com colen el junt i el cremen, passarà igual a la fi del món. El fill de l'home enviarà els seus àngels, recolliran del seu regne tots els escandalosos i els qui obren el mal i els llençaran al forn encès. Allà hi haurà els plors i el cruixir de dents. Llavors els justos, en el regne del seu pare, resplendiran com el sol. Qui tingui orelles, que ho senti». Paraula del Senyor.
1: Gràcies a vos, Crist.

Una vegada, un deixeble va preguntar al seu mestre per què hi ha tant de patiment en aquest món. El mestre va somriure i va dir: perquè en el cor humà no hi ha amor, només desig. I a més va dir que el dolor és inevitable i el patiment és opcional. És cert, mentre la vida i els esdeveniments succeeixen fora del control d'un, el dolor és inevitable i universal. Tanmateix, les nostres perspectives i com reaccionem davant les nostres circumstàncies dicten com patim i quant de temps patim. Estimats amics en Jesucrist, un dels aspectes més desconcertants i misteriós del nostre món és la presència activa i dinàmica del mal en aquest món. La pregunta que sovint es fa molta gent és: com és que Déu permet que el bé i el mal coexistin i creixin al món? Des del començament de la creació, el món ha estat funcionant segons el principi de dualitat. Aquesta és la dualitat, de nit i dia, home i dona, salut i malalt, educat i incult, ric i pobre, llum i foscor, gràcia i pecat, etc. No hi ha escapatòria d'aquest dualisme al món. I així avui el nostre Senyor obre la seva ment sobre aquesta realitat crucial de les nostres vides amb l'explicació de la paràbola de la mala herba. Curiosament, a la paràbola d'avui tot apareix en parelles. Hi ha dos tipus de llavors, el blat i el jul. Hi ha dos sembradors, el propietari i l'enemic. Hi ha dues respostes: deixa que tot creixi i arrencar les males herbes. Hi ha dos resultats: el blat es recull al graner i les males herbes es cremen al foc. Hi ha dues actituds: la paciència del propietari i la pressa dels servents. Hi ha dos tipus de persones: els justos i els malfactors. Hi ha dues maneres de viure: la paciència de Déu i de la pressa humana. Entenem, doncs, les lectures d'avui a través d'aquest últim parell, la paciència de Déu i la pressa humana. A la vida quotidiana, la paciència significa ser capaç d'esperar quan alguna cosa no és immediata. En psicologia, la paciència es pot referir a la bretxa entre un estímul i una resposta. Per exemple, en una aula, la pertorbació d'un estudiant és l'estímul i la reacció del professor és la resposta. Si el professor

juntes fins a la collita. Això no vol dir que Déu permeti que el mal prosperi, sinó que és pacient. Déu, en la seva misericòrdia i amor infinits, dona a cada persona l'oportunitat de penedir-se i tornar-se a ell. El mestre no permet que les males herbes s'arrenquin immediatament, cosa que significa que Déu no està interessat a castigar el mal, sinó que és misericordiós i dona l'oportunitat de penedir-se. Desitja que cap de nosaltres es perdi, sinó que tingui vida eterna. En la paciència humana, la gent pot canviar, però a la paràbola, la naturalesa de la mala herba mai canvia. No es pot convertir en blat, però Déu encara espera, perquè la paciència de Déu sovint no està d'acord amb la pressa humana. Abraham, anomenat el pare de la fe, no va tenir paciència per esperar el compliment de la promesa de Déu. Va intentar fer d'Eliàser el fill del seu servent, el seu hereu. Moïses, anomenat l'heroi de l'alliberament, va rebre l'ordre de Déu de parlar a la roca, però a correcuita va colpejar la roca dues vegades. A causa d'aquesta pressa, no li van permetre entrar a la terra promesa. Saul, el primer rei d'Israel, tenia pressa per oferir sacrificis i guanyar-se el favor de Déu. No va destruir els animals dels amalequites, sinó que els va guardar per al sacrifici. Com a resultat, va perdre el seu regnat. David, rei d'Israel unit, sabia que si demanava al Senyor, el Senyor el proveiria. Tot i això, a correcuita, va prendre Betsabé i va matar el seu marit. Com a resultat, l'espasa va romandre sobre casa seva. Així, la pressa humana sovint destrueix no només el blat, sinó també el camp. Si és així, com obtenim la paciència de Déu? És la pregunta que ens ve al cap. Per aconseguir-ho, hem de fer tres coses. En primer lloc, ampliant la nostra visió. Hem d'aprendre a veure tot el procés, el creixement de la mala herba, la maduració del blat, la llavor de mostassa convertint-se en arbre i el llevat canvia tota la massa. A la paràbola, els servents només veien les males herbes presents al camp. L'amo va veure en què es convertirien el blat i les males herbes al final. Una visió estreta ens empany cap a l'acció immediata, com la pressa dels servents. En canvi, una visió més àmplia ens dona paciència. I en segon lloc, acceptant la presència del mal. Necessitem la generositat d'acceptar que el mal pot prendre alguna cosa que pertany a la nostra bondat. Podem eliminar el mal que hi ha dins nostre, però no podem eliminar el mal dels altres. Si intentem fer-ho per la força, ens cansarem i ens ferirem. En tercer lloc, créixer en la bondat. En aquest món de dualitat, el bé i el mal continuaran existint. Tot i això, la paraula de Déu ens dona l'esperança que el mal es pot superar pel bé. Potser no podem eliminar tot el mal que ens envolta, però el podem neutralitzar mitjançant la bondat. Estimats germans, no tota temporada és de collita. Hi ha temporades de regar, plantar, arrencar males herbes i fertilitzar. Avui Jesús ens convida a ser pacients amb tothom i a no criticar i considerar els altres com a males herbes. També ens crida a tractar els anomenats malvats com ho va fer ell. Recordem que no va eliminar Judas, que el va trair, Pere, que el va negar, Tomàs, que el va dubtar, i Jaume i Joan, que van apreciar ambicions personals. És perquè Jesús no només va veure les males herbes a les seves vides, sinó que també va veure el blat. Sabia que amb ànim el blat podia prevalar, i sovint ho va fer. Això ens demostra que amb Déu hi ha una esperança

per a tothom. Ell és sempre amorós i misericordiós i compassiu amb nosaltres. Per tant, confiem en el seu temps, confiem en les seves promeses, esperem les seves respostes i creiem en els seus miracles i alegrem-nos de la seva bondat i, finalment, relaxem-nos en la seva presència. Que Déu ens concedeixi aquesta gràcia. Amén.

0: Posem drets i professem la nostra fe en Déu. Crec en un Déu, Pare Totpoderós, Creador del cel i de la terra, i en Jesucrist, únic fill seu i Senyor nostre, el qual fou concebut per obra de l'Esperit Sant, nasqué de Maria Verge, patí sota el poder de Ponç Pilat, fou crucificat, mort i sepultat, davallà als inferns, ressuscita el tercer dia d'entre els morts, sent pujar al cel, seu a la dreta de Déu Pare Totpoderós, i d'allí ha de venir a judicar els vius i els morts. Crec en l'Esperit Sant, la Santa Mare Església Catòlica, la comunió dels sants, la remissió dels pecats, la resurrecció de la carn, la vida perdurable. Amén. Germans, presentem al Pare la nostra pregària, tot dient, escolteu-nos, Pare.
1: Per la nostra diòcesi i pels responsables de la pastoral diocesana, perquè el seu treball doni sempre fruits al servei de l'evangelització. Preguem.
0: Escolteu-nos, Pare.
1: Per la nostra societat, perquè creixi en bona convivència entre tots els que en formem part i en el benestar especialment dels més necessitats. Preguem.
0: Escolteu-nos, Pare.
1: Per les persones que treballen en el sector del turisme, perquè la seva feina sigui sempre ben reconeguda i pagada de manera justa. Preguem.
0: Escolteu-nos, Pare.
1: Pels malalts i per totes les persones que pateixen per la soledat o per la manca de feina o d'habitatge, perquè trobin ajut i acompanyament. Preguem.
0: Escolteu-nos, Pare.
1: Per tots els infants i joves que aquests dies participen de casals, campaments i activitats lúdiques, especialment les organitzades per l'Església. Preguem.
0: Escolteu-nos, Pare.
1: Pels nostres estimats i enyorats difunts anenyens, i avui especialment per Andreu, Guri i Sala. Preguem.
0: Escolteu-nos, Pare.
1: I finalment per nosaltres, pels nostres familiars, amics i veïns, perquè amb la força de l'Esperit ens ajudem els uns als altres a fer créixer el regne de Déu. Preguem.
0: Escolteu-nos, Pare. Escolteu, Pare, la pregària del vostre poble reunit i veseu el vostre amor sobre tothom. Per Crist, Senyor nostre.

Pregueu, germans, perquè aquest sacrifici, a mi vi vostre, sigui agradable a Déu Pare Totpoderós. O Déu, vos heu dut a la plenitud d'un sol sacrifici els diversos sacrificis de la llei antiga. Accepteu l'ofrena dels vostres fills i beneïu-la com beneireu la del vostre servent Abel, perquè els dons oferts en honor vostre serveixin per a la salvació de tots. Per Crist, Senyor nostre. El Senyor sigui amb vosaltres. Amunt els cors. Donem gràcies al Senyor, Déu nostre. I és realment just i necessari que us beneïm i us donem gràcies, Pare Sant, Font de la veritat i de la vida, perquè avui diumenge ens heu convocat a la vostra casa, avui la vostra família reunida per escoltar la vostra paraula i participar d'un mateix pa, celebrar el memorial del Senyor ressuscitat, mentre espera el diumenge sense posta, quan la humanitat sencera entrarà al vostre repòs. Llavors veurem la llum de la vostra mirada i cantarem per sempre la vostra misericòrdia. Per això, amb aquesta esperança, ens unim als estols dels àngels i dels sants i cantem l'himne de la vostra glòria, tot dient...

Sobrealment sant, Senyor, font de tota santedat, santifiqueu, doncs, aquestes ofrenes, fent que hi davalli el vostre esperit com la rosada, perquè es converteixin per a nosaltres en el cos i en la sang de Jesucrist, nostre Senyor. Ell, en oferir-se lliurement a la passió, prengué el pa i, dient l'acció de gràcies, el partí i el dona als seus deixebles, tot dient: preneu i mengeu-ne tots, que això és el meu cos entregat per vosaltres.

Igualment, havent sopat, prengué el calce, i novament donant-vos gràcies, al passar els seus deixebles tot dient, preneu i bebeu-ne tots, que aquest és el calce de la meva sang, la sang de l'aliança nova i eterna, vessada per vosaltres i per molts, en remissió dels pecats, feu això que és el meu memorial.

Proclameu el misteri de la fe. Per això, fent el memorial de la mort i de la resurrecció del vostre fill, us oferim, o Pare, el pa de la vida i el calce de la salvació, tot donant-vos gràcies perquè ens he fet dignes de servir-vos a la vostra presència, i us supliquem humilment que l'Esperit Sant uneixi en un sol cos els qui participem del cos i de la sang de Crist. Recordeu-vos, Senyor, de la vostra Església estesa per tot el món i convocada aquí el diumenge dia en què Crist ha vençut la mort i ens ha fet participar de la seva vida immortal. Feu-la perfecta en la caritat, juntament amb el Papa Lleó, amb el nostre bisbe Octavi i amb tots els pastors del vostre poble. Recordeu-vos també dels nostres germans que moriren en l'esperança de la resurrecció, en particular Andreu Guri i Sala, i de tots els difunts que descansen en el si de la vostra misericòrdia. Admeteu-los a contemplar la llum de la vostra mirada. Us preguem que tingueu pietat de tots nosaltres i feu que amb la Verge Maria, Mare de Déu, amb Sant Josep, el seu espòs, amb els apòstols de Sant Francesc, Santa Clara, Sant Antoni de Pàdua, Sant Zenon, Santa Paula i els justos de tots els temps que han viscut en la vostra amistat, tinguem part en la vida eterna i puguem lluar-vos i glorificar-vos per Jesucrist, el vostre fill.

Nosaltres no sabem què hem de demanar per pregar com cal, però moguts per l'Esperit Sant que ve a ajudar la nostra feblesa, gosem dir. Pare nostre, que esteu en el cel, sigui santificat el vostre nom. Vingui a nosaltres el vostre regne. Facis la vostra voluntat, així a la terra com es fa en el cel. El nostre pa de cada dia, doneu-nos, Senyor, el dia d'avui, i perdoneu les nostres culpes, així com nosaltres perdonem els nostres deutors, i no permeteu que nosaltres caiguem a la temptació, ens deslliureu-nos de qualsevol mal. Alliberu-nos de tots els mals, Senyor, feu que hi hagi pau els nostres dies, i per la vostra misericòrdia, guardeu-nos del pecat i de qualsevol pertrobació, mentre esperem l'acompanyament de la nostra esperança, la manifestació de Jesucrist, el nostre Salvador. Senyor nostre Jesucrist, que digueu als apòstols, us deixo la pau, us dono la meva pau. No mireu els nostres pecats, sinó la fe de la vostra Església, i doneu-nos aquella pau i aquella unitat que vos mateix vau demanar, vos que viviu i regneu pels segles dels segles. La pau del Senyor sigui sempre amb tots vosaltres. Doneu-vos la pau. Aniel de Déu, que lleveu el pecat del món, tingueu pietat de nosaltres. Aniel de Déu, que lleveu el pecat del món, tingueu pietat de nosaltres. Aniel de Déu, que lleveu el pecat del món, doneu-nos la pau.

0: Preguem. Senyor, assistiu benignament al vostre poble i feu que alimentats amb els sagraments celestials passi de la vellora del pecat a una nova vida, per Crist, Senyor nostre. El Senyor sigui amb vosaltres. Que us beneixi Déu Totpoderós, Pare, Fill i Esperit Sant. Germans, tingueu tots un bon diumenge i bona setmana. Aneu-vos-en en pau.
1: Número 66.

0: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
1: No hi ha sardanes a tot hora. Per això heu d'escoltar un 3 i fora.
2: Molt bon dia a tothom. Tornem a ser aquí una setmana més, ja ho veieu. Som 19 de juliol i aquí, amb un 3 i fora, no hi ha sardanes a tota hora, a punt de començar. Ens hem llevat amb 26 graus de temperatura. La cosa avui pot anar pujant fins als 33, preveu en els mapes. Tenim una humitat relativa de l'aire d'un 70% i, de moment, no hi ha les fulles dels plataners de la Riera, no belluguen. Una pressió atmosfèrica de 1.010 hectopascals. El cel està mig entrenyinat, veurem al llarg del dematí com va això. Avui és Sant Ambròs, Sant Arseni, Santa Aura, Sant Colmassi, Sant Jansson, Santa Justa i Santa Macrina. Coses a fer avui, doncs mireu, avui teniu aquí a la banda del Calissai, teniu el Mercadillo d'Amplaça fins a les dues del migdia, també teniu una visita guiada d'Arenys als Americanos, si us hi heu apuntat, sapigueu que si la voleu fer, cada diumenge hi ha aquesta visita guiada i que us heu d'inscriure a l'oficina de turisme o a través del correu electrònic. I també tenim les tardes infantils. Avui comencen les tardes infantils d'estiu, els diumenges a la tarda, i avui toca Jocs Gegants, aquí a la part nova coberta. I això és tot el que tenim per avui, aquí a l'agenda digital de l'Ajuntament. I nosaltres anirem ja per feina. Anem a escoltar, com sempre comencem aquests dies, amb una sardana de Francesc Marrós. Ja us recordo que estem celebrant el 125 aniversari del seu naixement. Marrós, nascut a Caldes de Malavella, va estrenar el març de 1981 a l'Aplec de Sils una sardana que porta de referència als de Bellcaire d'Empordà. La sardana es diu Els de Bellcaire, una sardana que ens porta a la copla mediterrània.

I avui, si tenim ganes de veure gegants, podem anar a Banyeres del Penedès, que tenen festa major, i hi haurà un cercavila de gegants i caps grossos a la tarda. També a la tarda a Palafrugell i a Palamós també la processó de la Verge del Carme aquest matí amb ball de gegants. I ara us deixarem amb una nova sardana que ens arriba de la mà del compositor de Manresa, Joan Lázaro. Lázaro, nascut el 1944, era un entusiasta del piano i el violí, i el maig del 2018 va estrenar una sardana que porta per nom Amb dos cordons. Aquesta sardana avui ens la portarà la cobla, la principal de la Bisbal. Amb dos cordons sona així.

I ara, si voleu ballar sardanes avui, doncs mireu, teniu la plec de Ripoll aquest de matí i tarda, teniu la Cobla Ciutat de Girona, Bellpuig Cobla i la Juvenívola de Sabadell. També a l'Estany teniu les Cobles Ciutat de Cornellà i Marinada. També tenim a plec el Vendrell, amb les cobles Ressò d'en Saire del Penedès i Reu Jove. I també tenim ballada de sardanes a Barcelona, Sants Montjuïc, a la plaça Santa Madrona, amb la cobla Baix Llobregat. També tenim més ballades. Com sempre, els diumenges a la tarda tenim a Blanes, Sant Pol, Malgrat i Calella. Totes a dos quarts de vuit del vespre. Tenim a Blanes la cobla del Col·legi de Santa Maria, tenim a Sant Pol de Mar, tenim a la punta la cobla Xaloc, també a la principal de Banyoles la trobarem a Malgrat i a Calella trobarem la Verga Jove. Doncs amb aquest serial de ballades de sardanes us deixarem ara amb una sardana de Marcel Sabater, aquest compositor de Tortellà, nascut el 1970, entusiasta del flabiol i tamborí, que va estrenar al desembre de 1993 una sardana obligada de tible. La sardana és Lloret, 25 anys de plec. Aquesta sardana avui ens la porta a la cobla Ciutat de Girona.

I si voleu veure castells, mireu, avui teniu castells a la Ràpita, a les 12 a la plaça del Coc, amb les colles Xicuelos i Xicueles del Delta i Xiquets de Vilaseca. I a Palafrugell teniu aquesta tarda, a les 6, la colla castellera de l'Alt Maresme i la Selva Marítima, Marrecs de Sal i els Xerrics d'Olot. I ara us deixarem amb una sardana que ens porta Josep Coll, aquest compositor de Foixà, nascut el 1976. És un entusiasta de la tenora, és el tenorista de la Cobla Ciutat de Girona. I a l'agost del 2001 va estrenar una sardana amb motiu del 75è aniversari de les ballades d'estiu a Lloret de Mar. Doncs bé, la sardana és Commemoració a Lloret, una sardana que avui ens porta a la Cobla Ciutat de Girona.

Lleida, port de muntanya, Lleida, llar de pagès. Una terra que no enganya, sempre oberta als demés. Així és un tros de la sardana cantada d'avui. La sardana és de Josep Aulés i es diu Lleida, port de muntanya. Avui ens la cantarà en Jaume Auró, acompanyat de la Copla Montgrins. Lleida, port de muntanya, sona així.

I ara ens n'anem cap a Tarragona, perquè allà trobem les partitures del compositor Alfred Abad. Abad, nascut a Tarragona el 1962, va estrenar al setembre del 2011 a Reus la sardana Rauxa i Seny, una composició musical que avui ens portarà l'Abel Puigcoble.

Tot seguit podrem escoltar ara una sardana d'Isabel Medina, aquesta compositora nascuda a Mataró el 1964 i és una entusiasta del contrabaix. Medina va estrenar al gener del 2013 a Sant Pol de Mar la sardana A tocar ferro. N'hi ha que anem a tocar ratlla, doncs els de Sant Pol deuen anar a tocar ferro. Doncs bé, aquesta sardana avui ens la porta a la Cobla Ciutat de Girona.

El 2008, a l'octubre, a Banyoles, i per Sant Martirià, no podia ser d'altra manera, va estrenar la sardana El mestre Puigferrer. Doncs bé, aquesta sardana avui ens la portarà la Bisbal Jove.

I amb aquesta sintonia posem punt i final al programa d'avui, un 3 i fora, no hi ha sardanes a tota hora. A les vies del so hem tingut l'Eric Morales i qui us ha parlat, una mica enrogallat avui,

Xavi Salvanyà. Molt de gust d'acompanyar-vos i ara us deixarem amb una darrera sardana. Una sardana del mestre Francesc Marrós i que va estrenar al Parc de la Ciutadella el 1952. La sardana en qüestió és La plaça del Pi, una composició musical que ens portarà la cobla Mediterrània. I abans, com sempre, el pagès ens porta les seves frases. I diu, avui dia la gent sap el preu de tot i no sap el valor de res. Diu, el savi no és pas el que proporciona les respostes verdaderes, sinó el que planteja les veritables preguntes. I ja per acabar, és fàcil començar una història d'amor i és difícil continuar-la. Doncs amb aquestes frases del pagès, nosaltres us deixem fins la setmana vinent. A reveure, a passar un bon diumenge i una bona setmana.

0: Molt bon dia. Són 2:15 de 12. Avui és 19 de juliol i estem en plena onada de calor. Demà torna una altra onada de calor. No parem, és un no parar. La temperatura està retinguda, però en canvi la humitat és el que ens aixafa. I per tant, doncs, aquesta sensació de que no parem prou. Tot i que avui la humitat ha baixat una miqueta, ara estem al 52% i a 31 graus de temperatura a Arenys de Mar. Avui us parlarem de diverses coses, però començarem per una que ens han enviat uns amables oients i que ara els qui ens esteu seguint pel Facebook podreu veure, que és aquest regalimenta que hi ha a la interior de la riera coberta, que es veu perquè hi ha aquests forats des de la superfície que es pot veure. A l'alçada del carrer Santa Clara doncs es veu aquest regalim. Alguns diuen que fa olor a claveguera i altres diuen que igual és algú que ha rentat el cotxe o que ha fet qualsevol regada. Ho traspassarem, ho enviarem als serveis municipals perquè a veure què en poden fer. Aquesta és una. Després, ahir a Mataró hi va haver una gran reunió en la que va participar el president de la Generalitat, Salvador Illa, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i una pila d'alcaldes de la comarca, encapçalats per l'anfitrió, que és l'alcalde de Mataró, en David Bote. També hi va anar l'alcalde d'Arenys, Stanis Fors. I en aquesta trobada es va explicar el tema de la pacificació, el que ells anomenen, vaja, la pacificació de la Nacional 2. Va ser curiós perquè el Manel Nadal, que és el secretari de Mobilitat, va explicar que aquest projecte ja fa 16 anys que dorm en un calaix, 16. Que ell mateix, quan era secretari de Mobilitat, l'any 2010, ja el va treballar i es va anunciar. És més, hi havien els diners, hi havien 400 milions d'euros que l'estat espanyol havia donat a la Generalitat perquè fes aquest projecte. Però què va passar? Que d'aquests 400 milions, 90 milions es van destinar a altres coses. Altres coses que no tenien res a veure ni amb el Maresme. Llavors l'estat va dir, però nois, si us hem donat 400 milions per un projecte concret, no els heu gastat en un projecte concret i els heu gastat en altres coses, aquí passa alguna cosa. Total, que hem estat 16 anys, alerta, esperant que això es dugui a terme. I finalment, l'Estat ha tornat a donar 384 milions. O sigui, d'aquells 400 han quedat en 384 milions per fer aquest projecte de pacificació de la Nacional 2. I en què consisteix? En diverses coses. Una és que hi haurà més accessos a l'autopista C32, més accessos. El de Canet, que ja sabeu que hi havia molta protesta perquè no estaven en contra de que hi hagués un nou accés perquè el trobaven innecessari, aquest ha quedat aparcat, però, en canvi, la resta d'accessos sí que es duran a terme. I, pel que fa a Arenys de Mar, per fi es faran dues coses que també dormen el somni dels justos des de fa molts anys. Un és la variant de Vall de Gata. Doncs bé, segons es va explicar ahir a Mataró, la variant de Vall de Gata es licitarà dins d'aquest any. I ara, com diu aquell, ara vas i te lo crees. Bueno, no ho sé, ho van tornar a dir ahir. Quantes vegades ens han dit que la variant de Vall de Gata estava a punt de licitar? Moltíssimes. Doncs ara ens ho han tornat a dir. I sembla que tothom, els alcaldes presents, s'ho han cregut. Veurem, perquè és molt necessària aquesta variant, que el que faria és que el trànsit que tenim a la Riera, que ja és insuportable i que ja està col·lapsat, doncs es desviï cap a l'autopista. I la segona cosa, pel que fa a Arenys, és que aquelles dues rotondes que havien de fer per a sota de l'autopista, a la carretera que uneix Arenys de Mar amb Arenys de Munt, també es licitaran aquest any. També això fa... fa menys anys que allò de la Vall de Gata, però vaja, també podríem dir que fa 5 o 6 anys que belluga. Doncs veurem si és així. Ara, no es van oblidar d'una cosa molt important, el carril bici. Si alguna cosa hi haurà important, capdalt, estructuralment rellevant, és un carril bici de 40 quilòmetres que unirà tota la comarca fins a Malgrat i més allà. I que això lliga amb aquest projecte d'Eurovelo, que ja sabeu que han posat un quiosquet aquí a l'estació on a les bicis es poden guardar. Això és el que van explicar ahir. Però no van dir res ni del bus directe a Barcelona que l'Ajuntament d'Arenys de Mar, de Canet, de Caldetes, de Llavaneres reclamen des de, i de Sant Pol reclamen des de fa temps, d'això ningú, tot i que l'alcalde del Masnou, Jaume Oliveres, va ser l'únic alcalde, més enllà del de Mataró, que era l'anfitrió, que va parlar en nom de tots, i ja se'n va cuidar prou de dir, val, tot això que ens esteu explicant està molt bé, ja fa 16 anys que ho esperem, però queden pendents moltes coses vinculades al transport públic. I una és aquesta, la dels busos directes, que no van dir ningú. Tampoc van dir ningú de la línia de tren, la de Rodalies, la R1, la més antiga de la península Ibèrica, que continua com pràcticament la va veure néixer en Miquel Biada, el seu creador. Doncs d'això no van dir res. Una mica, en Manel Nadal va dir, i mirarem de fer que els aparcaments que hi ha als costats de les estacions en puguem fer algun més. Allò que en diuen en anglès el park and ride, aparca i cabalga. Doncs d'això, res. I el president Illa va dir al respecte de la línia aquesta del Maresme, del tren, que alguna cosa s'haurà de fer. Que ell ja ho té en el cap, però que no ho va voler dir per no condicionar el debat. Què té en el cap el president Illa al respecte de la línia del tren? Té en el cap desviar-la cap a l'interior, com hi havia un vell projecte? Té en el cap soterrar-la i fer un túnel com el del Canal de la Mànega, que uneix el continent europeu amb les illes britàniques? Què té en el cap? Lo del ministre Puente de fer un... de fer el tren elevat, com el Japó? Què té en el cap? Fer una gran escullera de protecció perquè el mar trenqui les onades més enllà i llavors el mar arribi encalmat aquí? No ho sabem. I no sé si en els alcaldes els hi van dir. Però, això sí, tenim un carril bici de 40 quilòmetres perquè la gent que ve de Barcelona pugui venir en bici. Amics i amigues que teniu segones residències a Arenys de Mar, feu el favor ja de deixar el cotxe i quan veniu el cap de setmana veniu amb bici, que ara ja tindreu un carril per vosaltres. Un últim comentari. Els qui feu servir l'autopista del Maresme, que sou molts, veureu que ja està al límit de la seva saturació. Està al límit de la seva saturació. L'alternativa, que era la carretera Nacional 2, ara la volen convertir en un carrer. Per tant, ara ja només quedarà una alternativa, que és l'autopista, que està a punt de saturar. Doncs ja només falta això perquè l'acabem de saturar del tot. D'això van dir alguna cosa? Tampoc. Bé, clar, això és el que té recuperar projectes de fa 16 anys. Com va dir bé, torno a dir, l'alcalde del Masnou, Jaume Oliveres, al Maresme, en 50 anys, ha duplicat la població. Duplicada, eh? I ara tenim el doble d'habitants, per tant, el doble de mobilitat o més, el doble de necessitats de serveis, i rescatem projectes antics que no contemplen aquest augment i aquest augment de la demanda. Ja veurem, ja veurem. A Mataró estan molt contents, perquè diuen que començaran per ells, lo de la pacificació, i després continuaran pel Masnou, diversos trams. Veurem, veurem com funciona, eh? I aquí ho explicarem, òbviament. Després, parlant de mobilitat, per cert, hi ha una notícia que va sortir en el ple, i és que el tècnic de mobilitat de l'Ajuntament d'Arenys de Mar, el senyor Romero, ja no és el tècnic de mobilitat d'Arenys de Mar. Ara ha passat a ser cap de la brigada municipal. I ara estan buscant, de fet, se'n va parlar en el ple, una plaça, si estan buscant, qui cobreix la plaça de tècnic de mobilitat. Veurem també qui és i si també és molt amic de la bici, cosa que aquí aplaudiríem. I dues coses més. Ens va fer molta gràcia, bueno, ho va explicar aquí l'alcalde l'últim dia que va venir, però va sortir novament en el ple d'aquest passat dijous. I és que aquests que són amics de la bici, en el seu dia van decidir comprar una baldejadora elèctrica. Una baldejadora elèctrica. Per què? Doncs perquè, home, és un, per intentar lluitar contra el canvi climàtic, la crisi climàtica, que és un objectiu que tots hem de tenir molt al cap. Doncs vam comprar una baldejadora elèctrica sense mirar les instruccions. Perquè si algú s'hagués mirat les instruccions, hagués vist que aquesta baldejadora només aguanta 3 hores, la bateria. 3 hores. I triga 16 hores en recarregar-se. Per tant, el que vam comprar és un saldo. El que vam comprar, la compra és un nyap. Ja està bé que la gent tingui bones intencions respecte al canvi climàtic, però no fotem pitafis. És a dir, prou ja. O sigui, lluitem contra el canvi climàtic tots al davant de la manifestació, només faltaria. Però no fem barrabassades com aquesta, perquè ara hem hagut de comprar una altra baldejadora, que no és elèctrica, que és el combustible, perquè aguanti les hores del servei que necessita. Perquè una baldejadora és una baldejadora, no és una bicicleta, és una baldejadora. I necessita energia per netejar, tirar aigua i baldejar, com la seva paraula indica, als carrers d'Arenys. Si tu compres una baldejadora que només pot funcionar 3 hores i l'has de tenir 16 endollada, doncs quin servei estàs donant? Per molt bona intenció que tinguis al respecte de la crisi climàtica. Doncs així estem. I per últim, un tema polític. La CUP va animar a l'alcalde d'Arenys de Mar a tornar a posar les banderes en la façana de l'Ajuntament. A la façana de l'Ajuntament, legalment, hi han d'onejar les banderes. La d'Arenys, la de Catalunya, la d'Espanya i la d'Europa. Això és el que diu la norma. Com que no es vol posar la bandera espanyola, en el seu dia es va decidir no posar-ne en cap. I ara, per la Festa Major, òbviament, no va onejar cap bandera. La CUP li diu a l'alcalde que posi les banderes menys l'espanyola, òbviament. I l'alcalde va respondre que té un requeriment judicial de posar les banderes i que ara no les pot posar perquè estan revisant els pals perquè es veu que tenen algun defecte, perquè no puguin caure i estan fent un informe. Estan fent un informe. Ara, què es vol? Que l'alcalde acabi com en Quim Torra? Inhabilitat. I, per tant, que perdi el càrrec? Home, és el somni més humit que poden tenir els grups de l'oposició, carregar-se a l'alcalde. Per molt que sigui un tema molt patriòtic, jo crec que això no passarà, amics de la CUP. L'alcalde no passarà pel mateix lloc que va passar el Quim Torra en el seu dia, perquè va ser un error. Va ser un error. Perdre l'honor de ser el president de la Generalitat per resultar de no treure una pancarta. Podia haver-la mantingut perfectament, o sigui, haver-la tret i ell hagués continuat com a president de la Generalitat i tenint veu, des del seu punt de vista ideològic, durant més temps. I ara, doncs, ja sabeu on està. A Santa Coloma de Farners, amb la seva oficina d'expresident de la Generalitat. Per cert, expresident de la Generalitat, molt expert en ratafia. Sí. Ja sabeu que Santa Coloma de Farners és la capital de la ratafia. De fet, fan una fira anualment en allà. I per últim, ahir doncs, va haver-hi molta gent al Port d'Arenys celebrant la Mare de Déu del Carme amb aquesta sardinada popular. La Mare de Déu del Carme va ser dijous, però bueno, com que era entre setmana, doncs és habitual que es traspassi aquesta celebració popular al dissabte. I ahir, doncs, els que ens esteu seguint pel Facebook podeu veure doncs, la gentada que hi havia fent cua per adquirir el seu plat de sardines en el port. De tot això us parlarem avui en el programa El Dominical, que fem gràcies a la col·laboració d'en Xavi Salvanyà, d'en Fede Sadó, d'en Toni Pardo, d'en Joan Mola, de l'Eric Morales a la redacció, a la part tècnica, perdó, i el Pau Roig a la redacció. Comencem.
1: És l'hora del concurs amb Toni Pardo.

0: 13 minuts i seran les 12. Toni Pardo.
1: Molt bon dia.
0: Molt bon dia. Escolta, aquesta regalimada que hi havia ahir a sota la riera, què?
1: Més maca, i a més és perfumada.
0: Són algues, també?
1: No sé per què hi havia, a vegades, les algues acostumen a ser de color verd, no?
0: Bueno, aquí a Arenys no, són de color marró.
1: De color marró. Doncs aquí era vermell, blau, hi havia una mica de coloraines i era un olor molt agradable.
0: Aromàtica.
1: Aromàtica, no? sí, una colònia que es podia envasar.
0: Era una colònia francesa de París que es diu Eau de Femmes.
1: Exacte. Exacte. Sobretot Eau de Femmes.
0: Eau de Femmes.
1: No sí. De fem.
0: No de fem, no. De Femmes.
1: De Femmes, eh?
0: Sí, sí.
1: Perquè parlem bé el francès.
0: Exacte. Molt bé. T'agraden les sardines?
1: Sí.
0: Molt bé.
1: Però com no m'agrada fer cues.
0: Bueno. Però escolta, qui vol algo, algo li costa, no?
1: Exacte. Llavors vaig al mercat, compro les sardines i me les faig a casa tranquil·lament.
0: I compres les que tu vulguis.
1: Les que jo necessito.
0: Mitja dotzena o vuit.
1: O vuit, sí, les que jo vull.
0: Les que tu vulguis, molt bé. Mm. Doncs avui en Toni Pardo ens porta uns regalets. Quins són?
1: La barra de gelat de la Xixonenca, una pizza de l'Open Sport i el tortell per quatre persones el diumenge de la pastisseria de Danés, que recordeu, heu de trucar per demanar de quina classe el voleu i quin dia el anireu a buscar.
0: Molt bé. Doncs aquests regals són per la gent que ens envia un WhatsApp al 93-795-7912 o bé ens escrigui un correu electrònic al dominical, tot junt, @radioarenys.cat. Aquí ens heu de dir, si és possible, la resposta correcta a la pregunta que ara ens faràs.
1: I que no m'escriguin a partir de quarts de dues, que ja m'han marxat els polítics i llavors no entren en el sorteig. Entre el segle XX i el XXI, deixem-ho així, tal dia com avui es van començar diferents Jocs Olímpics a diferents ciutats. Doncs pregunto, a quines ciutats es van, tal dia com avui, van començar Jocs Olímpics. I, ja que d'això perquè s'entretinguin a buscar una mica més, quants països van participar a cada Joc Olímpic de cada ciutat? Perquè no es donen a països, els Jocs Olímpics van a les ciutats. La gent es creu sí, que era Espanya no. I aquí va ser
0: Barcelona.
1: És
0: a dir, en diferents anys, entre el segle XX i XXI...
1: S'han organitzat, tal dia com avui han començat...
0: Tal dia com avui, eh?
1: Sí, el dia d'avui. Han començat uns Jocs Olímpics, casualitat, eh?
0: Sí.
1: I llavors, doncs, quants països hi han anat a cada Joc Olímpic d'aquests que s'han organitzat? No sabem els que van ser, perquè...
0: Sí, recordeu que ha de ser tal dia com avui.
1: Tal dia com avui.
0: Perquè els Jocs Olímpics d'estiu acostumen a inaugurar-se...
1: El mes de juliol.
0: El mes de juliol, però com avui, el 19 de juliol.
1: El 19 de juliol.
0: Sí, quins Jocs Olímpics es van inaugurar, a quines ciutats i quants països a cada un d'aquests hi van participar.
1: Hi va participar.
0: Això és el que vols demanar avui.
1: És a dir, una cosa a la ciutat i l'altra als països participants.
0: Ah, efectivament. I això ens ho heu de dir al 93-795-7912 o bé al dominical@radioarenys.cat.
1: Exacte.
0: Hem de lamentar alguna defunció?
1: Sí, a Arenys Amunt, l'Enric Juventeny Gamell, de 86 anys, i aquí a Arenys, la Carmen Guillem Calvatge, de 76.
0: Doncs el condol a les famílies. Avui Sant Ambrós, Sant Arseni, Santa Àurea, Sant Colmaci, Santa Estila, Sant Jason, Santa Justa... Hi ha una estació a Sevilla, sí, tenen que ser
1: Santa Justa. L'estació principal de l'AVE Santa Justa.
0: Santa Macrina i Santa Rufina.
1: Però a més és l'Estila.
0: Estila.
1: Estila.
0: Estilogràfica.
1: Ah, potser sí que va ser l'inventora.
0: Ah, li va donar un nom ella, aquesta santa.
1: Suposo. Sí. No.
0: Era verge, sí. Qui fa anys avui?
1: L'Ester Soler Vergés, 57, en Gerard Campeny Rovira, 35, en Joan Saldran Daner, 54, en Xavier Roca Puig, 48, i la Conxita Lozano, 84. I ahir dissabte, la Glòria Gironès Manic, 51, la Roser Soler Benet, 54, la Sònia González Seix, 56, en Jordi Pardo Serrat, 71, el Lluís Sala, 93, i l'Anna Miquel Corrius, que també va fer anys.
0: Molt bé.
1: I el dia 15 van ser el seu aniversari la Dual Cumulat Puig i la Carmen Dolçat Massuet. I el dia 17, en Joel Pons Rossell i en Toni Ferron i en Jordi Llevat. I demà, dilluns, dia 20, fa anys en Francesc Català Aragai, i dimarts, dia 21, la Irma Pigrau Puig i l'Anna Cintes Cabris.
0: Doncs felicitats a totes i tots. Avui fa 79 anys un amic teu que es diu Brian May, que és guitarrista de Queen.
1: De Queen, sí.
0: De Queen.
1: De Queen.
0: Doncs el guitarrista Brian May va participar justament també d'aquesta cançó, de la gravació i la interpretació d'aquesta cançó, I Want to Break Free, de Queen, que ara l'estem escoltant, no? A veure.
1: Sí.
0: Molt bé.
1: I entra amb la guitarra.
0: Doncs gràcies, Toni. Fins ara.
1: Fins ara.

0: Ràdio Arenys, la primera en informació.
1: Doncs ara anem a parlar d'una de les qüestions que es va avançar en un dels darrers plens de l'Ajuntament. Es tracta que el govern municipal o l'Ajuntament també cedirà el servei d'atenció domiciliària a l'empresa pública Sumar, que ja des de principi d'any gestiona la residència geriàtrica municipal. Davant d'aquest anunci hem volgut parlar amb Mercè Ginesta, que és la cap de l'àrea d'acció social de l'Ajuntament d'Arenys de Mar, aquí tenim el telèfon. Mercè Ginesta, bon dia i gràcies.
2: Bon dia.
1: Bé, aquest anunci suposo que vol dir que fins ara la gestió que ha fet Sumar en la residència geriàtrica és positiva, no? Perquè si no, no li donaríeu sí. Un altre servei, no?
2: Exacte. Tot i que encara estem, diguem, al traspàs de gestió d'un servei com una residència, no és automàtic que es faci d'un dia per l'altre, encara estem en el procés d'anar adaptant diferents processos, diferents maneres de treballar, tot el tema de contractació de subministraments i serveis, però estem contents amb el funcionament de Sumar, una empresa pública que està especialitzada en la gestió de serveis socials i l'experiència que tenim fins ara és positiva i per això és un dels motius també que plantegem aquest canvi de gestió del servei d'ajuda a domicili.
1: Ara en parlarem d'això del servei d'assistència a domicili, però portem 7 mesos mal comptats de servei. Al principi, quan es va anunciar que Sumar assumiria la residència municipal, hi havia per part, sobretot, del personal existent, del personal que treballava per compte de l'Ajuntament, alguna reserva, alguna inquietud. Tot això ja està solventat, un cop ja s'ha posat en marxa? És a dir, aquest temors, aquestes pors que hi havia?
2: Sí, el personal ha vist que no han experimentat cap canvi amb les condicions laborals, han sigut subrogats per Sumar amb totes les condicions que tenien amb l'Ajuntament i també han pogut veure doncs, que, per exemple, Sumar té molta agilitat en tema de recursos humans i quan, per exemple, s'ha de cobrir alguna baixa perquè hi ha alguna persona que està malalta, doncs, que són molt àgils, que són molt més àgils del que ho podia ser l'Ajuntament. No és que l'Ajuntament no funcionés bé el seu sistema de contractació, però és que està sotmès a una normativa que fa que el procediment sigui més lent. En canvi, doncs, Sumar té una agilitat en contractació que això reverteix també doncs, amb tot l'equip, no? Perquè els forats que hi ha en baixes doncs, els cobreixen molt ràpid.
1: I fins ara, mentre no es cobria amb rapidesa amb aquest personal, doncs el personal que quedava tenia una sobrecàrrega de feina, no? Perquè havia de cobrir el seu company o companya que estava de baixa, no? Era això.
2: Exacte, doncs quan hi ha un forat, si no es cobreix ràpid, doncs la càrrega cau sobre els companys. La feina que es fa en una residència és una feina que s'ha de fer cada dia i en el moment que toca no pot quedar si en altres departaments o altres empreses, doncs que si aquella feina no la fas avui, potser la pots fer demà o la pots fer demà passat. Però, en canvi, la residència és un servei que tu has d'atendre la persona en aquell moment que ho necessita, no pot esperar. Per tant, si ens falta un treballador, vol dir que la feina que faria aquell treballador l'han de fer els seus companys amb la sobrecàrrega que comporta.
1: Per tant, en aquest sentit, heu millorat.
2: Sí, en aquest sentit hem millorat clarament.
1: Els usuaris, els avis i àvies que tenim a la residència, han notat alguna cosa d'aquest canvi de gestió? Perquè entenc que si el personal és el mateix, en el seu dia a dia no deuen notar gaire cosa, no?
2: En el dia a dia, com que el més important del servei és l'atenció que t'està oferint un professional, en la mesura que aquests professionals no han canviat, doncs no ho han percebut. Poden haver notat algun canvi, s'han fet alguns canvis doncs, en distribució d'espais, amb rutes, amb horaris, però bueno, són canvis que són per funcionar millor, perquè tinguin un millor servei. En tot cas, si han notat alguna cosa, hauria de ser en positiu.
1: Ja. I les famílies també ho han rebut bé?
2: Les famílies, des de que les vam informar en el primer moment, ho han rebut bé. També Sumar està fent ara tot un procés d'enquestes de satisfacció amb les persones residents i usuàries i amb els seus familiars, i això també permetrà doncs, afinar molt més, no? Si hi ha alguna disconformitat o alguna proposta de millora, doncs poder-ho tenir en compte. Sumar el primer que va fer és, quan van entrar, és tornar a recordar les famílies que estaven a la seva disposició perquè poguessin doncs, fer les aportacions i suggeriments que consideressin.
1: Clar. Quants residents tenim ara a la residència? Estem a tope o no?
2: Sí, la residència té 39 places, 34 són públiques i 5 són privades i estan totes ocupades.
1: Uh-huh.
2: I llista de centres de dia que també estan ocupades.
1: I llista d'espera, entenc, no?, també?
2: Sí, llista d'espera a totes les residències.
1: Ja.
2: I a la nostra, doncs, a la municipal també n'hi ha.
1: Doncs amb aquesta experiència, ara l'Ajuntament diu, doncs, com que aquesta empresa pública que es diu Sumar també dona aquest servei d'assistència a domicili, doncs que ho facin. Ara ho estava fent una empresa, no?, i ara es donarà a Sumar. Aquí, perquè la gent ens entengui, quanta gent està ara sent atesa a través del servei d'atenció domiciliària Arenys?
2: Mira, ara mateix estem atenent unes 65-70 persones durant tot el 2025, perquè, clar, ara et dono aquesta xifra que seria una foto d'avui, però és un servei que té molts moviments, hi ha persones que potser les atenem durant molts anys, però persones que potser fem una atenció molt curta perquè les estem atenent en un moment molt, molt concret o de convalescència i es recuperen o accedeixen a un altre servei o de vegades és en el moment de final de vida. Durant tot el 2025 vam atendre unes 92 persones i ara en aquest moment n'estem atenent unes 65-70, que no vol dir que sigui que n'atenem menys, sinó que és la foto del dia d'avui. Però al cap de... quan comptem totes les persones ateses del 2026 seran unes miques més que l'any passat.
1: I la gent que necessita aquest servei d'atenció domiciliària ha de complir alguns requisits, entenc, no?
2: Sí. Principalment és un servei que s'adreça a persones que tenen el reconeixement de la dependència, però també hi han altres situacions de caràcter social, doncs, per exemple, en situacions, com deia abans, no?, de convalescència, una persona que fa un ingrés hospitalari perquè potser ha tingut una fractura de fèmur o de maluc o un ictus i s'està pocs dies a l'hospital, no? L'envia cap a casa i necessita un suport temporal durant les setmanes que dura la convalescència i la recuperació. I en cas que no hi hagi una recuperació molt favorable, doncs potser passarà amb un SAT de dependència quan tingui el reconeixement, però haurà de fer tot el procés, de sol·licitar, esperar que li facin la valoració, tot això són uns mesos en què encara no té aquesta categoria de dependència, però que farem igualment l'atenció. I després també hi ha altres situacions més relacionades amb salut mental o amb famílies que tenen canalla amb dificultats per fer tota la criança i tota l'educació, en què els hi donem un cop de mà a través del servei d'ajuda a domicili.
1: I entenc que aquests ajuts, vaja, depenen molt. Vull dir, acabes d'explicar que hi ha diferents casuístiques i, per tant, l'ajuda també depèn d'això, de les hores d'atenció, si més dies o menys dies, més hores o menys, no? Més intensitat o menys, etc. No?
2: Cada
1: cas és
2: per exemple, amb dependència tenim tres graus, no? Amb grau 1, grau 2, grau 3, en funció del grau de dependència hi ha establertes per normativa estatal a la franja d'hores que s'haurien d'oferir. Hi ha un mínim i hi ha un màxim. Llavors, això ja és el que ens determina en quina intensitat ens movem, però també hi ha un altre factor, que és que el SAT pot ser compatible amb depèn de quins serveis. Per exemple, una persona pot anar uns dies al centre de dia o anar cada dia al centre de dia i tenir unes hores de SAT, que llavors seran menys que si només té el SAT. O bé tenir un familiar que l'està cuidant i que cobren una prestació perquè cobrir, diguem, no?, l'atenció que fa aquest familiar, però alhora es compagina amb el SAT. Llavors són menys hores de SAT.
1: Clar.
2: Llavors, tot això és com un puzzle que en cada cas concret hem de mirar ben bé quina és la situació, com s'organitzen, quina necessitat hi ha, quin suport hi ha en l'entorn, i en funció d'això veiem quina combinació de recursos i serveis es poden fer i prestacions econòmiques perquè sigui el pla d'atenció més sí. acurat. No?
1: Aquí també es donen diners o només, diguéssim, ajuda humana? També es donen diners,
2: el que gestiona l'Ajuntament és un servei. El servei és directament, no?, la persona que el professional que ve a domicili a fer l'atenció. Però sí que a través de la Llei de la Dependència també hi ha l'opció de la prestació que es diu prestació vinculada a servei, que sí que en lloc d'acudir al servei de l'Ajuntament, a través de la Generalitat, les famílies poden rebre una prestació per contractar directament el servei d'ajuda a domicili. Mm-hmm. amb una empresa acreditada per la Generalitat. Però això ja no passa per l'Ajuntament. Però yeah. sí que el que passa per l'Ajuntament, diguem, és que el pla individual d'atenció d'una persona que té dependència sí que el fem des de serveis socials. Llavors, és el que us deia, no? En funció de la situació concreta, no?, de cada persona, gestiona l'accés a uns serveis o prestacions determinats. Mm-hmm. I l'accés a la prestació l'hem de gestionar des de serveis socials, però no és una prestació que l'atorgui l'Ajuntament.
1: Ja. Hi ha molta llista d'espera, perquè llegim cada dia, quasi cada dia, que el tema de la dependència, doncs, els ajuts... Ara diuen que ho arreglaran, que ja en donaran més diners, però vaja, fins ara hi ha gent que s'espera mesos i mesos a rebre aquesta qualificació vinculada a la Llei de la Dependència sí. i que, per tant, comporta aquests ajuts. Ara mateix la llista és molt llarga, la llista d'espera, vull dir.
2: Clar, la llista d'espera per valoració... és una llista que la gestiona la Generalitat. Sí que veiem que les persones, des que ho sol·liciten fins que se'ls fa la visita al domicili per fer aquesta avaluació i reconeixement, encara està trigant. Encara poden passar 4-5 mesos tranquil·lament. Depèn de les èpoques, això va fluctuant. Mm. Sí que hi ha tot un pla per millorar i reduir aquestes llistes d'espera, però bueno, haurem d'anar veient com tot això s'implanta.
1: I això ho feu vosaltres, aquesta valoració, o la fa la Generalitat?
2: No, això són uns serveis especialitzats que es diuen CEBAT, per acrònim, sí. no? Sí. Que depenen de la Generalitat.
1: I ara tot això, la idea és que ho porti la mateixa empresa a Sumar. Ells tenen experiència en portar aquest tipus de servei d'atenció domiciliària?
2: Sí, ells tenen molta experiència, de fa molts anys. Porten el servei d'atenció domiciliària de la majoria d'àrees bàsiques de serveis socials de les comarques de Girona i també de moltes altres zones de Catalunya. I són una entitat molt experta, també el SAT és un servei que té les seves complicacions, no? Per exemple, ells porten SATs comarcals, on també hi ha la complicació dels desplaçaments i de que el professional pugui arribar a nuclis de població molt dispersos, cosa que complica també el servei, i bueno, tenen experiència de molts serveis i de molts anys. Mm-hmm.
1: Per tant, a la pràctica, els usuaris no notaran un canvi. No l'haurien de notar, vaja.
2: No, com que tot el personal se subroga, les famílies, les persones, veuran les mateixes cares, aniran a atendre'ls els mateixos professionals i, en principi, no haurien de notar res, com no han de notar res cada vegada que hi ha un canvi en el prestador de serveis, que això en el sector doncs, és molt habitual, perquè, com ara nosaltres, des de l'Ajuntament d'Arenys de Mar fa anys, que és un servei que l'hem anat licitant periòdicament i cada vegada que fas una licitació doncs pot ser que canvi l'empresa que guanya i, per tant, els treballadors són els mateixos, però l'empresa ha canviat. Amb això, d'entrada, com que el més important és que tinguis una vinculació amb el professional que t'està atenent, que t'està ajudant doncs, a dutxar-te, a llevar-te del llit, a vestir-te, no? És un servei que està en un entorn de molta intimitat i on és molt important que la persona que et ve a fer aquest servei a casa tu la coneguis i tinguis confiança i que hi hagin pocs canvis. No? Això, en principi, no ha de passar. Per tant, les persones no han de notar cap canvi en aquest sentit i, en tot cas, han de notar millores si és que aconseguim que el servei vagi augmentant en qualitat, que és el que també voldríem.
1: I què hi guanya l'Ajuntament o l'àrea d'acció social, que ara, a partir de quan sigui, comenci a fer-ho aquest servei sumar?
2: Doncs guanyem, diguem, diferents coses, no? D'una banda, estem en un moment en què tots els serveis de cura a les persones han de fer tota una evolució, han de superar reptes, com ara comentàvem, la llista d'espera, i han de créixer, perquè cada vegada hi haurà un contingent més gran de persones amb dependència, sobretot persones grans, no? Tenim tot el baby boom entrant a l'edat avançada i que coincidiran moltes persones en situació de dependència. Per tant, en visió de futur hem de veure que aquest servei ha d'anar creixent també, com molts altres d'atenció a les persones amb dependència. I tornar a fer una licitació, a fer un contracte, és com una fórmula com molt rígida que no ens permet créixer al ritme que necessita el creixement del servei, que en principi ha de ser un creixement lineal, però que hi ha altres factors que de vegades no és una línia recta que vagi pujant, sinó que hi ha pujades i baixades. Llavors, una fórmula com encarregar el servei a una empresa de la qual l'Ajuntament forma part és més flexible, ens podem adaptar més en el dia a dia, no? Podem ser més precisos amb aquelles necessitats d'evolució que té el servei. I l'altre gran avantatge és que tenim més control directe sobre el que està fent l'empresa, el que està fent. Estem com codirigint el servei en el dia a dia, que quan tu contractes una empresa, tu li has de posar unes normes molt clares, sí que has de fer un seguiment, però és com molt més difícil adaptar, no?, fer canvis, és una mica més difícil. I en aquest sentit, doncs, creiem que aquesta fórmula ens permet dirigir més en el dia a dia i anar adaptant el servei més a les necessitats. I després hi hauria un tercer avantatge, que és que el fet de que sumar també gestioni la residència a nivell de gestió de recursos humans, de perfil de treballadors auxiliars de geriatria o d'atenció a domicili, hi poden haver com unes sinergies, no?, que algun personal pugui estar com tenint més continuïtat de treball si pot tenir opció de combinar feina en el SAT o a la residència. Yeah. Pensem que això també pot ser positiu. Amb el servei d'ajuda a domicili, normalment les contractacions són a temps parcial, o quan es contracta un nou treballador, inicialment és a temps parcial, i clar, de vegades això per la persona no li arriba, no?, els ingressos el que necessita. Llavors, doncs, potser poder combinar per fer un reforç al cap de setmana a la residència o per cobrir una suplència curta, doncs pot ser un avantatge a nivell de contractació.
1: Aprofito que tinc la Mercè Ginesta, que és la cap de l'àrea d'acció social de l'Ajuntament, per acabar, fer-li una pregunta. No té a veure amb el servei d'assistència domiciliària, però sí amb una sensació que té la població, que veuen cada cop més gent que sense sostres, gent que viu al carrer. Vosaltres teniu dades? S'ha incrementat realment la presència a Arenys de Mar de sense sostres?
2: Aviam, nosaltres no tenim un estudi sistematitzat com per poder donar dades concretes i veure quina és exactament l'evolució que hi va havent. Sí que és una percepció que té la ciutadania, que tenim tots, amb la informació que ens arriba, encara que no la tinguem sistematitzada, sí que veiem que van arribant noves persones de fora que es queden a Arenys, però jo diria que també és una percepció que es veu en diferents municipis. Malauradament, la crisi de l'habitatge afecta a un sector molt gran de la població, i les persones més vulnerables, doncs, cada vegada també n'hi ha més que es queden al carrer.
1: I aquí vosaltres hi actueu, no?, d'alguna manera?
2: Nosaltres podem actuar sempre i quan la persona s'adreci a serveis socials i estigui empadronada al municipi. I això són coses que no són fàcils, que no és fàcil que una persona que està al carrer vulgui posar-se en contacte amb serveis socials o amb serveis sanitaris. Normalment ja duen tot un procés de desvinculació i d'exclusió social que fa que no confiïn en els serveis. I d'altra banda, el que podríem oferir als gent, quan arriba algú, el que li podem oferir és tot un acompanyament i un suport, però el que no tenim és un allotjament per oferir-li, no? I, per tant, no tenim allò que més necessiten, que seria, que seria l'allotjament o un habitatge. Aquí també les polítiques d'habitatge haurien d'apostar o de fer, s'haurien de fer polítiques específiques per aquest col·lectiu, i ara mateix se'n parla bastant, però no hi ha, encara no s'ha concretat, no s'ha materialitzat, no? Recursos per oferir a aquestes persones.
1: Doncs veurem, seguirem atentament. Mercè Ginesta, cap de l'àrea d'acció social de l'Ajuntament, moltíssimes gràcies per explicar-nos tot plegat.
2: Quan
1: creieu que Sumar podrà assumir el servei d'atenció domiciliària?
2: En principi està previst que això sigui l'1 d'octubre, que és l'endemà del dia que finalitza el contracte actual, i estem treballant perquè així sigui.
1: Molt bé. Doncs moltes gràcies, insisteixo, i que tinguis un bon dia.
2: Gràcies a vosaltres, bon dia.
1: Adéu.
0: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
3: A Autocinera som especialistes en planxa, pintura i mecànica. Treballem amb totes les assegurances i t'oferim el millor servei. 40 anys d'experiència ens avalen.
4: Ens trobaràs a la Rial Pau Costa 27, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 143 03 64 i deixa el teu cotxe en mans de professionals.
3: El teu vehicle de rènting necessita una reparació? Autocinera, confiança i qualitat al teu servei.
5: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
6: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
5: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
6: Dilluns, dia de descans.
5: Telèfon 93 792 35 46.
6: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
7: Restaurant El Portinyol, Arenys de Mar.
8: Indret on la tradició i l'artesania culinària es fusionen de manera màgica.
7: Gaudeix de la nostra cuina de temporada i les millors paelles de la zona, elaborades amb un sofregit de llarga cocció, amb ingredients frescos i molta passió.
8: Tasta les exquisides garotes. És la nostra especialitat i no et deixaran indiferent.
7: Disposem d'àmplia terrassa coberta a peu de platja i també tenim els salons per a tot tipus d'esdeveniments.
8: Reserva ja la teva taula i descobreix el gust autèntic del Mediterrani.
7: T'esperem per oferir-te una experiència inoblidable. Vine i deixa't sorprendre.
8: Info i reserves al 93 131 11 00.
7: Visiteu www.elportinyol.com.
9: A Salvà Cot Pastisseres fem dolços artesans amb ingredients de qualitat i passió per la pastisseria.
3: Gaudeix dels nostres pastissos, galetes i brioixeria i vine a esmorzar o berenar en un espai acollidor.
9: Ens trobaràs a Riera Bisbe Pol 30, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 194 03 37 o segueix-nos a Instagram @salvacotpastisseres.
3: Salvar Cot Pastisseres, el plaer dels petits moments.

0: en un pis, perquè la cosa va per llarg. Es veu que fins dimecres, fins al dia 22, no es reprendran les obres de desenrolament i sobretot de desenroc, d'enderroc, vaja, de la façana. I mentrestant, aquestes famílies han d'estar desallotjades. Tant és així que els lloguers que l'Ajuntament havia propiciat s'acaben el dia 27 de juliol i, per tant, estan buscant altres pisos perquè el dia 27 hauran de deixar aquests pisos que havien llogat perquè ja estan llogats per la temporada i, per tant, hauran de mudar-se amb altres pisos fins que tot això no s'aclareixi. De fet, en el ple de l'Ajuntament d'Arenys de Mar d'aquest dijous, aquest tema, el tema de com s'està gestionant l'enderroc i l'esfondrament, vaja, de l'antiga rectoria, en va parlar el regidor Domènec Massuet, el regidor d'Urbanisme, que va explicar, i ara ho escoltarem, vaja, què és el que queda per fer. És a dir, les properes passes que queden per endavant. Escoltem-lo.
1: La descripció de les actuacions és: el tècnic proposa realitzar una primera fase que s'inicia el proper dimecres 22 de juliol i que consistirà en les actuacions següents: revisió de la resta de l'edifici per tal d'avaluar-ne l'estat amb l'objectiu de determinar si es pot procedir a l'apuntament dels sostres existents. Inclou estudi d'estabilització de la façana i avaluació de l'enderroc de la part existent de la planta sota coberta de la façana interior. Estudi de l'estabilització de la paret interior de l'edifici o enderroc total de la mateixa en cas de que no es pugui mantenir. Nova valoració de les condicions d'estabilitat de l'immoble i de les finques confrontants afectades, i emetre el corresponent certificat tècnic en el qual s'acreditarà l'estat resultant de la intervenció i s'indicarà expressament quines finques reuneixen les condicions de seguretat suficients per permetre novament l'ocupació i, si s'escau, quines han de continuar afectades per les mesures preventives adoptades. Un cop realitzada aquesta primera fase, el tècnic entregarà la documentació complementària de la qual acabarà de definir la segona fase, que és l'enderroc d'aquelles parts que consideri necessàries i el desenrunat. En relació a la segona part de la pregunta, l'Ajuntament no determina responsabilitats ni culpabilitats de l'esfondrament. És un tema de dret privat i que s'hauran de determinar les assegurances, els pèrits o, en última instància, un jutjat si no es posen d'acord. Mentre no es demostri el contrari, la responsabilitat és solidària i, per tant, es va fer aquesta liquidació provisional que comentàvem abans de les despeses de l'allotjament de tots d'ells, sense perjudici que puguin repetir dites quantitats a qui resulti ser el responsable dels danys en el futur. Les despeses d'allotjament, tot i que les està assumint l'Ajuntament, les haurà de pagar qui en resulti responsable de l'esfondrament que ha motivat aquest desallotjament. I com a última part, abans de que intervenixi l'alcalde, en relació a quan podran tornar, quan comencin les obres de desenrunat i a mesura que vagin avançant amb això i l'estintolament de l'edifici 24 que queda, el tècnic director de les obres visitarà les finques desallotjades i emetrà uns certificats en cas que no hi hagi risc i, per tant, podran tornar a casa seva. Una data no la puc donar. De moment comencen el 22, entenem que poden tardar dues setmanes en fer l'enderroc del que queda amb risc i el desenrunat, i a partir d'aquí faran el projecte del que queda. I llavors això pot tardar potser tres setmanes més, un mes més, depèn del que es consideri. Potser es considera que el que queda és segur i en aquell moment podran tornar a viure amb les molèsties que ocasiona tenir una obra al costat de casa, però que no suposarà un risc per l'estabilitat dels seus edificis.
0: Per tant, segons paraules del regidor d'Urbanisme, Domènec Massonet, no hi ha data. La data queda encara penjada perquè els que estan desallotjats, les tres famílies, puguin tornar. Va ser una mica més concret l'alcalde Stanisfort sobre la tornada d'aquests veïns i la situació, justament, això que us explicava, del lloguer dels pisos que s'ha hagut de fer per allotjar-los.
2: Els afectats avui en dia són el 9, l'11 i el del cantó de la rectoria, el 26. D'aquests tres ja saben que un no ha volgut fins ara acollir-se a cap lloc perquè estàvem uns familiars, però que degut a l'allargament ja han demanat des d'aquesta setmana que se'ls busqui un pis mentre no s'acabi. Durant aquests temps jo he estat en contacte amb ells, evidentment, quan hi havia el dia a dia, que no sabíem quants dies duraria cada dia, dos cops per dia.

0: amb tots, trucada a tots, els hi poden dir, uns més simpàtics que altres. Un s'entén que quan un perd la casa momentàniament o ha de marxar estigui nerviós i t'ho pagui amb tu, però majoritàriament tothom ha estat doncs comprensiu i agraït amb aquest ajuntament. I després, a partir de que només hi ha tres famílies, el que hem fet va ser el dia que van sortir de l'hotel, que era el dia uns el 30 i l'altre el dia 1, se'ls va acompanyar a cada casa per si necessitaven alguna cosa. Des del dia 1 fins ara, nosaltres hem volgut saber què és el que què passava, i fins que l'arquitecte que ha assumit les obres no ha dit això, que comencen el 22 i que més o menys ja una setmana, no hem pogut, ens hem tornat. Una cosa és que jo particularment hi ha gent que em truqui més, que em truquen, altres doncs no truquen i ets tu. Nosaltres els hi vam enviar una informació dient-li tot com estava en aquests moments i que creiem que fins al 20, que sabíem que fins al 22 no començaven, que al cap de 6 dies els hi podríem donar més o menys començar a dir una informació, i que començàvem a buscar, a posar-se en contacte, que ja ens vam posar en contacte amb l'agència, perquè entenem que majoritàriament, almenys les famílies i el 9 i de l'11, en una setmana després del començament podran tornar a casa, però no es pot dir oficialment perquè no ho sabem, i hem demanat doncs que s'allargui fins al dia 7 d'agost doncs el lloguer, tot i que cap de les dues famílies que estan en aquests moments en un pis pot mantenir-se en el mateix pis perquè no hi ha lloc. Això ho sabien des del primer moment. Tant un com l'altre, el dia 28 no tenen ubicació i s'ha de buscar un altre, que no hi haurà problema, però es torna un trasbals canviar del pis on estan durant 3 setmanes i anar a un altre lloc. I l'altra família, que estava amb uns familiars, que ha demanat des de fa 3 dies doncs, que també se'ls hi busqui una cosa, perquè s'entén que una cosa és passar una setmana amb la família i l'altra està tot junts, porten un mes pràcticament tots junts, i per tant estem això s'ha comunicat també a les famílies. De les 3 famílies que s'ha comunicat, doncs algú hem fet trucades i tot, i altres sembla que encara no han vist ni el missatge, i per tant se'ls hi hem enviat el WhatsApp, però no tenim la seva comunicació perquè no, ni l'han vist.
1: Justament una d'aquestes famílies, la de la Meritxell Vilella, que justament havia intervingut en aquest programa quan al principi d'aquesta crisi, ens va demanar de poder intervenir avui en el programa. L'estem trucant, però no ens agafa el telèfon, per tant, és una llàstima de no poder parlar amb ella. També voldríem preguntar-li com està el tema de les assegurances, perquè tot això que està fent l'Ajuntament és per de motu proprio. És a dir, aquí, quan passa un sinistre d'aquest tipus, les assegurances s'han de posar en marxa, són les assegurances les que t'han de proporcionar un allotjament alternatiu, les que t'han de proporcionar els diners per les despeses, des del sabó de la dutxa, si has de dinar fora o el que sigui, i sembla que no compareixen aquestes companyies d'assegurança, i ho estem posant entre tots, vull dir, entre tots els arenyencs i arenyenques, ens estem fent càrrec d'aquest sinistre a través de l'Ajuntament, a través d'aquests lloguers i a través de tot això, que està bé, que està bé, però on són les assegurances? Que aquí haurien de donar un pas endavant i començar a assumir que ells han de tenir aquesta responsabilitat de fer-se en càrrec de totes aquestes despeses, que ara sembla que l'Ajuntament, entre tots, ho hem d'assumir, que ja està bé, insisteixo, com a urgència, però ja ha passat un mes i algú hauria de donar una resposta en aquesta situació. Doncs estem trucant i no ens l'agafa, surt a la bústia de veu, no, Eric? Doncs, bueno, és una llàstima. Deixem-ho aquí i ara doncs anem a veure si ens diu que està entrant la trucada. Doncs mira, fantàstic. No, diu que m'està entrant aquesta trucada, doncs a veure si la podem contactar i poder parlar amb ella, perquè així doncs tinguem aquesta altra versió, la versió d'una de les parts dels afectats, perquè hem escoltat, com heu sentit, el regidor Domènec Massuet i també l'alcalde Estanis Forst, del que van dir en aquest ple darrer del dijous, en aquest ple de l'Ajuntament, sobre aquest esfondrament de la casa de la rectoria. Meritxell Vilella, bon dia.
2: Bon dia. Yeah. Disculpa, no sé què ha passat. No rebia les trucades i de
1: cop i volta no doncs no et preocupis. Doncs mira, fantàstic. Doncs comencem per aquí. A vostè l'ha convençut això que acaba de sentir, que es va dir en el ple tant del regidor Domènec Massuet com de l'alcalde?
2: Doncs no massa. La veritat és que no. Perquè porten molts dies donant moltes informacions que després, per exemple, els terminis que van indicar al principi en les notificacions dels dies distints ja no s'han complert. El fet que aquest arquitecte hagués dit que no seguia treballant es va dir des del 25 o 26 de juny i fins aquesta setmana no ho ha fet oficial. Ostres, és que tot això és molt estrany, eh? Mm. No ho entenc. I els terminis no s'han complert, per tant, i com és que no hi ha conseqüències si aquests terminis no es compleixen? Sí.
1: Meritxell, fem una cosa, perquè la línia, la connexió que tenim és molt dolenta i et sentim molt entretallada. Et truquem nosaltres, vale? A veure si trobem una millor connexió, i mentrestant, Eric posa un anunci i així donem temps a fer una millor connexió. Fins ara, Meritxell.
3: Ràdio Arenys, la primera en informació.
4: Punta i Taló, la teva botiga especialitzada en la reparació de calçat, roba i descosits, entre moltes altres coses. Únics en la zona, reparem i cosim tot tipus de teixits, pells i cuirs. Cinturons, cremalleres de tota mena, tendals...
5: A Punta i Taló no donem res per impossible. Consulta'ns. També tenim una àmplia varietat d'accessoris, joguines i portes màgiques per al ratolí de les dents.
4: Tot 100% artesanal. Estem a la Riera i Penya número 15 d'Arenys de Munt. Telèfon 639 21 32 82 i també visiteu el nostre Instagram Punta i Taló.
3: Munt Bikes a Arenys de Munt.
4: La teva botiga de bicicletes de referència.
3: Treballem amb les millors marques.
4: Venda, taller propi i lloguer de bicicletes elèctriques per als caps de setmana.
3: Elèctriques, BTT, carretera, infantils i de segona mà les trobaràs a la nostra web.
4: Finançament a 24 mesos.
3: Munt Bikes.
4: Ens trobaràs a Arenys de Munt, a peu de carretera i ara també a Granollers.
3: Truca'ns al 93 793 91 35 i segueix-nos a Instagram.
4: Munt Bikes, perquè cada pedalada compta.
1: 3 minuts passen de 2 quarts d'una, ara sí sembla que tenim millor connexió amb la Meritxell Vilella, una de les 3 famílies desalleujades per l'esfondrament de l'antiga rectoria. Meritxell, què tal?
2: Hola.
1: Ens estaves explicant que els terminis no s'han complert i que ara ens han dit, acabem de sentir l'alcalde també, que el dia 28 heu de deixar el pis on esteu actualment, no?
2: Correcte, sí. A veure, aquesta situació, la veritat és que està sent ja una mica desesperant, perquè al final sí que és veritat que... I jo, mira, l'alcalde ha dit en aquest...
1: tall de veu, bueno, sí.
2: Sí, que ho he posat, que no havíem ni mirat el missatge. No és veritat, perquè nosaltres hem mirat el missatge. Jo no l'he contestat perquè... és que estic molt ofesa, perquè jo en tot moment, tot el que l'alcalde m'ha anat enviant... Des del primer moment, i ho puc demostrar amb els meus whatsapps, ha sigut gràcies, estic molt agraïda, val, doncs seguim així, en tot moment. No li he dit mai jo personalment res que faci que ell tingui aquests comentaris tan desagraïts amb nosaltres, d'acord? I la veritat és que jo ho he dit sempre, que moltes gràcies per poder tenir un lloc on dormir. Mm. Però els primers 10 dies van ser molt durs. Cada dia canviàvem d'hotel, cada dia amunt i avall. I nosaltres estàvem molt nerviosos, i això també s'ha d'entendre. Vale?
1: I ara, Meritxell, perquè clar, sí. Us diuen que el 28 heu de deixar aquest pis i anireu a un altre pis que l'Ajuntament us proporcionarà. Ja sabeu el lloc o no?
2: No, no entenc dir res de res. Va. Nosaltres vam estar ara des del 27 o 28 de juny fins al 15 de juliol que no hem rebut cap més notificació, ni cap més informació. I l'última informació va ser aquest 15 de juliol, que va ser un WhatsApp de l'alcalde Stanis, indicant-nos que les obres començaran el dia 22 de juliol i... que l'Ajuntament es farà càrrec d'allargar, si és necessari, pues,
1: el reallotjament. Mm. I jo abans feia la pregunta, perquè, clar, aquí hi ha unes companyies d'assegurança, això és un sinistre, i les companyies d'assegurança habitualment s'han de fer càrrec d'aquest reallotjament, de les despeses que puguin ocasionar justament aquest desallotjament. Vosaltres, particularment, heu reclamat a l'assegurança que us cobreixi?
2: No, particularment no. A més, és que el que jo no acabo d'entendre és on està el patronat, on està la fundació privada, on està el bisbat de Girona. No, a mi ningú se m'ha posat en contacte. Sempre ha sigut aquest mur que fa... és un mur que fa l'Ajuntament, especialment directament per al canal de telèfon i WhatsApp de les Tanis, però jo no he rebut res ni sé qui són, encara, personalment, la gent que hi ha darrere, els propietaris de l'obra, de la rectoria. Per tant, no ho sé, és que la veritat és que jo, la veritat és que estem bastant sorpresos que ni s'hagin pronunciat.
1: Però, de tota manera, torno a dir, quan passa un sinistre, l'assegurança s'ha de fer càrrec de tot això que ara l'Ajuntament, entre tots, ho estem... tots, perquè l'Ajuntament som tots, estem fent front. Però això hauria d'assumir en un moment o altre, sobretot si això s'allarga, l'assegurança.
2: L'assegurança, està clar. I, a més, és que no és només les despeses de l'Ajuntament. Nosaltres, els 10 primers dies, vam tenir unes despeses.
1: Clar.
2: Perquè teníem on dormir, però jo no podia rentar la roba, no podia menjar, havíem de dinar i sopar cada dia fora. Mm. Evidentment, alguns dies, allò que et agafes una amanida i te'l menges de l'habitació de l'hotel, però, a més, treballant.
1: Clar.
2: Saps?
1: Clar.
2: Perquè nosaltres, i a més, tenim dos filles adolescents.
1: Què diuen la companyia d'assegurança?
2: No, jo no tinc contacte amb la companyia d'assegurança.
1: Però per què? Perquè no s'hi han posat en contacte o vostès no s'han contactat? O quin és el problema?
2: No t'entenc. Però la companyia d'assegurança vols dir de la rectoria?
1: No, del seu pis, del pis de vostè.
2: De la casa on estem nosaltres.
1: Sí, clar.
2: Bé, nosaltres, jo personalment he estat en contacte amb un conegut nostre que és advocat i que ens està donant un cop de mà amb això. I en algun moment començarem a fer moviments.
1: Però és que...
2: Nosaltres estem de lloguer, Pensa que nosaltres estem de lloguer.
1: Sí, però és igual. Encara que estigueu de lloguer, la casa deu tenir una assegurança.
2: La casa té una assegurança i jo vaig estar parlant amb la propietària i la propietària no estava molt per la labor.
1: Ja. Però vaja, m'entens el que vull dir-te? És a dir, quan un té un sinistre a casa o amb el cotxe o el que sigui, doncs a seguida truques a l'assegurança.
2: Sí, i de fet, aquesta setmana vam poder entrar també un dia a casa i se n'ha anat la llum, no torna, perquè en algun moment o en algun lloc deu veure-hi una pujada de tensió o un curtcircuit d'aquest que fa que la llum salti constantment. Uh-huh. Hem hagut de netejar tota la nevera, però el congelador estava tot desfet. Que això també té les seves despeses. M'he posat en contacte amb la propietària m'ha donat el telèfon de l'ampista, el lampista té molta feina, saps? Cada dia van passant coses i ara jo aquesta setmana intentaré gestionar-ho tot perquè, evidentment, treballant és complicat, però sí que m'he agafat uns dies per poder fer gestió.
1: La propietària del pis on viviu hauria de facilitar-te el contacte de l'assegurança. Vaja, això no pot... Sí. Bueno, ho dic jo, ho dic com a consell.
2: Jo sé que estic pagant el lloguer de casa teva.
1: Esclar.
2: I no
1: pots viure. Clar, sí, és que és, efectivament. I què demanaríeu, més enllà d'això, d'aquestes gestions que, òbviament, haureu de fer amb l'assegurança, què més demanaríeu, Meritxell?
2: A veure, està per veure encara, però sí que és veritat que danys i perjudicis. Jo, per exemple, he estat uns dies amb una amb una ansietat, he hagut d'anar fins al metge perquè no em trobava bé. Estava tota l'estona plorant, no em sento amb forces, he perdut una mica l'esperança de poder... Saps? No sé, i a més, quan sents aquests comentaris, el que va dir l'alcalde el dia del ple, que ostres, que ho estem passant malament. Mm. Oh, és que sembla mentida que puguin arribar a dir aquestes coses. I hi ha comentaris que no són del ple i que jo tinc via WhatsApp, que també fa molt de mal, eh? Mm. Molt de mal. Per part seva.
1: Doncs, Meritxell, molts ànims. Ja saps que sempre que vulguis ho pots transmetre a través de la ràdio i espero que aquestes gestions amb l'assegurança s'activin a la... Bueno, espero i desitjo sobretot per el vostre benestar, perquè això sembla que va per llarg, segons hem sentit. Sí, sí.
2: Jo no tinc clar, bueno, a més a veure què passarà el mes d'agost, perquè normalment les coses es paren bastant a l'agost.
1: Sí, sí, exacte. Sí, sí. Molt bé. Doncs, Meritxell, moltes gràcies, Vinga, i ànims, molts ànims. Adéu, adéu, adéu, adéu, adéu. Doncs aquesta és la situació, per fi hem pogut parlar amb una de les tres famílies que han estat desallotjades per l'esfondrament de la rectoria. I abans de parlar de política amb la Tribuna Política, deixeu-me saludar i felicitar a Juanjo Almansa, perquè acaba de ser aquesta setmana designat candidat a l'alcaldia d'Arenys de Mar pel Partit Popular. Juanjo Almansa, bon dia.
6: Bon dia.
1: Felicitats, no?
6: I gràcies.
1: Està content?
6: Sí, la veritat és que sí. Hi ha moltes ganes, hi ha molta il·lusió. Primer agrair a la Junta Local que em proposés com a candidat a l'alcaldia, cosa que després Barcelona ratificà al Comitè Electoral del Partit Popular de Barcelona al setembre, però bé, amb moltes ganes de continuar endavant i afrontar aquest repte nou.
1: Mm-hmm. Amb quins objectius?
6: Bé, nosaltres creiem que serem una alternativa molt real. Recordem que vam tenir un govern d'esquerres el mandat passat que les urnes van decidir que no funcionava. Ara tenim un govern amb majoria que ha caigut amb la trampa d'aplicar la recollida selectiva a diferents indrets on no era necessari, i per tant que creiem que la ciutadania vol buscar una alternativa i nosaltres ens oferim com aquesta alternativa real per governar Arenys de Mar.
1: És a dir, condiciona el govern, sigui quin sigui.
6: Correcte, correcte.
1: Ara té un regidor i augmentada representació, suposo que també,
6: sí.
1: No?
6: Correcte, serà l'objectiu. Si volem condicionar governs, som conscients que hem d'augmentar aquesta representació i treballarem perquè així sigui.
1: Molt bé. A més, ens va explicar que forma part ja també de la Junta del PP de Catalunya, no?
6: Sí, l'Alejandro Fernández em va anomenar com a membre de la Junta Directiva i també formarem part de les decisions que es prenguin a nivell de partit a nivell de Catalunya.
1: Molt bé. Ja té pensada la llista o encara és d'hora?
6: Encara és d'hora, encara estem treballant, però encara és d'hora.
1: Molt bé. Doncs, Juanjo Almansa, felicitats de nou. Ja tenim l'alcaldable del Partit Popular i, per tant, tindrem temps de comentar-ho. Felicitats i bon diumenge.
6: Bon diumenge a tots.
1: Doncs ara tenim a la taula de la Tribuna Política els dos regidors d'Esquerra Republicana, l'Arnau Berenguer, bon dia.
7: Bon dia a tothom.
1: I la Míriam Puig, bon dia.
8: Bon dia.
1: Bueno, ja tenim un candidat més, no?
7: Benvingut, ja el coneixem, el Juanjo, ja el tractem i ja...
1: Ara els hi ha tirat una floreta.
7: Sí.
8: Ha tirat una floreta.
7: Bé, no sé què dir-li.
8: Però no passa res. Ell és la crossa de la dreta, per tant, cap problema.
7: Estem acostumats, i aquest nou govern que diu que ha caigut la trampa, la brossa, ha caigut en diverses trampes, no només la brossa, però... Les urnes diran, el mes de maig.
1: Efectivament. Bé, vostè, Arnau Berenguer, es presenta a l'alcaldia d'Arenys de Mar amb un projecte que va presentar al teatre principal ple de Gom a Gom amb el nom Impulsem Arenys, no amb Esquerra Republicana. Uh-huh. Això per què és?
7: Bueno, creiem que la política ha de seguir sent l'eina transformadora de les nostres vides, diguéssim, la nostra societat, i creiem que tot ha de ser una evolució, és fruit d'una evolució d'un procés que hem fet nosaltres internament els últims 3 anys, que ens porta doncs, a fer un pas endavant, a fer un pas atrevit, fa un pas madur, ha sigut un procés tranquil i serè, el qual nosaltres volem ser més, més propers, més influents, i d'una manera que la política torni a recuperar aquesta proximitat segurament amb el municipal, no? Amb el tema municipi. I la nostra fórmula és aquesta, és presentar-nos d'aquesta manera i de forma doncs, més àmplia i més, poder més propera.
1: Això vol dir que amaguen la sigla, que s'avergonyeixen d'Esquerra Republicana?
7: No, això ho diuen alguns. No. Estem molt contents qui som, què representem, els valors del partit, anem del mà d'Esquerra Republicana, som Esquerra Republicana, però creiem que amb una mirada local i al moment actual creiem que la reflexió en la política l'ha de fer, perquè a vegades en alguns moments ens, la gent, d'això et parlo perquè nosaltres hem fet un procés d'inclús d'escolta de la gent de que ens hem trobant, doncs que creiem que té la sensació de que la política molts cops està doncs, per allà dalt, no? Per allà dalt li falta una mica de realisme amb el sentit de...
1: Com desconnectar,
7: que hi ha
1: no?
7: molta feina darrere, estem fent molta feina i tothom fa molta feina, totes les forces, i el dia no és dia a dia, hi ha coses que ho hem dit en l'acte que no es veuen, però que realment si no tens un impacte sobre la gent al final no serveix de res, si no tens aquesta força de la gent... doncs no serveix de res, i si amb aquest gest, que nosaltres també ho vam dir diumenge, és un gest d'un pas endavant, una sortida de la zona de confort també, i això felicito la secció local per aquest punt de valentia que ha tingut, perquè el senzill era presentar-nos, seguir presentant-nos amb el mateix nom, que té una força, té una història molt potenta, però nosaltres volem ser això, conseqüents amb el que hem anat escoltant, el que sentim, hi ha perfils que ens agraden molt, nosaltres agradem a molta gent, i el retorn, sobretot de diumenge, va ser molt en positiu. És un procés que ha sigut tranquil, i n'estem molt contents.
1: És a dir, creieu que amb aquesta marca, diguéssim, més transversal, tindreu possibilitats de captar nova gent que amb la sigla igual sola no hi entraria?
7: Bé, és aquesta sensació que nosaltres no hi creiem, perquè estem molt ficats a dintre la política, i estem, ja et dic, repeteixo, contents de qui som i amb el partit que representem, però que hem de ser més. És un més, l'impulsem és com un més en molts àmbits, no? En moltes coses, no? I aquest més, si passa per que vagi afegint-s'hi gent, ja no els votants, sinó a la sala de màquines, no? Diguéssim, amb com volem dissenyar el poble, qui ha d'intervenir en aquestes decisions, vull dir, com ha de participar la ciutadania d'aquestes decisions, vull dir, és un més en molts àmbits, no? I després és un més internament i que van fora també, no? Vull dir, que ha de ser un canvi de funcionament que aglutini més gent per ser molt més potents. És una mica... Doncs aquesta és la idea nostra i la millor manera de presentar-nos i arrelar-nos molt més arenys. No?
1: I el programa electoral, per tant, se recolzaran sobre aquestes noves idees que puguin venir d'aquesta transversalitat que pretenen?
7: Sí, nosaltres ja tenim la idea pròpia, el projecte definit que l'anem defensant nosaltres el dia a dia com a regidors i que escoltarem o seguirem escoltant a tota aquesta gent que al final doncs, ens està portant moltíssim, sobretot de com hem de ser més propers a la gent, no? El mecanisme, suposo, intern, poder, és una mica la idea que segurament portem jo particularment de la privada, doncs que mecanismes interns que facin que tot funcioni a un altre ritme, no? Inclús pactes locals que també ens ho demana la gent, pactes locals que tots plegats, de la gent de fora, com els regidors que surtin, d'aquests 17 que sortiran, doncs pactes locals que demanem que siguin una realitat i que no només es quedin allà, doncs que hi hagi projectes fets, com passa cada legislatura, que després acaben amb un calaix, no?
1: És a dir, pactes que traspassin legislatures, no? Que es mantinguin perquè es puguin tu a terme.
7: Que posem, que imaginem ara fent política ficció, impulsem arenys, treu majoria absoluta. Segur que seguirem comptant amb totes les forces i amb l'oposició perquè han d'haver-hi uns pactes locals que siguem nosaltres, o d'aquí 8 o 12 anys hi hagi una altra persona, d'inversions, sobretot, que segueixin desenvolupant perquè hi ha necessitats al poble, com sabeu, doncs, la mobilitat, l'habitatge, el consum, la salut mental, hi ha moltes coses, el nostre mar, el nostre Mediterrani, que al final creiem que moltes coses estem d'acord amb les grans majories o que encara ens hem de posar amb més força, amb més intensitat, perquè això sigui un pacte de tots.
1: I aquests pactes també voldrà dir que estan oberts... Perquè, clar, ara, ho ha dit el regidor del Partit Popular, hi ha com els blocs, diguéssim, de les esquerres i els de les dretes. El fet d'impulsar, valgui la redundància, una candidatura més transversal, vol dir que estan més oberts a trencar aquesta polarització o bipolarització política en la que està l'Ajuntament de Lleida.
7: Falta a nosaltres veure qui es presenta. Evidentment, nosaltres amb una aliança catalana evidentment no hi entrarem a tenir-hi res. I amb el PP nosaltres mantenim els valors i nosaltres l'essència i les nostres prioritats, els nostres pilars són fonamentals amb la defensa del país, la llengua, la cultura. Evidentment, pots arribar a acords puntuals doncs, amb les forces, no? Però evidentment, una de les coses és entrar a govern, són coses diferents, el resultat dirà, però al final doncs, sí que d'haver-hi espais, ja no et dic de govern, de fer pactes concrets, però sí que d'haver-hi espais de diàleg entre les forces, que evidentment sempre hi hem defensat, i ho vam defensar diumenge, dins d'un respecte absolut que hem volgut tenir des de que vam començar. Bé, la Míriam fa molt temps que hi és, però vull dir que jo crec que ha de ser pal de paller, que la gent també et demana aquest respecte, que la política sigui més eficaç, que sigui més... Bueno, que arribi més, no? I que...
1: És a dir, fora d'Aliança Catalana i el Partit Popular, la resta es pot parlar.
7: Sí, m'ha dit així, ara m'agafes així en fred, eh?
1: No, bueno,
7: que... no? Però com? Parlar sí que, és veritat, que només amb la marca pròpia nostra ja volem aglutinar
1: molta gent. I pel que fa a la llista, això també voldria que veurem cares noves, o que podríem veure
7: sí,
1: cares noves?
7: Sí, hi haurà cares noves, com suposo que doncs, cada 4 anys, al final doncs, ara ho estem treballant, i a partir de setembre, doncs, octubre, doncs, anem desgranant tant el projecte amb les propostes concretes més de programa electoral i les persones que ens acompanyaran. No?
1: Quin pes tindrà a l'hora de decidir la llista o el programa Esquerra Republicana?
7: Quin pes, doncs...
1: Sí, vull dir, serà decisiva?
7: Doncs tot així, doncs, evidentment, són els que som encarregats d'anar a buscar la gent, els hem d'anar enamorant en aquest sentit, implicant i creure que doncs, aquestes persones són molt vàlides pel poble, que crec que també ho diumenge ho vam dir, que al final la gent ha de fer un pas endavant, que no tingui por, que ens vegi la política com algo... és l'eina que està muntat així, que ha de ser la que ens portem als plens i que votem i que tenim cert poder, no?, per ara doncs, executar coses al poble, però que la gent s'ha d'apropar. I aquest pas endavant el fem nosaltres, l'hem fet nosaltres com a secció local, però creiem i des d'aquí doncs, a dir-li a la ciutadania que aquest pas endavant també el faci sense por, perquè serà un projecte molt, molt maco i esperem que sigui molt transformador.
1: I en la llista no anirà Míriam Puig?
8: No.
1: Notició.
8: Bueno.
1: Què passa?
7: Si vols vindre a la ràdio, igualment.
1: Ah, no, si la que vingui. Ja, està convidadíssima.
8: Jo recolzo l'Arnau 100%, recolzo el projecte moltíssim, me l'estimo molt, però porto 8 anys ja en política, vaig entrar molt jove, amb 22 anys, i ja en faré 30 l'any que ve. I també, doncs, bueno, com va dir l'Arnau, no? Unes merescudes vacances, o un merescut descans, més que vacances, perquè la meva vida ha canviat, els meus projectes també han canviat a nivell laboral, i tot evoluciona, però no vol dir que no hi sigui. Vull dir, hi seré, però no a primera línia. Ja. Però no passa res, perquè tornaré a primera línia.
1: Sí?
8: I tant, d'aquí uns quants anys, estic segura que tornaré, perquè la política municipal és una cosa molt bonica, que té moltes coses que no agraden, però també té coses molt maques i enganxa. Per tant,
1: i ara està també representant el Consell Comarcal, també sí. Vol dir que, clar, si
8: també
1: no es presenta...
8: També deixaré de ser consellera comarcal, perquè si no em presento com a regidora no puc ser consellera comarcal, sí. O sigui que... Però molt, molt encantada amb Impulsem Arenys, esperançada de que hi haurà un canvi amb aquest nou logo en tot, i per tant, doncs, endavant.
1: Molt bé. És a dir, amb gens de pena o una mica de paneta?
8: Fa molta pena, i és el que he dit, a mi m'agrada molt la política municipal, però sí que és veritat que, bueno, vaig entrar molt jove, ho vaig donar molt, vaig combinar-ho amb la meva feina a nivell laboral a Barcelona, i ara mateix, doncs, la meva feina requereix unes condicions que jo, quan ens presentem a una llista, és per governar, no per anar a l'oposició. I, per tant, jo ara mateix no puc anar a governar perquè tinc altres obligacions i, per tant, doncs, faig un pas al costat, al costat de l'Arnau, això sí, sempre, però un pas al costat.
1: Bé, doncs, el temps dirà, no? Si és una bona aposta i si la ciutadania, al final, hi acaba confiant.
7: Un moment d'homenatge el vaig voler també fer diumenge perquè aquest reconeixement, perquè la Míriam ha sigut una gran servidora, ho és i ho serà, s'estima molt el poble i també hem de tenir en compte que la política local... també com a funcionaments interns també hem de fer un pas endavant i replantejar-nos coses perquè sí que ens limita a l'hora de laboralment doncs, seguir, ja que estem amb les lluites laborals de tothom, doncs les nostres també han d'estar com reconegudes i ben equilibrades, no? Perquè al final també ens costa prou. A nosaltres, si tu vols fer la feina bé de regidor o regidora, costa molt, a vegades, equilibrar la resta del dia a dia teu, família, doncs... No, doncs el dia a dia que pot entendre tothom doncs costa, és una realitat i també s'ha d'explicar així perquè hi ha parts que són quasi un voluntariat amb el retorn amb econòmic
1: que paguen,
7: que hi ha,
1: no, no val la pena, no.
7: Jo no havia llegit tant en la meva vida, però bueno, estic molt content, però que al final sí que de, ja sabeu, no, si hem de ser, i m'agrada molt estar en els actes, no, i estar amb la gent, reunir-se i cafès, no, i trobar-se i converses de carrer, doncs tot això són moltes hores i al final doncs, però és com diu la Míriam, també enganxa molt, eh. Mm-hmm.
1: A veure, anem a coses que sí que ens enganxen també, que és l'actualitat, que n'hi ha molta. Acabem de penjar amb Míriam Vilella, és una de les tres famílies desallotjades de l'antiga rectoria. Hem escoltat també el regidor Domènec Massuet, el que va dir en el ple, i també de l'alcalde. Les obres, sembla que ara sí, tenen una data d'inici, que és dimecres, que començaran a enderrocar una part de la façana, i veurem què passa, com a prèvia al desenrunament, i com a prèvia també a veure què passa. És a dir, si aguanta o no aguanta, i si aquestes tres famílies poden tornar. De moment, això va per llarg, i ja s'està buscant tres pisos més per poder-los allotjar. Primera pregunta. S'està fent bé? L'Ajuntament està fent bé? I sobretot les obres van... perquè han passat com 15 dies que hi ha hagut un parèntesi de que no ha passat res, no?
7: Sí, el plantejament inicial que va plantejar Bombers el mateix diumenge era d'enderrocar la rectoria, per el que havia passat, i va passar, però la realitat et manava que l'havies de tirar a terra. Es va fer la gestió el dilluns mateix a la Generalitat, a Cultura, la qual van dir, sí, ja... Per davant de tot passa la seguretat, tant de la gent com dels immobles que poden haver-hi davant. I feu, i després si s'han de tornar doncs, a aixecar amb els elements corresponents per estar protegida la façana, doncs es fa. A partir d'aquí, també l'alcalde, doncs, el mateix dilluns, diu el dia 21, que el dia 22, perdó, dilluns, 23, demà a la tarda estarà tothom a casa, no? Al rebre aquest retorn de Cultura de que això donaven el vistiplau de tirar, no? Després ja... l'execució subsidiària, que al final l'Ajuntament, com si hi ha un vessament aquí a la platja del Cavalló, per exemple, de gasoil, doncs has de tirar pel dret i no esperar que l'empresa aquella decideixi o que trobi algú que netegi aquella bassa, no? Doncs al final això és el que no es fa i jo crec que l'Ajuntament aquí està corrent un risc que entenem, la protecció de l'edifici, que la importància del patrimoni que tenim, però també des d'aquí doncs, fer una crida doncs, que el patrimoni també s'ha d'estar mantingut i ben cuidat. Vull dir que això, som els primers de patrimoni, ara ens en sabem molt, però que ja s'ha d'estar en un bon manteniment, perquè si no afectes els altres, i ara sí que es vol doncs, mantenir la façana, però clar, al final han passat tres setmanes, un mes, hi ha gent fora de casa, que seguirà un mes més segurament, i la resposta de l'últim del regidor va ser doncs, que començarien a enderrocar la rectoria i que després d'aquests enderrocs veurien si la façana
1: aguanta,
7: hi ha algun
1: no?
7: perill o no, que al final dius, doncs, escolta'm, si de la decisió X ha sigut fa dues setmanes o tres prioritària aguantar la façana, doncs que arribi una estructura com ja la del carrer Ample, una estructura metàl·lica, jo diria que estructura metàl·lica com per ser una bastida, perquè m'entengueu, doncs aguanteu allò i arribarà, assegureu-la, que la gent pugui retornar a casa i després seguiu. Com deia la Meritxell també, a notícies del patronat no n'hi ha, eh? No n'hi ha ni una. Des del dia 21 ni de Bisbat tampoc, cap als veïns, vull dir, que tampoc
1: sí,
7: és normal.
1: Però jo també he insistit molt amb ella, perquè, és clar, ara estem entre tots els arenyencs i arenyenques, assumint el sinistre. Això és un sinistre, assumint doncs, el cost del lloguer, del reallotjament d'aquestes persones, en fi, i l'Ajuntament, jo crec que fa ben fet, doncs ha de donar la primera resposta a això. Però, és clar, ja ha passat un mes, i passarà un mes més, i jo no tinc notícia que les assegurances hagin donat un pas endavant i bueno, ja ens hem... Vull dir, quan algú passa alguna cosa a casa, l'assegurança ha de fer-se en càrrec del reallotjament, de les despeses, si has d'anar a dinar a sopar fora, en fi, de la manutenció que puguis rebre, no?
7: Sí, el que sabem és que hi ha els perits que han passat, això ja estàs dient tu que t'he escoltat, que una cosa són les asseguradores d'assegurances dels implicats, diguéssim, els primers, i l'altra són els habitatges, no? que desconec si l'Ajuntament, en aquest cas, ha fet l'acompanyament, de moment, en aquests pisos, doncs al final suposo que ningú ha mogut la seva, no? Després, en el ple de l'últim dia, també nosaltres vam dir el que ens sorprenia que en la finca del 20, no, el propietari del número 20, també se'ls feia reclamació d'aquestes despeses a tres bandes, no, a tres parts, suposo perquè no està definida encara la culpabilitat, o en aquests casos, sembla clara, però al final no està com escrit, no? I al final doncs va explicar l'alcalde que era la manera de que havien trobat des d'intervenció de deixar fer la despesa per part... O sigui, fer funcionar aquella targeta perquè mantenia...
1: Fer un avançament.
7: Un avançament, sí. Doncs, repartir-la en els diferents actors que hi han implicats. Després ja...
1: Sí, però jo m'estic imaginant, l'empresa d'assegurances X, que guanyen molts calés, per cert, que deuen pensar, mira, mentre pagui l'Ajuntament, jo me'n vaig a vacances. No sé, haurien de començar-se a posar les piles, perquè això en un moment o altre, l'Ajuntament, és a dir, entre tots, hauríem de dir, bueno, val. Més enllà de que ara parlarem del paper que pugui tenir el bisbat i el patronat, etc. Però...
8: Jo crec que és important que Enric ha dit una frase de paga l'Ajuntament. L'Ajuntament no està pagant res. Està reclamant que paguin, no, la propietària de la casa que sobre li ha caigut tot a sobre, i el patronat i el bisbat. Per tant, això de que l'Ajuntament està pagant, vull dir, l'Ajuntament ha fet un avançament, però està reclamant els diners a l'altra gent. Per tant, també aquí ho hem de ficar una mica en quarantena, aquesta frase. Només dir això.
1: No, sí. Però normalment estem pagant.
7: Però si hi ha dos temes, assegurances i solucionar el dia a dia d'aquestes famílies, i l'altre és el canvi d'interpretació o de què fer amb l'immoble en si, que és el que ha canviat. D'ordre i, a més, el primer notificat de l'Ajuntament el dilluns era que donava 5 dies a l'empresa a executar l'enderroc. Això ha anat virant, i ara els últims decrets és, sobretot, aguanteu la façana, des d'aquest canvi de...
1: Val, i ara anem aquí, perquè hi ha un rumor, jo ahir vaig fer consulta sobre aquesta qüestió, i em van dir que no té cap implicació, però el rumor és que es vol conservar la façana tant sí com no, perquè si es tira a terra la façana, llavors l'alçada de l'edifici que es faci perdria un pis, i per tant hi hauria un pis menys. Jo ahir vaig fer una consulta i em diuen que no és ben bé així, i que no es perdrà cap pis, però que, en tot cas, que demà m'enviaran un escrit on demostrarà això. Pel que vostès saben, això va per aquí o no?
7: Nosaltres també ho hem escoltat, definit, em sembla que en el ple sí. No sé si va acabar...
8: De fet, és un tema complicat, perquè sí que és veritat que des de l'inici es deia que si es tirava la façana només es podia fer planta baixa més 2, cosa que la rectoria que és ara mateix planta baixa més 4, per tant aquí hi havia una pèrdua, no?, com tu vius. L'altre dia el ple es va dir que si es tirava la façana s'havia de reconstruir tal i com estava sencera, per tant vol dir que es mantenia l'alçada. Però com que tampoc s'acaba de parlar del tot clar amb aquest tema, no podem dir el què. Perquè realment, si tu tires una façana al terra, no hi ha edificació, per tant, ha de ser com si fos nou.
1: Llavors està parlant molt del paper del patronat, el patronat que estava fent aquella obra. Què pot fer aquest patronat? Perquè hem sentit la Meritxell que diu a mi ningú del bisbat ni del patronat s'ha posat en... Però realment s'haurien de posar en contacte amb els veïns? O...
7: Home, jo contacte amb els veïns, al final sé que la propietària del número 20 ho ha fet, encara que sense tenir aparentment responsabilitat, perquè sabem, i el regidor ho ha ratificat en el ple, no aquest sinó l'anterior, va ser que les coses les havia fet molt bé, almenys en aquell ple de fa dos ho va dir-ho. Home, posar-te en contacte del que m'ha passat això, estem a sobre, estem investigant què ha passat, quina de les parts de l'obra ha fallat, o si ha fallat l'immoble, ha fallat l'estructura, perquè m'entengueu, però nosaltres una mica de contacte, d'acompanyament a les famílies, això és el mínim que es pot estar fent aquests dies, cosa que no hi és. I el mantindre o no, una cosa és la façana, amb el valor patrimonial que té, i l'altra si hi ha intenció d'aguantar una planta més o menys, però també t'ho dic, això no deixa de ser diners, que al final, si tu vols mantenir ara això tal com està i rehabilitar-ho, reconstruir com està, qui no hagi vist l'immoble, aquí hi ha un cost espectacular que haurà de ser això. Que al final, si vas a parar els diners, què ens costarà més una cosa o una altra? Vull dir, no queda tan clar. Però és injust per les famílies, realment és que estiguin fa aquest mes i seran dos mesos fora de casa.
1: Veurem, doncs. Vaig escoltar el ple... Quina alegria, va durar 2 hores i mitja.
7: Però, si veies les cares.
1: Sí, però no sé si els hi acaba d'agradar aquesta fórmula.
8: No, jo crec que no.
1: Sí, d'una cosa el que diu el paper, no, el ROM, el Reglament Orgànic Municipal, i l'altra la pràctica.
8: Vull dir, sí que és veritat que al final, és com tu dius, no? Va durar poc, però crec que... Bueno, això va ser un pacte que es va fer per poder aprovar el ROM. Al final el govern té majoria absoluta i el govern va voler limitar el temps de les preguntes, no? Jo sempre ho dic als regidors de govern quan es queixen de que tenim moltes preguntes, vull dir, allà estem tots cobrant, per tant, si hem d'estar 4 hores, s'ha d'estar 4 hores i s'ha d'estar 5, s'ha d'estar 5. És el nostre moment de poder fiscalitzar el govern, poder preguntar, i per tant, que duri 2 hores les preguntes és una mica estrany. Mm. Perquè al final, vull dir que hi ha regidors, i li diré, el regidor Massuet ja ens ha contestat les preguntes que van quedar.
1: Ah, sí? Ah, molt bé.
8: Per escrit, el dia següent, però òbviament aquestes preguntes no tenen un retorn, no tenen una visibilització de cara a la ciutadania, que al final nosaltres anem allà perquè la ciutadania ens demana unes coses i per tant nosaltres les preguntem perquè quedin allà escrites, no? Bueno, dites pel govern. I això, hi ha preguntes, Esquerra Republicana va fer 2 precs i 2 preguntes, es va contestar tot, però hi ha altres partits que sí. No. Llavors, per tant, per nosaltres no era una bona solució i així ho vam defensar en el moment dels pactes amb el ROM. Sí que és veritat que es va aprovar el ROM, es va aprovar per tots els partits, perquè al final, doncs, bueno, vam anar cedint entre uns i altres.
1: Era un consens.
8: Però això era una condició, doncs, del govern de...
1: Jo els hi dic ara, eh?
8: I a mi, bueno, nosaltres ja avancem, eh? No és la nostra idea.
1: Ja. Jo els hi dic ara, sí, aquest programa, encantat que em passin les respostes de les preguntes, perquè les farem públiques, eh?
7: Vull dir que sí,
1: així tindrem també contingut. Però sí que és veritat que hi havia preguntes interessants que, home, està bé que públicament s'escolti la resposta del govern, no? Dels regidors i regidores que tenen la responsabilitat. Totalment. Que moltes vegades ho porten escrit. Vull dir que...
8: Això és un tema que jo crec que també és un tema a parlar. O sigui, nosaltres no anem al ple perquè algú ens llegeixi un correu d'un tècnic. Nosaltres anem al ple a preguntar una pregunta perquè hi hagi un polític que respongui. Jo entenem, no?, que hi ha preguntes que tenen coses tècniques, que tenen valors, dates... no? Per exemple, el tema de la rectoria. Doncs entenc que pugui haver-hi un tècnic que marqui... tal dia va passar això, tal dia va passar allò... Però que les preguntes es portin escrites i es llegeixin, és que per mi el debat polític queda a zero. Llavors, no sé què anem a fer en el ple, llavors. Perquè si jo vull una resposta tècnica, ja escriuré el tècnic, ja faré un correu electrònic i el tècnic em respondrà. Mm. Però això també és la qualitat política de cadascú.
1: Em va fer gràcia, ja, quan m'ho va dir l'alcalde ara fa 2 diumenges, però va tornar a sortir en el ple. Es va comprar una baldejadora elèctrica que resulta que només pot funcionar entre 2 i 3 hores seguides i que triga, llavors ha de tornar a la nau, sí. I que triga 16 hores a ser recarregada. Mm. Això... algú no es podia haver mirat les instruccions abans de comprar-la, perquè ara hem hagut de comprar una altra baldejadora, sí, de combustió, perquè duri més la seva feina.
7: Bueno, també tenen molts problemes amb la neteja i també és evident que la culparàs de la baldejadora, que no és el funcionament ideal, no ho és, perquè al final d'una màquina d'aquesta potència hauria d'anar...
1: A tope.
7: A tope. Se n'haurà de comprar, doncs, una altra i està en els últims models. Després també va sortir una resposta curiosa, que era aquell dubte que tenien la regidora i l'alcalde, que si s'havien trucat amb la brigada, que no havíeu passat per aquí, que si han passat tenim proves, també enviat fotos, doncs aquí tenim un problema. Si passen les baldejadores i tu passes al cap de 15 minuts d'hora i no veus que hi ha un efecte, aquí hi ha un canvi, hauria d'haver un canvi de sistema a l'hora de netejar, perquè si passem la màquina però després no hi ha una neteja real, si els mateixos tenen el dubte de, això ho va dir públicament, sí, la regidora, sí, sí. Doncs al final doncs sí que tenim un problema amb la neteja, que és evident. Jo sé que ara parlar de la màquina doncs és la sortida que tenen, però que hi ha un problema bastant present i greu amb la neteja. Mm.
1: A la brigada hi ha, ens ho va dir la regidora, 5 persones, ens va dir, de baixa, que és el 10% de la plantilla, i tenim entès que s'ha canviat i que han posat un nou cap de la brigada, que és el que fins ara era el tècnic de mobilitat. el senyor Romero i que s'està buscant un nou tècnic de mobilitat. Vostès eren conscients d'això?
8: No.
7: No, no, perquè la plaça de... Sabíem que l'agent Romero doncs, passava a tindre específicament unes funcions de mobilitat i alliberava una plaça en el cos, però no que es dediqués a
1: portar... Doncs ja va amb el camió de la brigada.
7: De la brigada, doncs, primera notícia.
8: Ser policia és això.
7: Primera...
1: No, es veu que deixa de ser policia.
8: Ah, deixa de ser policia. Vale.
1: Sí, no serà el policia que porta la brigada.
8: Vale.
1: No
8: està molt bé saber-ho per tu, Enric, i no per la
1: regidora. No s'ha militaritzat la brigada encara.
7: Però que a vegades hauria d'acompanyar-lo algú a vigilar, perquè sí que s'ha de fer el seguiment també del qui embruta, vaja, que això també està faltant.
1: Exacte. Parlem ara de la brossa, perquè, en fi, vostès van fer una pregunta que fa soroll les pulseres aquestes que se porten...
7: La CUP, la fa la CUP. Disculpa.
1: Ai, perdona, perdona, la CUP. Okay. Que es fa soroll.
7: Sí.
1: Clic, clic, clic, clic, i que això els veïns ho senten ara, sobretot a l'estiu, que porten les finestres obertes. Això és un motiu de problema, creu realment, o...?
7: Qui du la pulsera, Qui la du? A casa, sota els de casa, que passen i m'ha coincidit algunes nits, allà no du ningú la pulsera. L'aplicació... No duen res, el canell.
1: I llavors?
7: Bueno, no ho sé. Això sí, les respostes són de Medi Ambient i de l'alcalde, al final, perquè ja portem un tastar la boleta entre l'aplicació que va, no va, que hi ha 4.000 habitatges, o 1.000, no, perdona, no sé quants, un miler i mig de famílies que estan ja han arribat, en sí. Les 29, ja tindran per tant la bonificació. Comprem això, canviem allò, ara un camió nou, ara posarem contenidors, tornem a recuperar els contenidors en certs llocs, espera que no acabem amb tota la vila, contenidors, el cost. També una cosa de les que hem de canviar és la gestió del diner de tothom. El diner públic, això és diner de tots. Al final no pots estar com comença el servei en cap de 3 setmanes començar a canviar cosetes, no?
1: I ara tinc entès que fareu un ple properament on s'aprovarà justament tot un sobrecost, no? Activar un sobrecost de tot això.
7: Jo crec que aquests 4 mesos que ens queden d'any, jo crec que tindrem alguna sorpresa amb el tema de la brossa, amb el cost, la taxa de l'any que ve, la taxa de comercial una altra vegada.
1: Que pujarà, vol dir?
7: Jo crec que sí.
1: Però si...
7: Tinc indicis de que sí.
1: Si va pujar
7: allò,
1: molt,
7: com
1: no?
7: Diuen, crec que sí. Però que tornem a estar al mateix.
1: Per quan... fer front a aquest sobrecost, vol dir?
7: Sí, el servei està dissenyat, està ben dissenyat. Recollida dia... Anem amb l'agilitat que tocaria, recollida dia, amb les cues i que es fan. Vull dir que al final l'empresa, evidentment, suposo que són mans, són hores, que al final l'empresa està tornant a passar la mateixa empresa pel matí a recollir quilos i quilos i quilos una altra vegada de brossa mal tirada. I trobem a faltar també, com sempre, aquella sanció que es va prometre en molts casos de que el que no pot ser és, per exemple, a la barra de dalt de Duedes, que em queda a prop de casa, hi hagin 15 cubells d'orgànica que són realment els que tenen, també s'ha dit que són els que tenen el xip, doncs viuen a fora del carrer. I això vol dir que la gent no està rebent cap tipus de sanció o cap tipus d'advertiment, no? I això no pot ser així. Tot això es contagia la gent i al final doncs, ens trobem, doncs, també la Míriam ho va dir-ho, doncs, que la gent doncs, acaba baixant la bossa perquè també s'ha dit que el cubell verd, erròniament, s'ha doncs, dit que no s'està llegint.
8: Hem tingut diverses queixes de veïns i així ho vam traslladar al ple, no? Sobretot de la zona alta del Bareu, per un tema de ports senglars.
1: Sí.
8: Nosaltres sabem que hi ha... que l'alcalde en algunes reunions o els tècnics han dit bueno, si algun dia baixeu el cubell a la brossa sense cubell, puntualment no passa res. Ell ho nega en el ple. Nosaltres, hi ha molts veïns de la part alta de Duedes, de la part del Bareu, que ens ho han comunicat i no crec que tots els veïns menteixin. Per tant, si es va dient això, la gent ho fa. I el que porta és a Port Senglars, no? I que òbviament, doncs, a brutícia. O sigui, al final... porta això. No vol dir que no es netegi aquella zona. Vol dir que hi ha situacions que porten això. Per
1: indicacions mal donades.
8: Exacte.
1: I ara sembla que la tendència és treure aquests arbres d'alumini i tornar a posar contenidors. Això sí, intel·ligents, que vagin amb la targeteta i que permetin als veïns que tenen aquests contenidors poder llençar les escombraries. Aquesta serà la solució definitiva, ho veieu?
7: Segur que no. O sigui, n'hi haurà moltes i ara ja tenim tot el ventall, tot el mostruari està al poble així. Al final no tenim definit qui i per què cada zona té allò o té l'altre. Vam posar plantes que, per cert, la meitat estan totes seques i mortes ja. Rebem subvenció d'uns arbres també plantats a la zona coberta a la riera, la meitat estan morts. Vull dir que al final, sí, que és el mateix, vull dir que al final és gestionar bé els diners. La solució quina serà, o la solució d'aquest govern, no sé, suposo que anirà cosint i anirà, doncs, improvisant a cada carrer, però no amb el mateix criteri que és el que s'està veient, perquè hi ha comunitats que nosaltres entenem, que per espai hi ha una problemàtica, doncs, evident de que no hi ha lloc, doncs al final aquí es posa un contenidor i ja no, i tornem a estar amb el mateix.
8: Bueno, al final crees diferències entre veïns, això porta malestar, i sí que és veritat que els contenidors intel·ligents, hi ha una part que està bé, però l'altra és, jo com sé que tira aquella persona. O sigui, jo al final només el que faig és passar una targeta i obro l'orgànica, obro l'envàs, no?
1: Però no sabem si
8: però
1: està
8: sabem
1: bé o no.
8: Què tira. No. Per tant, a la que algú tiri alguna que és erroni, tot allò i el rebuig, i ens val molts més diners que si realment estigués ben reciclat, perquè al final la separació dels residus és per arribar a pagar menys. Perquè una tona de rebuig potser val, no sé, 60 euros i una tona d'orgànica en val 20. Per tant, si tots reciclem, al final sí que és veritat que acabarem, no?, pagant menys.
1: Mm-hmm. Em diuen que es va respectar les dues hores de fer pregs i preguntes, però no la durada de les intervencions.
8: Això va ser un problema perquè, bueno, va haver-hi diverses... Jo crec que també s'ha de buscar el mecanisme, no? de com articulem això. Quan tu fas una pregunta, el regidor de govern no té temps limitat per exposar, per tant, si vol estar mitja hora exposant, pot estar mitja hora exposant. Sí que és veritat que té temps a la contrarèplica, però a l'exposició de la pregunta no. Per tant, si el regidor vol estar 20 minuts exposant, de les dues hores ja s'ha menjat 20 minuts. Creiem que es van donar més rèpliques de les que tocaven en algun moment, van haver-hi al·lusions... Bueno, jo crec que també és veritat que hem d'anar veient com s'articula, no?
1: Però és el primer ple, aquesta,
8: quan una
1: no.
8: pregunta la porten diversos partits, com s'articula això, no? Perquè Esquerra Republicana, per exemple, no portàvem la pregunta de la rectoria, perquè nosaltres ja l'havíem parlat en els decrets d'alcaldia, i per tant, tots els altres partits sí, quan van acabar, vam entendre que ens tornava un altre cop a tocar nosaltres, perquè els altres ja havien fet la pregunta de la rectoria. Però clar, no la portaven a l'ordre que ells volien, llavors potser ells van perdre la intervenció d'una altra pregunta. Mm-hmm. Bueno, ja us diem que aquesta no era la nostra opció, la va avalar també secretaria i així es va fer.
7: Seguir insistint que el proper setembre ja la ciutadania podrà participar d'aquella mitja hora prèvia al ple, que és important.
1: Que va venir aquí des de l'Associació de Veïns i no estan gens d'acord, perquè, clar, no constarà enlloc, això.
8: Ah. És, que al
1: és
8: final...
1: com extraoficial.
7: S'està mirant que ho gravi també parlant
8: no,
7: de...
8: No, o sigui, una cosa és que es gravi i que s'emeti, però no constarà en acte perquè no és una part del ple. No és...
1: Oficial.
8: Oficial, sí, sí.
7: Això sí que secretaria... Va deixar-ho clar que no...
8: Exacte, sí.
1: Per cert, em diuen que aquesta baldejadora elèctrica, que només dura 3 hores, la van comprar vostès quan estaven al govern.
8: I tant, la va comprar... Bueno, estava amb nosaltres, de govern, amb la CUP, que era qui portava la regidoria. Sí, sí.
7: I han dit que cap problema, que no ha de ser el funcionament de la baldejadora. Qui l'hagi comprat.
1: Sí, però el tècnic de torn, no sé, ara que ens fem cas tant dels tècnics, però els tècnics també es poden equivocar, no?
8: Totalment, sí, sí. Estic segura que la regidora... és real, quan ha comprat aquesta baldejadora nova, ha fet cas als seus tècnics. Per tant, estic segura que en el seu moment també es va fer cas als tècnics que tocava.
1: Que val, per cert, 33.000 euros.
8: Doncs mira.
1: La baldejadora aquesta nova. Bé, veurem. Què passa amb la municipalització de l'aigua? Perquè vam sentir en el ple que ara resulta que la GUSAM, que és aquesta empresa pública d'Arenys de Munt, amb qui s'estava treballant, que podia fer també l'assumpció de la gestió de l'aigua d'Arenys de Mar, ara resulta que no va bé?
8: Bueno, és que aquí t'hem de dir que ens anem enterant per el que anem preguntant al ple, perquè aquí a Arenys es va crear una taula de l'aigua, on vam fer 3 o 4 reunions. Va venir una alcaldessa d'Esquerra de Vilassar de dalt a explicar com estava l'aigua a Vilassar, va venir no? L'alcalde d'Arenys de Munt, va venir el conseller comarcal Ferrarons també a explicar una opció mixta. Vull dir que nosaltres teníem una taula amb tots els partits i cada dilluns, no? Durant quatre dilluns, ens anàvem trobant per explicar, doncs, bueno, perquè ens anessin ensenyant diversos models i quins eren els pros, els contres, etc. És veritat, això va haver un moment que es va acabar, i es va acabar perquè la CUP va pactar amb... que ja ens va bé que es municipalitzi l'aigua, però en el seu moment va pactar i ens vam enterar a través d'un ple de pressupostos que havia pactat amb el govern que aquesta era l'opció. Per tant, les quatre reunions que havíem fet, no?, doncs havien quedat allà, que torno a repetir, Esquerra Republicana, doncs ja li va bé que sigui... O sigui, ja ens agrada aquesta opció de municipalitzar. Però a partir d'allà ja no es van fer més reunions, perquè, bueno, van començar a tenir reunions el grup municipal de la CUP amb el govern, i per tant els altres partits vam quedar al marge, i per tant ens hem anat enterant quan hem anat preguntant en els plens, no?, que...

0: i tot es anava en d'això. Ara ja l'últim ple o fa dos sí que també es va dir que ja hi ha algunes
1: diferències.
0: Nosaltres la dificultat sempre l'hem vist amb el sentit que ens van faltar reunions per aclarir temes més logístics i temes més financers a l'hora de participacions dins d'aquesta empresa. Si podia ser el cas d'entrar a la Gusam, com es repartia el meló, diguéssim, no? A Arenys de Munt tenen bastants serveis, em sembla que són 6 o 7. Aquí, de moment, només entrava l'aigua, però és un municipi molt més gran que Arenys de Munt. Per tant, quin tant per cent i com s'havia de fiscalitzar i fer l'aportació econòmica i les responsabilitats de si passava alguna cosa aquí o passava alguna cosa a Arenys amunt, el responsable final era aquesta empresa conjunta. Nosaltres ens vam faltar aquestes reunions, que bueno, ens vam quedar així una mica com, bueno, sense el segon plat i postres. Per tant, doncs, ara les preguntes les ha de respondre la CUP i Junts.
2: Veurem. Vostès van a la platja?
1: I tant. Yeah. I tant. Bueno, a la que es pot. Hi ha una que no es pot entrar.
2: Exacte.
0: Avui he anat avui expressament perquè venia aquí. A les 10 estava baixant pel Rial de la Serp.
2: I què?
0: Molt malament.
2: Meravellós, no?
0: Meravellós. Aquest dimarts va passar una cosa amb el gas.
2: Sí.
0: Això no va ser perquè va ser un dimarts.
2: Sí.
0: Si no, els bombers...
2: No arriben.
0: I el Rial de la Serp, la sorpresa és que encara segueix tallat. O sigui, com a urgència, com a... Em dius, poses les valles perquè no volem que surti, però com a emergència... Allò d'estar, ho vam preguntar en l'últim ple, quin pla d'emergència hi ha pel Cavalló. No n'hi ha ni un. O sigui, al final, també, quan he sortit a les 10 i quart, encara no hi havia cap agent regulant i els cotxes els hem seguit, l'he seguit, i entraven i sortien.
2: Sí.
0: I els agents tornen...
2: Perquè
0: no
2: hi havia lloc.
0: Ara hi són. Això és una cosa. Però el Rial de la Sèrbia, amb les condicions que he vist, és que no.
2: És a dir, a les 10 ja no s'hi cabia.
0: Ja no s'hi cabia avui. Però sense control d'agents, a policial, que això és veritat que jo ho he vist per un tema més personal, el dijous a les 8 del vespre la platja estava, però no hi havia un aparcament,
2: Sí.
0: Ni hi havia una plaça lliure, un dijous a les 8 del vespre. Però clar, avui ja és això, però jo nosaltres no sé per què ho hem preguntat, no sé, crec que cada ple o cada dos plens tornem a preguntar per què el Rial de la Serp
1: al final, no està. Vull dir que el govern s'excusa i no s'excusa, O sigui que és real que al moment que es vulgui regular això no hi haurà cap part, no, o sigui, no es podrà aparcar. Bueno, doncs fiquem mecanismes, no? És que hi havia un carrilet que arribava, que portava la gent d'Arenys fins allà. Aquest carrilet ha desaparegut. Sense pena ni glòria, ha desaparegut des de fa 2 anys. Vull dir que creiem que es poden trobar mecanismes. Al final allà també hi ha unes guinguetes. Vull dir que entenem que allà ha de poder arribar el transport. Però regulem-ho d'alguna manera. Vull dir, tenim dos agents de platges, que si aquesta gent... Ha de controlar la mobilitat, ha de controlar que la gent no fumi. O sigui, vull dir, no els hi dona la vida.
2: I
0: el fumar ja va quedar clar que no el controlàvem.
1: Que no el controlem.
2: No, a més, sí. En fi, no, és una batalla perduda aquesta, perquè tothom fuma a la platja. Però no es podia buscar una manera, no ho sé, perquè és evident que els dos agents que diu que han posat 109 multes en aquests primers 6 mesos, o sigui, per tant, en aquest mes i mig que funcionen, a través del que paga les guinguetes, que no és poc, que és una pasta, es podrien habilitar, almenys, si més no, els caps de setmana, dissabtes i diumenges, uns agents cívics que siguin els anomenats gorrilles, els que ordenen una mica l'aparcament. I quan ja tens l'aparcament ple, doncs evitar que hi entrin més i els col·lapsi. I, sobretot, que l'aparcament sigui una mica més ordenat, perquè el que passa ara és que la gent aparca com vol i on pot i fins i tot bloquejant altres cotxes.
0: Sí, perquè uns fan una funció baix, no, diguéssim, a l'entrada, i els altres, diguéssim, d'agents cívics, doncs, gestionarien doncs, el moment d'aparcar i tal, perquè també ens van dir que era molt important els primers que aparquen d'estacionar, doncs són els que marcaran. Són els condicionats. Després, parlant amb guinguetes, també algun dia s'ha donat que el qui té reserva, o també parlant amb el Portinyol, dic bé, sí. Doncs amb el Portinyol doncs el client no li acaba d'arribar en el dinar perquè té
2: no
0: reserva
2: pot.
0: Però no pot estacionar enlloc. Llavors hi ha una dificultat, a més de proveïdors, que saps que hi ha empreses que de guinguetes hi serveixen gel doncs, els dissabtes, els diumenges, són empreses que treballen cada dia, que els hi costa molt arribar-hi i, per casualitat, doncs aquest cas que ens va passar del gas el dimarts, doncs va passar el poc que fa DIF, sobre ho fa malament.
2: Ja. Què els hi sembla que no hi hagin les banderes a l'Ajuntament? Això va treure la CUP i fins i tot va combinar l'alcalde que les pengi, encara que això comporti conseqüències, perquè sembla que hi ha una instrucció judicial que obliga l'Ajuntament a posar les banderes, les, totes.
1: Totes.

0: i l'espanyola també. I l'alcalde va dir que s'estan mirant els pals, que si no
1: s'aguanten...
0: Que si els pals
1: estan malament...
0: Exacte. Però, clar, a Quim Torra el van inhabilitar, president de la Generalitat, el van inhabilitar per no treure una pancarta. Aquí també podria comportar el mateix, inhabilitar l'alcalde per no penjar la bandera espanyola. Què s'ha de fer?
1: Quan nosaltres hi érem, també ens va passar, i en el seu moment doncs no la vam penjar.
0: I també miràvem els pals.
1: I també miràvem els pals, doncs ara... És complicat, és un tema molt complicat, perquè al final també has d'apostar... O sigui, has de... No? La CUP ho deia, nosaltres la penjaríem, d'acord.
0: Però
1: qui està al capdavant, no? Decideix, no serem nosaltres el defensor de l'alcalde, ni molt menys, però, bueno, si els pals s'han de revisar, doncs s'han de revisar.
0: Que es revisin. I a vegades triguen aquests informes a arribar, no?
1: Home, amb tot el que triguen els altres, aquest també.
0: A veure, preguntes. Ens demanen què passa amb el mercat, amb el bar del mercat municipal.
2: Sí, sabem que bé, que la que gestionava no era la titular i, per tant, doncs, hi ha hagut una rescissió de contracte i ara quedarà lliure. Doncs, segurament suposo que es podrà presentar qui vulgui. I, evidentment, doncs, el mercat també, aquest bar també forma part de la vida del mercat, que se gestioni de la millor manera, i és una de les coses que nosaltres també volíem dir-te, doncs, en aquesta llista que aquesta setmana hem entrat per romanents, doncs, que conjuntament amb el mercat, que suposo que sortirà algú altre que ho porti, doncs, renovar l'espai de cuina. Si no és, ha de ser la gran obra, que si esperem la gran obra, doncs al final vinga, va. Doncs des d'aquí doncs proposem unes altres coses, que és amb romanent hem entrat la rehabilitació del refugi de la Guerra Civil que hi ha al fons del mercat, que aquí fem una crida a la regidoria de Patrimoni i Memòria Històrica, i després amb un altre que és l'espai de cuina, que més a promoció econòmica consum, que al final l'espai de cuina aquell es renovi, no, se'ls faci nou absolutament, perquè la cuina, una cuina va quedar fora dels pressupostos participatius, per tant, doncs, com que el romanent el tenim aixecat i el tenim obert, doncs que sigui una realitat aquest espai de cuina, però ja ben fet i que estigui actiu.
0: I això es pot fer abans, a final d'any?
2: Actius. Home, jo crec que això pot ser un projecte que al final no suposa una gran, tampoc, és més, el pressupost estava fet per part dels tècnics amb els pressupostos participatius, va quedar fora, doncs acabar d'adequar el projecte en el mercat i confer la compra, jo crec que pot ser una realitat.
0: Mm. També ens pregunten per què no s'obre el parc dels Països Catalans. Vivim al davant i ja fa molts mesos que està tancat.
1: Això és una cosa que vam preguntar nosaltres als ple, perquè realment és lamentable l'estat amb el qual està el parc. O sigui, un parc nou, que teníem un projecte, no? Que es va tirar endavant a través d'una subvenció, o sigui, que vull dir que hi ha un rerefons, i de cop els arbres estan morts. O sigui, els arbres estan morts. Com l'ha dit l'Arnau abans.
0: Ningú el rega?
1: Ningú el rega. Ningú el rega, no s'obre, no s'inaugura, no es pot passar. Llavors ho vam preguntar al ple, no, és que falta no sé quin paper per certificar no sé què. Ja, però tens allà un parc que tu aquesta vegetació l'hauràs de tornar a plantar, perquè no la traurem, no?
2: Crec que fa dos mesos eren les càmeres, instal·lació de càmeres, i en aquest últim es va dir que faltava recepcionar, sí, part de la...
0: Llavors, aquí la gran pregunta d'aquells 600.000 euros... Perquè això era una obra subvencionada al 100%.
2: Sí, que ja em sembla que es va perdre ja una part.
0: No? Veurem que al final...
2: Però l'arbrat en general, amb el tema del rec, sí que... Vull dir que no tot recau amb la culpa de la baldejadora elèctrica, sinó que hi ha falta un manteniment a tot l'arbrat, a més amb la que està caient. Vull dir que al final ja tenim els plàtans un altre cop amb les podes que s'han fet, els tenim com estem, que pobres estem acompanyant com podem, però els arbrats petits, els arbres petits que s'acaben de plantar, l'acompanyament, tothom en sap, d'una mica de jardineria, s'ha de fer més insistència.
0: Mm-hmm. Diuen que aquesta setmana hi havia una empresa que punxava els arbres.
2: Sí. O sigui, l'altre cop el doctor Árbol, que entenem, que és la que va ser l'altre cop. Que...
0: Doctor Árbol.
2: Doctor Árbol, es diu. Sí, sí.
1: Està molt bé el nom.
2: Però són els millors,
1: millors
2: de tot, que eliminen el fong, que és el fong aquest, que fa que l'altre cop va anar molt bé, però jo entenc que deu ser la mateixa empresa, perquè l'altre cop va funcionar bé.
0: I ja per últim, aquest matí ens han enviat una fotografia que es veu aquest regalimenta, que ahir es veia a la Riera, en la zona, nova zona coberta. Mira, ara es veu a la pantalla grossa. Que és, bueno, no és gaire, però es veu que feia una tufa...
2: Això és entén a dins, no?
0: A dins, a sota, o sigui, hi ha la Riera coberta i la Riera per sota. Doncs aquesta part... per sota, i ens ho fan arribar perquè diu que, bueno, que feia molt mal aspecte i sobretot mala olor.
2: Aquest deu segle que anem perdent el rastre d'on és aquest, sí. Realment també en general hi ha moltes, molts espais a la vila que...
0: Queden amagats. I
2: no estan, sí. Estem en un estat de deixadesa.
0: Molt bé, doncs ho hem de deixar aquí. Que acabin de passar un bon estiu, perquè bon estiu. El diumenge vinent serà, baixarem la persiana, serà l'últim.
1: Crec que també és merescut, vull dir, ja toca.
0: Correcte, de la temporada i
2: tornem. I el dominical també, vull dir que al final bones vacances i sí. Tanquem temporada, quina? Esteu tancant?
1: Pues mira, la 30, 31? La,
0: no, mira, del 93, la 33.
1: La 33.
2: Heu renovat contracte? Renoveu?
0: Jo crec que sí. Estem aquí discutint. Ara, sí.
2: Clàusules.
0: Clàusules.
2: Bon estiu.
0: Molt bé, gràcies. Bon estiu.
1: Bon estiu a tothom.
3: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
4: Bar-restaurant El Capote, al cor d'Arenys de Mar. Gaudeix d'un ambient acollidor i de l'autèntica cuina mediterrània. Paelles, fideuàs, carns, guisats... Econòmic menú diari de dilluns a divendres i menú especial als caps de setmana i festius. Servei de rostisseria amb plats cuinats per emportar. Bar-restaurant El Capote, a la Riera Bisbe Pol número 7. Més informació i reserves al 93 792 3000.
3: 93-792-1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93-792-1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.

0: 3 minuts passen de 2:15. I ara parlem amb l'Aran Gassó, que és un dels impulsors de la nova colla castellera Els Vailets, d'Arenys de Mar. Aran, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: A veure, colla castellera. Tenim colla gegantera, tenim Els Massifs, tenim Diables, i ara tenim colla castellera. Això com ha anat, Aran?
1: Doncs som uns quants que havíem fet castells fora del municipi. Jo vaig a l'estudi a Terrassa i formo part de la colla universitària Bergants del Campus Terrassa, i ens agrada molt, i després vam veure que no ho podíem fer a casa nostra, que les colles més properes que teníem són els capgrossos, que el trajecte no baixa de 30 minuts si tens sort amb la Renfe, o els maduixots que t'has d'anar a Tordera, que també cau molt lluny. Mm. I volíem poder fer castells amb identitat aranyenca. De moment ens definim una mica com una colla de les dues viles, però també hem d'intentar plegar molta gent, tant d'Arenys de Mar com d'Arenys amunt, i ser molts, fer pinya, i també passar-ho bé, i a veure fins on arriba.
0: Molt bé. Quanta gent sou ja?
1: Ara comencem a ser menys gent als assajos, perquè a l'estiu costa més arreplegar la gent, fa més calor, la gent comença a marxar, i l'últim vam ser uns 15, però el que més hem arribat a ser uns 25.
0: Mm-hmm. Aquests pilars petits que es van veure el dia de les completes, éreu vosaltres?
1: Sí, érem nosaltres, allò va ser improvisat al moment. Vam dir, hi ha alguns que són molt aficionats, jo sé, es fa Vilafranca, es fa Valls, es fa Tarragona, es fa Terrassa, es fa Mataró, perquè aquí no. Bueno, a Mataró no es fa, aquí ha caigut. Es fa molts llocs, jo sé, com aquí perquè no...
0: Clar. I veu fer un pilar de 2 o de 3, no?
1: De 3. No, es va aconseguir fer un de 3.
0: Sí, exacte.
1: Perquè era l'enxaneta, en plan, ho va fer molt bé, era el primer cop que pujava, molta pressió.
0: Sí, sí.
1: Perquè, clar, tanta gent, tothom, el primer cop costa molt. Mm-hmm. És una experiència... El primer cop que entres a plaça, i és un dels molts motius pels quals recomano a la gent que vingui a provar, és una sensació d'eufòria, de... Una mica, què faig aquí? Què t'ho he de fer? Però vas i ho dones tot, i dones tot el que pots per tu i per tota la resta de la colla, i surts amb un èxtasi, amb una alegria que és que és inigualable. I el primer cop en especial.
0: Per anar bé, quanta gent hauríeu de ser?
1: Els castells són una mica un ciclo sin fin, perquè amb 40 pots començar a fer coses, però clar, és com més gent siguis, pots plantejar-te coses més grans. I de moment estem començant, però d'aquí uns anys, per exemple, a Vilafranca, que és de les més top actualment, per fer un castell poden estar 600 persones.
0: 600?
1: Sí.
0: Bueno.
1: Hi ha castells molt grans, de molta gent. De moment nosaltres no ens plantegem res de nada, però òbviament és això, que com sempre, com més gent vingui, més gent provarem, més coses farem, més pinya tindrem. I
0: això està obert per totes les edats, entenc, no? Perquè aquí...
1: Sí, sí. Tenim des de nenes de 5 anys fins a adults que... Bé, adults ja grans, de 40-50.
0: Mhm. I segons la constitució física, doncs fas un paper o un altre, no?
1: Exacte. Uh-huh. I ja anem adequant, i la gent també... La filosofia és escoltar molt la gent. Si algú diu, pues mira, escolta, jo crec que puc provar això i puc fer això bé, doncs els diem, pues va, prova-ho, i si surt, òbviament amb la seguretat i amb la supervisió adequada, per això, perquè som uns quants que hem fet castells de fora i guiem en tot aquest procés, i si algú veu i es veu capacitat, pues que provi, i a veure fins on es veu capaç ell.
0: La gent que ens escolta i diu, em faria gràcia ser membre de la colla castellera Els Vailets, què ha de fer? Amb qui s'ha de posar en contacte?
1: Hi ha dues maneres. Una és on escriu per l'Instagram, que és la nostra principal via, o l'altra és pel que anem anunciant assajos, abans posem cartells i tot això, i van un dia allà on posem, i segurament acabaran xerrant amb mi o amb en Mauri o qualsevol dels que estem per allà.
0: Mm-hmm. Mira, estic rebent un missatge que diu que l'Associació de Veïns i Veïnes d'Arenys els hi compra les faixes i altres elements com cascos de seguretat, si cal.
1: Sí, cascos de seguretat calen. El que passa és que la compra dels cascos és tot un fotimer de paperassa que estem en procés de tramitar, perquè els cascos els ven només una... és una associació, mm. és la coordinadora de colles castelleres, llavors has d'aconseguir entrar-hi, i els primers, però per entrar-hi has d'haver fet uns castells, els primers cascos els estem intentant aconseguir per una altra alternativa, i, però clar, tot això és una dificultat i estem allà al peu del canó.
0: Però vaja, accepteu l'ajuda, no?, de l'associació de veïns.
1: Sí, sí, sí.
0: Perfecte.
1: Sí, sí, sí, ja vam parlar, l'ajuda està més que acceptada, més que benvinguda.
0: Uh-huh.
1: I és...
0: Quin és el pròxim assaig?
1: Ara, en teoria, ja començàvem una parada de cara a l'agost, però l'últim assaig va anar tan bé que estàvem plantejant fer un assaig extraordinari per acabar de polir coses el dimarts. Ja ho anunciarem si s'acaba fent, perquè va ser que ahir vam acabar l'assaig i vam dir, ostres, pues ha anat molt bé perquè esperàvem ser menys. Vam acabar sent això, 15, que per ser l'últim assaig era un volum de gent molt considerable i vam pensar que podíem allargar més, perquè molts estem molt fets amb tot el tema de cultura popular, tot això, i ara arrencat amb... Vam fer com mig... no parada, però coses sense non, i ara que arrenquen Santes de Mataró, molts també ens desplaçarem allà a veure els castells, a veure-ho tot i...
0: Molt bé.
1: La vida es compta.
0: Si tinguessis la bola de vidre, o en fi, el desig, en quin quant temps podrem veure un castell normalet per part de la vostra colla?
1: És que normalet pot ser moltes coses, perquè la gamma en el món casteller és molt dilatada, però el que podria ser un 4 de 7, que vindria a ser l'estàndard dels maduixots actualment, per exemple, doncs per mi m'agradaria tenir-lo d'aquí un any. Okay. Perquè una colla és lent, però trobo que d'aquí un any, dos, es podria tenir.
0: Molt bé. Bueno, està
1: ara
0: bé.
1: Ara estem acabant de polir el Pilar de 4, que és el primer castell ja reconegut com a castell, perquè els castells tenen que... Els castells de 5 no es consideren castells.
0: Uh-huh.
1: Es considera castell a partir de la gamma de 6 i el Pilar de 4. I estem començant a treballar... Ja tenim la idea d'intentar veure si podem treure el Pilar de 4 per l'11 de setembre. Estem a veure com ho fem.
0: Molt bé.
1: Allà acabem d'apurar calendari, venim una mica apurats, però a veure com acaba. I animem a tothom a provar, perquè ja ens falta gent, a tot arreu. I és que no només els castells, que també que tomben un tou, la pinya que s'està fent... Un dels motius pels quals ho vam voler portar és perquè la gent que hem fet castells fora hem vist que la cohesió que s'aconsegueix fent castells no s'aconsegueix enlloc més. El vincle que fas amb la gent, independentment de les edats, de tot, que jo, un mosso de 19 anys, m'acabo fent amic d'en Rafa, que té 45 anys, i el vincle aquest és que és fantàstic. El vincle que fas entre la gent i els valors dels castells també, en plan, és algo que t'omple.
0: I tant. Doncs, Aran, gràcies per explicar-los-ho i, en fi, si aquest dimarts finalment feu aquesta trobada i aquest primer altre entrenament, fantàstic. M'han dit que teniu l'apadrinament dels Minyons de Terrassa, és correcte?
1: Apadrinament, no. Això va ser el que... Tenim bona relació amb la colla, perquè això, com jo faig castells a Terrassa, us conec a molta gent de Minyons.
0: Sí.
1: I ens han ofert ajudes i acompanyar-los a les Santes, i ens estan oferint... i tenim molt bona relació.
0: Val.
1: Quan acaba, això ja ho decidirà el
0: temps. Molt bé. Doncs ara, moltes gràcies. Que tinguis un bon dia i un bon estiu.
1: D'acord.
0: Adéu.
2: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
0: Anem a parlar ara del terrible terratrèmol que va patir Veneçuela ara fa unes setmanes i que encara, doncs, cueja. Supervivents no en troben, estan traient cadàvers, i la solidaritat internacional, doncs, no s'atura. De fet, a Arenys de Mar s'està preparant un seguit d'activitats vinculades justament per aconseguir diners per poder ajudar a les víctimes d'aquest terratrèmol. La persona que està coordinant juntament amb Areny Solidari aquestes activitats és la Nairú Marín. Nairú, bon dia.
3: Buenos días, Enric, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras?
0: Muy bien, ¿y tú?
3: Muy bien, gracias a Dios.
0: Bueno, primero de todo, tú eres venezolana, ¿no?
3: Sí, venezolana de nacimiento y, bueno, madre aragonesa, padre catalán, pues mira. Sí.
0: Y vius aquí, Arenys, ¿no?
3: Sí, en Arenys de Mar, sí.
0: Molt bé. Clar, tu t'ha colpit aquest terratrèmol. Tens familiars o amics que hagin desaparegut o hagin mort per
3: sí,
0: causa...?
3: Sí, bueno, en Venezuela, aparte de familiares, amigos, pues en mi país, mi tierra natal, pues está mi madre, que vive allí, mi padre, y bueno, familias, primos... En primera línea, los míos y familiares directos no han sufrido más que movimientos de sus casas, pero sin pérdidas. Uh-huh. Pero sí, es muy fatídico todo lo que ha pasado allí. Yeah. De verdad, o sea, el sentimiento es pues horrible.
0: Yeah. I ara, clar, ara ja fa unes setmanes que ha passat i sembla com que no sigui actualitat, no? Com mig desaparegut dels informatius, la informació d'aquest terratrèmol.
3: Ya, lo que pasa es que es mucho, lamentablemente no tenemos un gobierno que ayude.
0: Yeah.
3: O sea, más bien entorpece un poco la labor. Los que más han ayudado son las ayudas internacionales, o sea, de otros países, en este caso como España, El Salvador, México, Colombia, o sea, se han abocado muchísimo a la ayuda que necesitamos y siguen necesitando porque... Es un municipio que es La Guaira. O sea, Caracas también sufrió muchísimo, que es la capital, pero La Guaira es la que más afectada está. Entonces eso no se arregla en una semana o en dos o en tres semanas.
0: Claro.
3: Ahora es cuando más se necesita.
0: ¿Y qué necesitan?
3: Bueno, ahorita mismo lo que estamos haciendo por medio de ONGs, porque claro, mi primera recogida, viendo que no podía hacer nada, allí, uh-huh, y no podía quedarme viendo solo el móvil y sufriendo, pues decidimos entre mi marido y yo, que estamos aquí en Arenys de Mar, hacer un movimiento de recogida de insumos médicos y todo esto. Entonces, uh-huh, ya lo organizamos con Arenys de Mar y Cáritas, pero sí, ahora junto con Stanish y Pau Moret, que es el regidor de deporte, hicimos una caminata solidaria que será el día martes.
0: Sí.
3: Para recaudar fondos en dinero, y este dinero en efectivo se le ingresarán a dos ONG, una que es de las Madres Concepcionistas,
0: sí,
3: y una de los Padres Capuchinos, y ellos como tienen su cofradía y todo allí en Venezuela, pues podrán comprar y hacer todo lo que se necesite directamente allí.
0: Ya, que es más fácil que no enviar aquí.
3: Es más fácil, sí, exacto, porque es más engorroso quizás buscar la manera de poder enviar un barco, un avión, claro, con todo. Que es verdad que lo que necesitan son insumos. Y hay muchas veces que no se consigue allí.
0: Sí.
3: Pero es más fácil tener, como decir, el dinero.
0: Para que la gente nos entienda, ¿insumo qué es?
3: Insumos, pues, el género. Insumos médicos, collarines, medicinas...
0: Ajá. Es decir, material sanitario, ¿no?
3: Material sanitario, sí. Uh-huh. Insumos médicos, allí. Sí.
0: Muy bien, muy bien. Uh-huh. I per tant, heu organitzat aquesta caminada el dimarts, sí, a les 7 de la tarda, que sortirà des del Calisai.
3: Correcto.
0: I cap a on anirà?
3: Hasta el pabellón.
0: El pabellón.
3: O sea, será tipo paseo, porque, o sea, no es una caminada muy amplia, porque queremos hacerla adaptada a todas las edades, de niños, abuelos, los que quieran colaborar. Hasta ahora, sí es verdad que se han apuntado solamente 23 personas, no han sido muchas, pero tenemos otras personas que no se apuntaron a la caminata, pero sí han aportado dinero, porque también puede ser esta opción.
0: Yeah.
3: O sea, si no puedes asistir, porque a ver, entendemos que es un día martes, pues puedes colaborar con dinero también para la causa.
0: ¿Y cómo se puede hacer eso?
3: Vale, estaremos hoy y mañana aquí en el restaurante Café Vintage de Arenys de Mar,
0: sí,
3: arriba en la Riera. Estoy mi marido y yo recibiendo donativos. El día martes a las 5:30 de la tarde en el Calisai, o sea, estaremos una hora y media antes. Para los que quieran inscribirse a la caminada o inclusive aportar donativos sin participar.
0: Uh-huh.
3: Y luego de la caminada estaremos arriba en el pabellón con otra mesa, como habrá un juego de vóley.
0: Sí.
3: Los que quieran ver el juego pero no se hayan inscrito a la caminada también pueden aportar 5 euros que estamos recibiendo como mínimo y pueden entrar, disfrutar del pica-pica que nos donó el ayuntamiento y luego pues disfrutar del juego de voleibol.
0: És a dir, el donatiu mínim són 5 euros, però sí, si algú vol donar més, no passa res, no?
3: No passa res.
0: Molt bé. I el partit de vòlei serà 8:45 i jugarà el primer equip del vòlei... 8:30, 8:45, sí, sí, de 8 sí. i mitja. Jugarà el primer equip del vòlei Arenys, de la Superliga 2, i un combinat de jugadors veneçolans, no?
3: Correcte.
0: És això. Sí. Molt bé. I aquesta seria una activitat, però m'imagino que en teniu al cap alguna més o no?
3: Por los momentos, no. Si nos gustaría, como te dije al principio, Enric, que esto es para largo. No, claro, no quiero atabalar a la gente, o sea, no quiero decir solo es Venezuela, y hay veces que la gente también se siente un poquito atacada, si siente que le estás dando tanta información y buscando, pero es que no es solo de un día que necesita. Esto dura un poco más. Pero bueno, por los momentos, como haremos esta caminada, quizás para el mes que viene podremos organizar otra cosa y así, poco a poco, hasta que, bueno, no sé, hasta que Dios me lo permita.
0: Claro, claro. Molt bé, doncs ja ho sabeu, el dimarts a les 7 de la tarda se surt d'aquesta caminada, però dues hores abans, a les 5, ja hi serà una petita carpa, que per cert, ahir ja hi era al mercat municipal, al mercat dels dissabtes, ja recollíeu diners, i dues hores abans de dimarts, aquí al Calissai, recolliran aquests donatius, mínim 5 euros, es farà aquesta caminada fins al pavelló, i a 8:45... a jugar aquest partit de vòlei entre el primer equip de l'Arenys i un combinat de jugadors veneçolans. També hi haurà una mica de pica-pica i, per tant, doncs, serà una tarda per aquells que vulgueu participar, doncs, solidària i també molt agradable. Doncs, Ainaru, moltes gràcies.
3: Gràcies a ti, Enric.
0: I que vagi molt bé, eh? A veure si...
3: Pues muchísimas gracias por la oportunidad de poder expresarnos y bueno, espero que sea masivo el ayuda y pues bueno, que Dios me los bendiga a todos y se los pague con salud.
0: Muy bien. Doncs moltes gràcies, Ainaru, i bon dia.
3: Igualmente, adiós, Enric. Gracias.
0: Adéu.
2: Radio Arenys. El 91.2 de la FM.
4: Si busques cuina mediterrània de qualitat, vine a Can Dani, al Port d'Arenys.
5: Des del 1984 oferim les millors mariscades, paelles i fideuàs amb productes frescos de la Llotja.
4: Esmorzars, dinars i sopars. També tenim menú diari i opcions per a tothom. Vegans, vegetarians i els més petits de la casa.
5: Gaudeix de la nostra terrassa i vine amb la teva mascota.
4: Reserva ara al 93 792 38 20 i viu l'autèntica tradició marinera.
5: Can Dani, la cuina de sempre al teu servei. Dilluns tancat.
0: 9 minuts i seran les dues. Els que pugeu a Arenys de Munt, per la riera d'Arenys de Munt, la creueu, quan ja esteu arribant quasi bé a la carretera interior, la que va a Torrembó, allà hi ha una font. Una font que recorda el modernisme. Bueno, és modernista, jo diria. Doncs ara fa 100 anys que es va fer aquesta font i hi ha una associació que es diu l'Associació de la Part Alta d'Arenys de Munt, la APAM, que el seu president és un company de la ràdio, que és en Joan Puig. Joan Puig, bon dia.
6: Enric Sierra, molt bon dia.
0: Què tal?
6: Ho ha fet com sempre, impecable. Bé, molt bé, molt,
0: molt
6: bé.
0: Molt bé, molt bé.
6: Molt animat.
0: Molt animat, no? Perquè,
6: sí,
0: diumenge que ve...
6: Estic justament a la font.
0: Estàs a la font. Estàs a la font. Val.
6: Estic a la font.
0: Val, doncs diumenge que ve a les 12, el Joan Puig i l'alcalde d'Arenys de Munt, Josep Sánchez, fan un acte de commemoració dels 100 anys d'aquesta font. I fareu una festa, diu, plena de sorpreses.
6: Això és el que estem preparant des de fa ja força temps. El que intentarem, que jo hem aconseguit, que es brogui aigua de la font. Això sembla senzill, però no ha estat gens fàcil. I després ho celebrarem aquests 100 anys, que no tothom té la sort de tenir una font centenària, i farem diversos actes, i fins i tot pensant que sigui una mica de festa sorpresa.
0: Sorpresa, eh?
6: Sí, hi haurà diverses coses. Evidentment, hi haurà un sumelatge entre Arenys de Mar i Arenys de Munt, perquè pujarà gent d'Arenys de Mar cap amunt, i també gent d'Arenys de Munt d'aquí de tota la vida que participarà amb el que és un lloc, que tu l'has definit molt bé, pujant cap amunt a la riera, a mà dreta, a trobar la font. No és ben bé modernista, eh?
0: No, eh?
6: Però hi ha
0: trencadís, recorda el modernisme.
6: Hi ha trencadís. S'ha volgut donar aquest... Però realment, després d'investigar i amb lletres sabuts de molt de temps, hem trobat que és una font d'aquelles que tu i jo i molts oients ens entendran. Quan va néixer va ser una font pràctica. Una font perquè no hi havia aigua a les cases i la gent venia a buscar aquí la font entre la Mareu Vides, el Panegall i la Riera, i era un lloc doncs, de trobada i tal, que en el seu sentit més útil va ser no estètic, sinó pràctic. I ara li volem donar que sigui estètic, però també sigui pràctic.
0: Perquè ara raixa aigua o no?
6: No. D'aquí que l'associació hem lluitat a capa i espasa amb l'Ajuntament, que ens ha fet en tot cas, sempre ens ha recolzat perquè això brolli, i després hi ha una cosa que també és important. També volem passar una pantalla més, que és que en un futur no gaire llunyà, un futur pròxim, que diuen els francesos, doncs sigui també un petit refugi climàtic, que com tu saps i coneixes la zona, seria, crec que, fantàstic.
0: I tant, i tant. Aquesta font, qui la va fer? L'Ajuntament, en el seu dia, el 1926?
6: El 1926, amb el constructor d'aquella època, el senyor Roca, es veu que es va fer, però es va fer com s'acabava el Panegall, es va fer sense cap tipus de floridor, perquè no han trobat ni una foto, ni un escrit, ni un rebut, ni res, i se suposa que el Palet en aquell moment va ser una persona pràctica i una persona, doncs, de món, i va dir, escolta'm, aixequem aquí la font, que hi haurà aigua, perquè tu recordaràs, igual que jo, igual que molta gent, que estem parlant de la part alta d'Arenys de Munt, que com arribaves aquí, això era non plus ultra.
0: Sí, sí. Era els afores.
6: No,
0: era...
6: Ah, exacte. Ara no. I ara és fàcil, no? Sí. I com ho dius a la gent jove, somriu. Però arribar aquí ja era, bueno, com
0: era
6: aquell...
0: Lluny. Era molt lluny, sí,
6: era,
0: sí.
6: Era molt lluny. Llavors, d'aquí que hi hagi aquesta font, d'aquí que hi hagi, doncs, que hagi anat creixent el poble per aquí, i sobretot el que s'intenta fer és donar, d'alguna manera, aquest toc també nostàlgic i romàntic a aquests 100 anys, no? I recordar una mica que tenim de cuidar una mica el passat per mantenir-ho i deixar-ho cap a les futures generacions.
0: Doncs Joan Puig, demà diumenge a les 12, tothom és convidat en la font de la Riera d'Arenys Amunt, pujant sí. A mà dreta,
6: sí,
0: en un acte on hi serà el Joan i també l'alcalde, i hi haurà una festa sorpresa, és a dir, no us ho perdeu.
6: Hi ha una festa també important per tots aquells que són del meu gremi, que hi haurà pico-pico, eh?
0: Ah, molt bé. Doncs això és...
6: Hi haurà pico-pico i cava quasi en manguera, vull dir, cava bo, eh? Ja dono el d'allò, vull dir que el qui vingui pot llaurir, i després hi haurà diversos parlaments, i però sobretot la idea de fer costat, i tant a Arenys de Mar com en Arenys de Munt, a conservar aquelles coses que mereixen la pena conservar, perquè dins de 100 anys, si Déu vol, en torni a parlar altra gent de la font aquesta.
0: Doncs Joan Puig, moltes gràcies. Una abraçada forta.
6: Enric Sierra, una abraçada i, com sempre, molt agraït.
0: Adéu, adéu, adéu, adéu.
6: A reveure, adéu-siau.
0: Mira, aquesta sintonia vol dir que ja...
7: Sí, vol dir que l'arròs se'ns està covant.
0: Se'ns està covant. Antoni Pardo, al frente de la nave, ens ha dit que avui, tal dia com avui... Es van inaugurar diversos Jocs Olímpics...
7: A diferents ciutats.
0: A diferents ciutats. I demanaves quines ciutats eren i quants països a cada una d'aquestes ciutats hi havien participat, no?
7: Doncs la resposta ha estat massiva.
0: Massiva, eh?
7: Més de 100.
0: Toma.
7: Encertats, 16.
0: Uau.
7: Sí, perquè molts s'han descuidat, perquè uns s'han descuidat a Moscou el 1980, perquè un explicar que, clar, Moscou no era estat. No hem parlat d'estat. Bueno,
0: són les ciutats les que organitzaven, sí.
7: Bé, dues d'això, però que hagin adivinat les tres... amb la quantitat de països participants, han sigut 16. I faig un aclariment. perquè no ho sabia jo tampoc, ni tu tampoc. El 1936, tal dia com avui, també es va inaugurar aquí a Barcelona l'Olimpiada Popular, que van venir 22 països. No cal que busquis.
0: No,
7: que
0: no,
7: això ho ha dit un... M'ho han apuntat els, un oient. Que com que el 36 es feia a Berlín i hi havia allò de la guerra, aquí a Barcelona, bueno, que hi havia allò del Hitler i de més, van organitzar una Olimpiada Popular. I van haver-hi 22 països que cap de pocs dies van haver de suspendre-ho.
0: I, per tant, fet el sorteig, com queda?
7: Que l'ha fet la Mònica.
0: La Mònica?
7: Ai,
0: la Míriam Puig.
7: La Míriam, perdó.
0: Qui
7: perdó.
0: És la Mònica? A veure, aquí tindrem un embolic.
7: No, no, home,
0: el perquè... Lío del verano.
7: El lío del verano. La barra de gelat de la Xixonenca per l'Àfrica Llivina. La pizza de l'Open Sport per en Xavier Hurtado. I el tortell per quatre persones de pastisseria danès per en Ferran Mitjans.
0: Molt bé. Doncs Antoni Pardo i la Mònica i qui vulgui podran anar aquesta tarda a les 6 a les tardes infantils que es fan aquí a la zona coberta de la Rira, on hi hauran jocs gegants. Com tu, que ets un gran home gegant.
7: Han posat l'aire condicionat ja?
0: A on?
7: Aquí al mig de la Riera.
0: No, però corre l'aire, diu.
7: Diu corre l'aire. Sí. Jo faré com en Xavi, em sembla. A casa amb la finestra oberta.
0: Tu també planxes a la tarda? Molt bé. Doncs ho hem de deixar aquí. Gràcies a tota l'audiència i sobretot al Xavi Salvanyà, el Fede Sedó, en Toni Pardo, en Joan Mola, l'Eric Morales a la part tècnica i en Pau Roig a la redacció. Us ha parlat de molt de gust Enric Sierra. Tornem diumenge que ve l'últim programa de la temporada. I baixarem la persiana fins al setembre.
7: Exacte. Haurem d'engreixar la persiana, perquè
0: exacte.
7: Està
0: arrovellada.
7: Està arrovellada.
0: Vinga, adéu.
7: Vinga, adéu-siau.
8: Bon dia, són les dues, us parla Adrià Tella.
9: Notícies en xarxa, edició migdia.
8: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una dona de 75 anys, veïna de Soses de tota la vida, al Segrià, el cos de la qual va ser localitzat la passada nit en un camí del municipi a tocar d'un camp de panís, concretament al costat de la carretera LP7041 venint des d'Aitona.
10: D'altra banda, els Mossos també busquen un home com a principal sospitós d'haver provocat un incendi en l'habitatge on vivien la seva exparella i el fill menor d'edat, de tots dos a l'urbanització Sant Grau de Tossa de Mar.
8: Repassem també altres notícies de la jornada. Eduard París, bon dia.
10: Bon dia, Adrià.
8: Nova jornada marcada per les altes temperatures i per un elevadíssim risc d'incendi. Els agents rurals han activat el Pla Alfa al nivell 4, l'extrem a 21 municipis de 7 comarques i el nivell 3 de risc molt alt en 177 municipis.
10: Busquem, doncs, la previsió del temps per les properes hores. S'espera algun ruixat de tarda al Pirineu Oriental i també alguna cap a la costa Daurada i Terres de l'Ebre. Marc Jaureguizar, bon dia.
11: Hola, què tal? Hem començat la jornada d'avui diumenge amb unes temperatures que ja eren prou altes per a les hores del matí, sobretot a punts com Portbou, amb aquesta tramuntana rescalfada que ha fet que la mínima no baixés dels 27 graus i mig, a la població de Roses 24,4 graus i a la zona del Delta de l'Ebre les mínimes no han baixat dels 24 graus. Amb un matí que en conjunt ha estat molt assolellat, a aquestes hores de la jornada les temperatures van tirant ràpidament cap amunt, amb valors que a l'interior de Catalunya ronden al voltant dels 35 a 38 graus i a primeres hores de la tarda aquests valors podran ser una miqueta més superiors a punts del Pla, de Lleida i també de la Vall de l'Ebre. Ambient molt xafogós una altra vegada a tota la costa i prelitoral català. Amb una tarda que tindrem el creixement de nuvolades sobretot al Pirineu, on no descartem algun ruixat sobretot al sector del Pirineu més oriental i també a les Terres de l'Ebre i a la Costa Daurada. Els núvols aniran guanyant terreny i aquí també no descartem que pugui passar algun ruixat.
8: Gràcies, Marc. D'altra banda, la xarxa ferroviària catalana té actualment 183 trams amb la velocitat limitada que afecten 163 quilòmetres de via.
10: En aquest aspecte, 6 mesos després de l'accident de Gelida, la situació està lluny de normalitzar-se.
8: I molts municipis de Catalunya viuen aquestes hores de diumenge centrats en els preparatius per viure la final del Mundial de Futbol que es juga aquest vespre a Nova York, a les 9 del vespre hora catalana.
10: El duel entre la selecció espanyola i l'Argentina es viurà en pantalles gegants ubicades per molts pobles i ciutats de Catalunya, malgrat que molts altres han optat per no fer absolutament res especial.
8: En plana cultural, Rick Astley va enlluernar el públic del festival que aproja la passada nit amb un concert ple d'energia, carisma i també humor britànic. I d'altra banda, també milers de persones han passat aquest cap de setmana pel festiuet de Salou. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons Eduard París i jo mateix, Adrià Tella. Comencem parlant de successos perquè els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una dona de 75 anys, veïna de Soses, de tota la vida, municipi del Segrià, el cos de la qual va ser localitzat la passada nit en un camí del municipi a tocar d'un camp de panís, concretament al costat de la carretera LP7041, venint des d'Aitona.
10: Segons ha informat la policia de la Generalitat, cap a 3:15 es va rebre un avís alertant de la desaparició de la dona. La víctima havia sortit, com feia habitualment cada dia, a passejar el seu gos, però en veure que no tornava a casa, els familiars van començar a preocupar i diverses persones van sortir a buscar-la. Poc després, el cos de la dona va ser localitzat en un camí de la localitat. Els agents dels Mossos d'Esquadra desplaçats al lloc dels fets van comprovar que la mort presentava indicis de violència. La investigació ha quedat en mans dels agents de la Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial de Ponent, que treballen per esclarir les circumstàncies dels fets i identificar-ne l'autor o autors. D'altra banda, l'Ajuntament de Soses ha fet un minut de silenci a les 12:00 i ha decretat 3 dies de dol oficial.
8: Paral·lelament, els Mossos busquen un home com a principal sospitós d'haver provocat un incendi en l'habitatge on vivien la seva exparella i el fill menor d'edat de tots dos, a la urbanització Sant Grau de Tossa de Mar.
10: L'home tenia vigent una ordre judicial que li prohibia apropar-se a la dona. Es va presentar aquest dissabte a la tarda a l'habitatge. En veure'l, la dona i el menor es van refugiar a casa d'un veí i van alertar els serveis d'emergències. L'home també hauria intentat accedir a aquest domicili, però no ho hauria aconseguit. Aquest mateix home havia estat detingut fa només 3 dies al mateix domicili en el marc d'un presumpte cas de violència masclista.
8: I també en successos, la Guàrdia Civil ha detingut 7 persones i n'ha investigat 14 més com a presumptes autores d'un delicte d'extorsió. Formen part d'un grup criminal que establia contacte amb les víctimes a través de pàgines web de contactes. Obtenia així dades personals i amenaçava de difondre-les si no rebien un pagament.
10: Fins i tot van arribar a amenaçar d'enviar sicaris als domicilis de les víctimes. Les primeres denúncies van arribar des de Ciutat Real i els extorsionadors van aconseguir més de 126.000 euros que van retirar en efectiu de caixes de diverses províncies de l'Estat, entre elles Barcelona, Girona i també Tarragona.
8: Nova jornada marcada per les altes temperatures i per un elevadíssim risc d'incendi. Els agents rurals han activat el Pla Alfa de risc d'incendi forestal, el nivell 4, l'extrem, a 21 municipis de 7 comarques, i el nivell 3, de risc molt alt, en 177 municipis de 23 comarques.
10: A més, continua restringit l'accés a 3 espais naturals, Baronia de Rialb, Ribera Salada i l'espai natural de Montmell-Marmella.
8: En tot això, els bombers treballen des de 11:45 del matí amb 9 dotacions en l'incendi d'una masia a Aiguaviva. El foc hauria afectat un paller en la seva totalitat. Han procurat que les flames no afectessin a les edificacions annexes ni a massa forestal.
10: Van treballar, a més, durant la tarda d'ahir dissabte en 3 incendis, afortunadament no especialment grans, en diversos punts de Catalunya. Un va ser a Pontils, a la Conca de Barberà. El foc va començar amb velocitat en un camp de rostolls. Va afectar unes 4 hectàrees. S'investiguen les causes, però els indicis apunten a una línia elèctrica. Està controlat des de les 11 de la passada nit. També va cremar, d'altra banda, una zona de cultius a la Baronia de Rialb, a la comarca de la Noguera. Fins allà es van desplaçar 36 dotacions terrestres i 8 mitjans aeris dels bombers. Aquest va afectar unes 15 hectàrees, segons els agents rurals que treballen en la hipòtesi que la causa del foc hauria estat els treballs amb una màquina agrícola. I també va haver un tercer incendi, en aquest cas també petit, a Vilademuls, al Pla de l'Estany, a la zona del bosc d'en Quelet. En aquest cas va afectar unes 2 hectàrees.
8: A tot això, una vintena d'entitats de municipis afectats per l'incendi d'aquest mes de juliol han organitzat a les Gavarres l'Aliada per les Gavarres, una jornada solidària que se celebrarà l'11 de setembre per recaptar fons per l'Agrupació de Defensa Forestal de la mateixa zona i perquè puguin fer treballs de millora del bosc després d'aquest incendi.
10: La iniciativa, que va néixer el mateix dia del foc, combinarà un vermut, una caminada popular pel massís i música en directe. De moment ja tenen confirmat alguns grups de la Bisbal. Els impulsors, la penya blaugrana de Monells i la colla Sense Vàlvules, destaquen la gran resposta d'entitats i empreses del territori per donar suport a aquesta causa. Jordi Bofill, l'escoltem, és membre de la colla Sense Vàlvules.
12: Seria la idea. Quin tant per cent de la gent de Rodalies no trepitja el Gavarres 3 o 4 cops l'any? Caminar, passejar, en bicicleta, doncs tota aquesta gent ens imaginem que ens respondrà i vindrà a participar de totes les activitats que es facin.
10: La iniciativa va néixer el mateix dia que es va declarar l'incendi.
8: A tot això, parlant també d'aquestes altes temperatures i el risc d'incendi, el Meteocat també és un avís per calor nocturna, tant avui com demà, al Montsià, al Baix Ebre, a la Ribera d'Ebre, al Baix Camp i al Segrià. Parlem també de mobilitat. La xarxa ferroviària catalana té actualment 183 trams amb la velocitat limitada, que afecten 163 quilòmetres de via, segons l'últim document setmanal de limitacions d'ADIF. En aquest aspecte, 6 mesos després de l'accident de Gelida, la situació està lluny de normalitzar-se, ja que poc abans del sinistre, les limitacions afectaven una norantena de punts, la meitat que actualment.
10: A partir del 20 de gener, dia del fatídic accident, en ple debat sobre l'estat de la xarxa, l'operador va anar establint-ne de noves per garantir la seguretat i davant la pressió dels maquinistes. El màxim es va assolir a principis de març, amb un total de 225 trams que afectaven uns 180 quilòmetres de via. Avui n'hi ha 40 menys, però encara s'està lluny de la situació prèvia a l'accident. En més d'una seixantena dels trams de via afectats la setmana passada, la reducció és de fins als 30 km per hora i encara n'hi ha una quinzena més on els trens han de circular entre 10 i 20 km per hora. En una cinquantena la velocitat està limitada precisament als 50 km per hora i en una trentena més als 60.
8: El 45% dels punts amb la velocitat limitada es troben en línies íntegrament o parcial de la demarcació de Barcelona. En concret, són 83 trams de via ferroviària afectats en aquest àmbit. Una vintena menys que en el pic de reduccions al mes de març, però una desena més que abans de l'accident de Gelida.
10: Un altre 30% dels trams s'ubiquen a la demarcació de Tarragona, on se'n comptabilitzen fins a 57, una vintena menys que fa 3 mesos, però 6 més que ara fa mig any. La tercera demarcació amb més punts afectats és Girona, amb una trentena. La diferència és que aquí la xifra no ha variat gaire en tot aquest temps, ja que n'eren 25 la setmana de l'accident i, com a molt, van arribar als 34 a finals de febrer. Finalment, a la demarcació de Lleida se'n comptabilitzen només 13, però en tot cas són més del doble que les 6 anotades en el moment de l'accident.
8: Molts municipis de Catalunya viuen aquestes hores de diumenge centrats en els preparatius per viure la final del Mundial de Futbol que es juga aquest vespre a Nova York, a les 9, hora catalana. El duel entre la selecció espanyola i la selecció argentina es viurà en pantalles gegants ubicades per molts pobles i ciutats de Catalunya, malgrat que molts altres han optat per no fer absolutament res especial.
10: Hi haurà pantalla gegant a Barcelona, en aquest cas l'Ajuntament l'ha instal·lada aquesta vegada a la plataforma Marina del Fòrum. Es canvia així la ubicació anunciada inicialment, que era a les Corts. El consistori ha justificat aquest canvi per raons d'aforament. L'accés serà pel carrer Josep Pla amb la Ronda Litoral i es recomana fer ús del transport públic amb música i animació a partir de les 7 de la tarda. Estarà prohibit l'accés al recinte amb begudes alcohòliques, llaunes i ampolles de vidre.
8: A la capital catalana, les cantonades del Mercat de Sant Antoni s'han omplert com cada diumenge d'aficionats a les col·leccions de cromos de tota mena. Des de fa unes setmanes, però, la del Mundial ha agafat preeminència entre els intercanvis habituals.
10: Avui, coincidint amb la final, centenars d'aficionats han omplert aquestes cantonades del mercat per intentar aconseguir els cromos que encara els falten.
8: I a més de Barcelona, hi haurà pantalles gegants a ciutats properes com l'Hospitalet, Terrassa, Mataró o Sabadell. Precisament Sabadell va vibrar amb els gols d'Espanya a la semifinal. I no és una frase feta. Ho va detectar la xarxa sísmica educativa del Geo3 Barcelona del CSIC, que està ubicat a l'Institut del Vallès.
10: L'aparell va registrar diferents tremolors coincidint amb alguns dels moments claus del partit, com el primer gol de penal d'Oyarzábal o el segon de Pedro Porro, que encarrilava més el pas a la final. També es va registrar un increment notori del moviment sísmic al final del partit. Tot plegat va coincidir amb la instal·lació de la pantalla gegant a l'amfiteatre del Parc Catalunya, que va plegar un bon gruix de sabadellencs que van seguir l'enfrontament. Una ubicació que, de fet, queda ben a prop de l'institut, on el Consejo Superior de Investigaciones Científicas hi té l'aparell de registre. Avui es repetirà la pantalla gegant a l'emplaçament i podrien tornar-se a registrar moviments similars.
8: D'altra banda, a Badalona, l'èxit de la pantalla per seguir la semifinal davant França ha provocat no només que es repeteixi l'experiència per avui, sinó que es faci amb una pantalla més gran i fins i tot alguna pantalla extra més per la ciutat. Des de Ràdio Ciutat de Badalona, Ana García del Béniz.
13: En el cas de la pantalla de la plaça del president Tarradellas al barri del Gorg, l'Ajuntament ha decidit augmentar-ne la mida a conseqüència de la gran quantitat de públic que s'hi va concentrar en la semifinal de dimarts passat. Això ho explica l'alcalde Xavier García Albiol al seu perfil d'X. Segons el batlle, la pantalla passarà de 21 metres quadrats a una de 36, gairebé el doble. L'animació començarà una hora abans del partit, a les 8 del vespre, i a les 9 començarà la gran final entre Espanya i Argentina. Per altra banda, també hi haurà una pantalla gegant per seguir la final al mercat de Puma Morera. En aquest cas, l'animació ambiental començarà a les 7 de la tarda i, a banda de barra, inclourà una botifarrada.
8: I no només hi haurà pantalles en molts municipis de l'àrea metropolitana i la demarcació de Barcelona, també en altres províncies, especialment el Camp de Tarragona.
10: N'hi haurà a la capital, al Parc del Francolí, però també a Reus, Cambrils, Salou o Vilaseca. Hi haurà també pantalla a Lleida, en aquest cas al Parc de Joan Oró.
8: I a tot això hi ha una imatge molt icònica d'aquesta final que és com un presagi. És la foto que fa 2 anys va tornar a veure la llum de Leo Messi, de molt jovenet, banyant a un nadó. Aquest nadó va resultar ser Lamine Yamal i avui aquests dos jugadors s'enfrontaran aquesta nit en una final del Mundial. Els companys de la televisió de Mataró han entrevistat el fotògraf que la va fer, a Joan Montfort.
14: Va sorprendre molt quan apareix la foto, que és el 2024. I ara, bueno, amb la final a la qual arriben tots dos, pues la cosa s'ha multiplicat per 1000. Bueno, aquesta sessió d'imatges surt perquè aleshores jo treballava a l'esport i s'estava fent juntament amb l'Oriol Canals, que era company aleshores també de l'esport. Ell treballava a màrqueting, li va vindre al cap la idea de fer un calendari solidari i es van fer 4 o 5 calendaris des del 2002 fins al 2008 o 2009, no recordo bé ara. I aleshores, bueno, pues intentàvem juntar a nanos amb una certa problemàtica social o exclusió social amb futbolistes del Barça. I així va sorgir la foto. La idea de la banyera va ser meva, sí. Se'm va ocórrer, em va vindre al cap perquè, bueno, la nit abans em va trucar l'Oriol. Jo estava banyant a la meva filla i em va dir, demà tenim que fer el Leo Messi. I dic, ah, bueno, molt bé. I dic, amb qui l'hem de retratar? I em va dir, amb un nano. I li vaig preguntar, dic, quina edat té el nano? I em va dir, té uns 3 o 4 mesos. Llavors jo vaig deixar anar una paraula malsonant i vaig dir, home, això no és un nano, això és un bebè. I res, jo estava banyant a la meva filla, donant-li voltes a com fer que aquesta foto fer-los interactuar una mica tots dos, no? Perquè hi hagués certa complicitat, perquè fer retratar un bebè no és fàcil. I res, vaig adonar que tenia just la foto a les meves mans, just en aquell moment, no? Estava banyant la meva filla.

0: El Pride de Barcelona va reunir aquest dissabte 140.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, i 275.000, segons els organitzadors, en una manifestació amb el lema «Totes les realitats, un sol orgull».
1: La marxa va sortir de la plaça Universitat i va acabar al passeig Lluís Companys amb la lectura del manifest i concerts que s'han allargat fins la matinada. El president del comitè organitzador, Ferran Poca, va lamentar que els drets del col·lectiu LGTBIQ+, estan amenaçats per l'ultradreta.
2: Estem davant d'una manifestació històrica. És la més multitudinària que hem tingut de totes les que hem organitzat al Pride de Barcelona. 70 grups estaran amb nosaltres manifestant-se pel centre de la ciutat. Quan els drets del col·lectiu estan amenaçats per la ultradreta, jo crec que la ciutadania surt al carrer i això fa que nosaltres també tinguem un futur una mica més prometedor.
1: Poca va condemnar l'agressió que va patir una parella aquest dijous durant la jornada a la plaça Universitat. En aquest sentit, la Guàrdia Urbana de Barcelona va detenir un home acusat d'aquesta agressió homòfoba durant el pregó del Pride. Ferran Poca va explicar que l'individu va amenaçar amb una ampolla de vidre una parella per ser homosexuals i han agafats de la mà.
0: Passen un parell de minuts d'un quart de tres, seguim buscant informacions arreu del país. L'Ajuntament de Valls destina més recursos que mai per a millores a la via pública del municipi de l'Alt Camp. Des de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
3: Enguany s'asfaltaran més de 21.000 metres quadrats a nou carrers de la ciutat, s'estendrà l'enllumenat LED i també s'arranjaran noves zones i espais verds. Les inversions ascendeixen als més de 6 milions i mig d'euros i s'executaran a una cinquantena de carrers i places, als parcs i espais públics i també amb millores de voreres o urbanitzacions de carrers. Així valorava aquestes inversions l'alcaldessa de Valls, Dolors Ferrer.
4: Aquest 2026, però, fem un salt endavant, amb més recursos i amb més actuacions. De fet, aquest any 2026 impulsem més inversions que mai a la via pública. Més de 6 milions i mig d'euros destinats a millorar els carrers, els serveis i els espais públics que la ciutadania utilitza cada dia.
3: En els darrers mesos, l'Ajuntament ja ha executat una part important de les inversions a la via pública per aquest 2026. De fet, ja hi ha obres que finalitzaran aquesta mateixa setmana, com la plaça dels Pins del barri de la Xamora. Aquesta millora permet recuperar aquesta plaça després dels danys que va patir a causa dels episodis de vent a principis d'any, plantant 35 nous arbres, millorant els accessos en aquesta plaça i instal·lant un nou tendal d'ombra.
0: Obrim bloc cultural. Rick Astley va enlluernar el públic del Festival Cap Roig la passada nit amb un concert ple d'energia, carisma i on l'humor britànic també va formar part de l'espectacle.

0: Acompanyat d'una àmplia banda, el cantant va fer un recorregut per més de 4 dècades de trajectòria interpretant temes emblemàtics com Together Forever, Whenever You Need Somebody i l'incombustible Never Gonna Give Up. Ashley és el segon artista que exaureix les entrades en aquesta edició del festival després del també internacional Bryan Adams. En els dies que venen, l'escenari de Cap Roig acollirà artistes com la canadenca Diana Krall, el tenor peruà Juan Diego Flores, les artistes espanyoles Rosario, Luz Casal o Malú, o els locals Miqui Núñez i els 31 Fam. El festival, com diem, s'allargarà fins al 18 d'agost, quan Miquel Ríos serà l'encarregat de cloure l'edició d'aquest any amb el seu Rock Andalús.
1: D'altra banda, parlant també de cultura, parlem de havaneres, perquè la passada nit es va viure la 12a cantada d'havaneres i boleros de Sant Antoni de Calonge.

0: Aquests que escolten són el grup Arjau i la cançó es diu Bonança. Van ser els encarregats d'obrir la cantada a l'Espigó de l'Amistat. També els van acompanyar els grups Peix Fregit i Americanus, que van interpretar alguns dels grans clàssics del gènere, com La Gavina, Tamariu, Marina de Terra Endins i Lola, La Tavernera. El concert va comptar més amb la col·laboració especial de diversos solistes de la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya en una nit que va reivindicar la tradició de les habaneres davant d'un públic entregat. La cantada es va poder seguir a més en directe a la plataforma La Xarxa Més, on ja es pot recuperar.
1: I acabem la plana cultural parlant de circ, perquè la Bisbal d'Empordà torna a convertir els carrers en un gran escenari amb una nova edició de la Fira de Circ al Carrer.
0: Durant 3 dies, artistes d'arreu omplen places i racons del municipi amb espectacles que combinen humor, màgia i circ contemporani. Ens ho explica des de Televisió Costa Brava Marc Montes.
2: La Bisbal d'Empordà viu aquest cap de setmana una nova edició de la Fira del Circ al Carrer.

0: Ah, i quan està predisposada a passar-s'ho bé, doncs és extraordinari.
1: La Fira del Circ al Carrer continua aquest diumenge amb una àmplia programació d'espectacles i activitats familiars. Durant 3 dies, la Bisbal torna a convertir l'espai públic en un gran escenari obert, amb una aposta pel circ contemporani i per acostar les arts escèniques a tots els públics.
2: Notícies en xarxa. Esports.
3: Arrenquem la plana esportiva parlant, evidentment, del Mundial, centrant-nos en allò simplement esportiu després de parlar anteriorment de tot allò que implica la societat catalana. El MetLife Stadium de Nova Jersey serà concretament la seu d'aquesta final que jugarà a les 9 del vespre hora catalana, amb capacitat per 82.500 espectadors, una final entre Espanya i l'Argentina, una final amb sabor blaugrana, com dèiem, pel duel entre Messi i Lamine Yamal, on també hi serà, però, Pau Cubarsí, que en les hores prèvies parlava de que la selecció espanyola vol el títol, ho feia en declaracions a TV3.
4: Sí, sí, sóc conscient, la veritat, que és un somni perquè, per exemple, Cristiano encara no ha jugat, amb Messi, si és possible, doncs no ha jugat, perquè jo els veia des de ben petits a la tele i puc estar compartint el camp amb ells, doncs és un somni complet. Jo li intento donar molta importància perquè al final jo sé que estic fent les coses bé, que haig de seguir millorant com sempre, treballar cada dia, que tampoc he fet res de l'altre món, perquè al final necessito guanyar aquest Mundial, el vull guanyar.
5: El darrer entrenament de la selecció espanyola, això sí, es va haver de suspendre ahir per una amenaça de tempesta elèctrica i es va substituir per una sessió de gimnàs.
3: D'altra banda, l'Espanyol va guanyar 0-3 a l'Olot en el seu primer partit de pretemporada, disputat aquest dissabte a la capital garrotxina. Des d'Olot Televisió, Roger Isern.
6: Victòria de l'Espanyol en el primer test de pretemporada, tant pel conjunt en blanc i blau com també per la Unió Esportiva Olot, el rival ahir al vespre del conjunt de Manolo González, amb una assistència a l'estadi municipal d'unes 1.750 persones que van veure la victòria del conjunt blanc i blau gràcies als gols de Balza, el 28, de Marcos al 89 i ja en la darrera jugada del partit de Roberto al 0-3 definitiu al minut 92. Així valorava el partit i les sensacions dels seus el tècnic de la Unió Esportiva Olot, Roger Vidal.
7: Crec que hem sigut capaços de sortir vius, no? de competir, sobretot a la primera part hi ha hagut algun moment que fins i tot en pilot hem pogut generar alguna situació, i a la segona ens ha anat costant més, però bé, crec que l'equip, sobretot a nivell defensiu, hem fet una bona feina.
6: El conjunt blanc i blau seguirà la seva preparació al llarg de la propera setmana, ja amb la vista posada a l'inici de Lliga a mitjans d'agost, i per la banda olotina rebrà el Girona, també a l'estadi municipal, a les 8 del vespre, aquest dimecres, al Girona Futbol Club.
3: Precisament el Girona va empatar 0 contra l'Al-Qadsia Saudita en l'estrena de l'era Quique Álvarez.
5: A les files gironines van debutar Pixur Morante i Izan González en un equip de joves del plantell on destaca Júnior.
3: De la seva banda, el Sabadell va perdre 2-0 contra el Castelló en el primer partit de pretemporada a la ciutat esportiva La Coma. Des de Ràdio Sabadell, Pau Vituri.
8: Bon dia. Els orelluts es van mostrar superiors des de l'inici i van obrir el marcador passat el quart d'hora de joc amb una centrada des de la dreta que va rematar Álvaro García en boca de gol. A partir del carrusel de canvis, el duel va perdre pistonada i el jove Miguelón va sentenciar just abans del descans amb una gran acció individual. Ferran Costa és el tècnic del Sabadell.
9: Més que la finura, el que ens interessa és que preparem a l'equip pel que ve. Avui veníem a jugar contra un equip que té moltíssima capacitat, que ja va demostrar la temporada passada doncs, el que és capaç de fer a la categoria, i això a nosaltres ens va molt bé.
8: Un centre d'esports que continua concentrat a Salou fins dissabte que ve, quan disputarà a la Dani Jarque de l'Espanyol el segon compromís d'aquesta pretemporada.
3: Seguim amb futbol. Badalona Women de la Lliga F ha fitxat la burgalesa Lucía Martínez per reforçar el seu centre del camp.
5: La jugadora de 24 anys suma ja 4 temporades a la màxima categoria del futbol espanyol, on ha defensat les samarretes del Deportivo el Granada i la Lama. Martínez creu que pot aportar equilibri al joc de l'equip.
10: Me gustó mucho porque es un jugador, son unas jugadoras y un equipo muy, muy combinativo. Creo que se entienden muy bien entre ellas y sobre todo que les gusta la pelota y les gusta combinar. Creo que puedo dar mucho equilibrio y ser una persona, pues, una jugadora muy constante, trabajar duro y sobre todo intentar aportar y ser generosa con los esfuerzos.
3: Canviem d'esport. La lleidatana Mariona Armero ha guanyat la medalla d'or dels 200 metres a l'Europeu Sub-18 de Rieti, a Itàlia.
5: A més, ha batut el rècord d'Espanya fins ara en possessió de Jael Bestué amb un temps de 23 segons i 57 centèsimes.
11: La verdad que muy emocionada de haber conseguido pues ser campeona de Europa, pues, porque no me lo esperaba, sinceramente. Sí que tenía tiempo, el segundo mejor tiempo, pero un error podía estar fuera de las medallas. Sí, la verdad que hasta la última recta final no hemos podido ver quién ganaba, y por desgracia la de mi lado pues

0: Se ha caído, pero bueno, no pasa nada. Me he enterado justamente cuando he llegado que he girado la cabeza y he visto en el tiempo en la tele y estoy súper emocionada. Intentaba ir a hacer marca personal, pero la verdad que este tiempo no esperaba.
1: I un apunt en tenis. Paula Badosa disputa avui la final del torneig Dias i a Romania després de superar en semifinals l'eslovena Tamara Zidanzek per 3-6, 7-5 i 7-6.
2: Badosa sortirà d'aquest torneig dins el top 80 mundial i s'assegura així plaça per a l'Open dels Estats Units.
1: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia. Gràcies per escoltar-nos i que passeu un molt bon diumenge.
3: La xarxa de comunicació local. Ràdio Arenys. Connecta amb la vida escolar d'Arenys de Mar amb Ràdio Arenys. Cada dia, a partir de les 6 de la tarda, podreu escoltar els alumnes aranyencs. Dilluns, Ràdio Kids amb el Casal Digital. Dimarts, Cinera FM amb l'Escola Cinera. Dimecres, 6è Parla, amb l'Escola Joan Maragall. Dijous, Ràdio Present, amb el Col·legi La Presentació. I divendres, Instifonies amb l'Institut Tres Turons. Només a Ràdio Arenys.
4: Una de les coses més boniques de la vida és veure els estels brillar entre els núvols. A Pluja d'Estels parlem de música, poesia i art en general que cau del cel i es queda per sempre al nostre cor amb una brillantor eterna. A Pluja d'Estels t'oferim records i moments que duraran per sempre. Cada dijous a les 8 del vespre, Pluja d'Estels amb Assumpta Vitòria. L'Hora Lúdica és el teu programa de jocs de taula moderns, wargames i rol. Cada dimecres a partir de les 10 de la nit, creadors, editors i jugadors es citen a Ràdio Arenys de la mà de Joan Carles Reigosa. A l'Hora Lúdica juguem tots. Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.

0: Sabies que...
1: Una curiositat fascinant sobre el transport públic és l'origen del metro, el primer sistema de transport massiu subterrani del món inaugurat a Londres el 1863. Conegut com el Metropolitan Railway, aquest pioner connectava Paddington amb Farringdon, cobrint 6 quilòmetres. El més sorprenent és que els primers trens no eren elèctrics, sinó impulsats per locomotores a vapor, cosa que omplia els túnels de fum i vapor, un desafiament per als passatgers. Tot i les condicions, va transportar 38.000 persones en el seu primer dia, mostrant la demanda de la mobilitat urbana. La idea va sorgir per alleujar la congestió dels carrers londinencs, plens de carruatges. Charles Pearson, un advocat visionari, va impulsar el projecte, encara que va morir abans de veure'l completat. Els vagons, il·luminats per làmpades de gas, eren rudimentaris, però el sistema va marcar una fita. Aquest metro va inspirar sistemes similars a Nova York, París i altres ciutats, revolucionant el transport públic. Avui, el metro de Londres segueix sent una icona, amb 408 quilòmetres de vies i milions de passatgers diaris.
2: Bon dia, són 2:45, us parla Adrià Tella.
3: Notícies en xarxa, edició migdia.
2: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una dona de 75 anys, veïna de Soses, de tota la vida, població del Segrià, el cos de la qual va ser localitzat la passada nit en un camí del municipi, a tocar d'un camp de panís, concretament al costat de la carretera LP7041, venint des d'Aitona.
4: I d'altra banda, els Mossos també busquen un home com a principal sospitós d'haver provocat un incendi en l'habitatge on vivien la seva exparella i el fill menor d'edat de tots dos a l'organització Sant Grau de Tossa de Mar.
2: Repassem també altres notícies de la jornada. Eduard París, bon dia.
4: Bon dia, Adrià.
2: Nova jornada marcada per les altes temperatures i per un elevadíssim risc d'incendi. Els agents rurals han activat el Pla Alfa al nivell 4, l'extrem, a 21 municipis de 7 comarques catalanes, i el nivell 3, de risc molt alt, en 177 municipis.
4: Busquem, doncs, la previsió del temps per a les properes hores. S'espera algun ruixat de tarda al Pirineu Oriental i també algun cap a la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre. Marc Jaureguizar, bon dia.
5: Hola, què tal? Hem començat la jornada d'avui diumenge amb unes temperatures que ja eren prou altes per a les hores del matí, sobretot a punts com Portbou, amb aquesta tramuntana rescalfada que ha fet que la mínima no baixés dels 27 graus i mig, a la població de Roses 24,4 graus i a la zona del Delta de l'Ebre les mínimes no han baixat dels 24 graus. Amb un matí que en conjunt ha estat molt assolellat, a aquestes hores de la jornada les temperatures van tirant ràpidament cap amunt, amb valors que a l'interior de Catalunya ronden al voltant dels 35 a 38 graus i a primeres hores de la tarda aquests valors podran ser una miqueta més superiors a punts del Pla, de Lleida i també de la Vall de l'Ebre. Ambient molt xafogós una altra vegada a tota la costa i prelitoral català. Amb una tarda que tindrem el creixement de nuvolades sobretot al Pirineu, on no descartem algun ruixat sobretot al sector del Pirineu més oriental i també a les Terres de l'Ebre i a la Costa Daurada. Els núvols aniran guanyant terreny i aquí també no descartem que pugui passar algun ruixat.
2: Gràcies, Marc. I la xarxa ferroviària catalana té actualment 183 trams amb la velocitat limitada, que afecten 163 quilòmetres de via.
4: En aquest aspecte, 6 mesos després de l'accident de Gelida, la situació està lluny de normalitzar-se.
2: I molts municipis de Catalunya viuen aquestes hores de diumenge centrats en els preparatius per viure la final del Mundial de Futbol que es juga aquest vespre a Nova York, a les 9, hora catalana.
4: El duel entre la selecció espanyola i la selecció argentina es viurà en pantalles gegants ubicades per molts pobles i ciutats de Catalunya, malgrat que molts altres han optat per no fer absolutament res especial.
2: Hi ha en cultura milers i milers de persones han passat aquest cap de setmana pel Festiuet de Salou, que ha tancat l'edició aquesta mateixa matinada després de dues jornades plenes de festa a la Costa Daurada. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre, a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Eduard París i jo mateix, Adrià Tella. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una dona de 75 anys, veïna de Soses, de tota la vida, població del Segrià, el cos de la qual va ser localitzat la passada nit en un camí del municipi, a tocar d'un camp de panís, concretament al costat de la carretera LP7041, venint des d'Aitona.
4: Segons ha informat la policia de la Generalitat, cap a 3:15 es va rebre un avís alertant de la desaparició de la dona. La víctima havia sortit, com feia habitualment cada dia, a passejar el seu gos, però en veure que no tornava a casa, els familiars es van començar a preocupar i diverses persones van sortir a buscar-la. Poc després, el cos va ser localitzat en un camí de la localitat. Els agents dels Mossos d'Esquadra, desplaçats al lloc dels fets, van comprovar que la mort presentava indicis de violència. La investigació ha quedat en mans dels agents de la Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial de Ponent, que treballen ara per esclarir les circumstàncies dels fets, identificar-ne l'autor o autors. L'Ajuntament de Soses ha fet un minut de silenci aquest migdia i ha decretat 3 dies de dol oficial.
2: Paral·lelament, els Mossos busquen un home com a principal sospitós d'haver provocat un incendi en l'habitatge on vivien la seva exparella i el fill menor d'edat de tots dos a la urbanització Sant Grau de Tossa de Mar.
4: L'home tenia vigent una ordre judicial que li prohibia apropar-se a la dona. Es va presentar aquest dissabte a la tarda a l'habitatge. En veure'l, la dona i el menor es van refugiar a casa d'un veí i van alertar els serveis d'emergències. L'home també hauria intentat accedir a aquest domicili, però no ho hauria aconseguit. Aquest mateix home havia estat detingut fa 3 dies al mateix domicili en el marc d'un presumpte cas de violència masclista.
2: I encara en successos, la Guàrdia Civil ha detingut 7 persones i n'ha investigat 14 més com a presumptes autores d'un delicte d'extorsió. Formen part d'un grup criminal que establia contacte amb les víctimes a través de pàgines web de contactes, obtenia així dades personals i amenaçava de difondre-les si no rebien un pagament. Fins i tot van arribar a amenaçar d'enviar sicaris als domicilis de les víctimes. Les primeres denúncies van arribar de Ciutat Real i els extorsionadors van aconseguir més de 126.000 euros que van retirar en efectiu de caixes de diverses províncies de l'Estat, entre elles Barcelona, Girona i Tarragona. Tot això, nova jornada marcada per les altes temperatures i per un elevadíssim risc d'incendi. Els agents rurals han activat el Pla Alfa de risc d'incendi forestal al nivell 4, l'extrem, a 21 municipis de 7 comarques i al nivell 3, de risc molt alt, en 177 municipis de 23 comarques.
4: Avui continua també restringit l'accés a 3 espais naturals, Baronia de Rialb, Ribera Salada i l'Espai Natural de Montmell-Marmellà.
2: Tot això, els bombers treballen des de 11:45 del matí amb 9 dotacions en l'incendi d'una masia a Aiguaviva. El foc hauria afectat un paller en la seva totalitat i han procurat que les flames no afectessin a les edificacions annexes ni a massa forestal.
4: A més, també van treballar durant la tarda d'ahir dissabte en 3 incendis, afortunadament no especialment grans, en diversos punts del territori. El primer va ser a Pontils, a la Conca de Barberà, on el foc va començar amb velocitat en un camp, com diem, de rostolls. Va afectar unes 4 hectàrees. S'investiguen les causes, però els indicis apunten a una línia elèctrica. Està controlat des de les 11 de la passada nit. També va cremar una zona de cultius a la Baronia de Rialb, a la Noguera. Allà es van activar 36 dotacions terrestres i 8 mitjans aeris dels bombers. Va afectar unes 15 hectàrees, segons els agents rurals, que treballen en la hipòtesi que la causa del foc hauria estat els treballs amb una màquina agrícola. I, per últim, també va haver un petit incendi a Vilademuls, al Pla de l'Estany, a la zona del bosc d'Enquelet. En aquest cas va afectar unes 2 hectàrees.
2: A tot això, una vintena d'entitats de municipis afectats per l'incendi d'aquest mes de juliol a les Gavarres han organitzat l'Aliada per les Gavarres, una jornada solidària que se celebrarà l'11 de setembre per recaptar fons per l'Agrupació de Defensa Forestal de la zona i perquè puguin fer treballs de millora del bosc després d'aquest incendi.
4: La iniciativa, que va néixer el mateix dia del foc, combinarà un vermut, una caminada popular pel massís i música en directe. De moment ja tenen confirmats alguns grups de la Bisbal. Els impulsors, la Penya Blaugrana de Monells i la Colla Sense Vàlvules, destaquen la gran resposta d'entitats i empreses del territori per donar suport a aquesta causa. Escoltem Jordi Bofill, membre de la Colla Sense Vàlvules.
0: Seria l'idea. Quin tant per cent de la gent de Rodalies no trepitja a Gavarres 3 o 4 cops l'any? Caminar, passejar, en bicicleta, doncs tota aquesta gent ens imaginem que ens respondrà i vindrà a participar de totes les activitats que es facin.
2: Tot això fent referència al clima, el Meteocat ha emès un avís per calor nocturna tant avui com demà al Montsià, al Baix Ebre, a la Ribera d'Ebre, al Baix Camp i al Segrià. Parlem ara de mobilitat perquè la xarxa ferroviària catalana té actualment 183 trams amb la velocitat limitada que afecten 163 quilòmetres de via, segons l'últim document setmanal de limitacions d'ADIF. En aquest aspecte, 6 mesos després de l'accident de Gelida, la situació està lluny de normalitzar-se, ja que poc abans del sinistre les limitacions afectaven una 90 de punts, la meitat que actualment.
4: A partir del 20 de gener, dia del fatídic accident, en ple debat sobre l'estat de la xarxa, l'operador va anar establint Van estar amb l'himne de Noves per garantir la seguretat i davant la pressió dels maquinistes. El màxim es va assolir a principis de març amb 225 trams que afectaven 180 quilòmetres de via. Avui n'hi ha 40 menys, però encara s'està lluny de la situació prèvia a l'accident. En més d'una seixantena de trams de via afectats durant la setmana passada, la reducció és de fins als 30 km per hora i encara n'hi ha una quinzena més on els trens han de circular més lents, entre 10 i 20 km per hora. En una cinquantena la velocitat està limitada als 50 km per hora i en una trentena més als 60.
2: El 45% dels punts amb la velocitat limitada es troben en línies íntegrament o parcial de la demarcació de Barcelona.
4: Un altre 30% dels trams s'ubiquen a la demarcació de Tarragona. La tercera demarcació amb més punts afectats és Girona, amb una trentena, i finalment a la demarcació de Lleida se'n comptabilitzen només 13, però en tot cas són més del doble que les 6 anotades, en aquest cas a la demarcació de Lleida, en el moment de l'accident.
2: Molts municipis de Catalunya viuen aquestes hores de diumenge centrats en els preparatius per viure la final del Mundial de Futbol que es juga aquest vespre a Nova York, a les 9, hora catalana. El duel entre la selecció espanyola i la selecció argentina es viurà en pantalles gegants ubicades per molts pobles i ciutats de Catalunya, malgrat que molts altres han optat per no fer absolutament res especial.
4: Hi haurà pantalla gegant a la capital, Barcelona. L'Ajuntament l'ha instal·lada aquesta vegada a la plataforma Marina del Fòrum. Es canvia així la ubicació anunciada inicialment, que era a les Corts. El consistori ha justificat aquest canvi per raons d'aforament. L'accés serà pel carrer Josep Pla amb la Ronda Litoral i es recomana fer ús del transport públic. Amb música i animació a partir de les 7 de la tarda estarà prohibit l'accés al recinte amb begudes alcohòliques, llaunes i ampolles de vidre.
2: A més de Barcelona, hi haurà pantalles gegants a ciutats properes com l'Hospitalet, Terrassa, Mataró o Sabadell. Precisament Sabadell va vibrar amb els gols d'Espanya a la semifinal. I no és una frase feta. Ho va detectar la xarxa sísmica educativa del Geo3 Barcelona CSIC, que està ubicat a l'Institut Vallès.
4: L'aparell va registrar diferents tremolors coincidint amb alguns dels moments claus del partit, com el primer gol de penal d'Oyarzábal o el segon de Pedro Porro, que encarrilava més el pas a la final. També es va registrar un increment notori del moviment sísmic al final del partit. Tot plegat va coincidir amb la instal·lació de la pantalla gegant a l'amfiteatre del Parc Catalunya, que va plegar un bon gruix de sabadellencs que van seguir l'enfrontament. Una ubicació que, de fet, queda ben a prop de l'institut on el Consejo Superior d'Investigaciones Científicas hi té l'aparell de registre. Avui, doncs, es repetirà la pantalla gegant a l'emplaçament i podran tornar-se a registrar moviments similars.
2: Martorell i Sant Andreu de la Barca ultimen també els preparatius perquè centenars d'aficionats puguin seguir plegats al partit. Des de Sant Andreu, Televisió, Manel Gómez.
6: Després de 16 anys, Martorell i Sant Andreu de la Barca es preparen per viure una final d'un Mundial de Futbol. La selecció espanyola jugarà el títol davant l'Argentina i els dos municipis habilitaran pantalles gegants perquè l'afició pugui seguir el partit. A Martorell, després que la nau Canolibera s'omplís de gom a gom durant la semifinal, la pantalla ara es traslladarà al Parc de la Sínia, un espai de més de 20.000 metres quadrats amb més capacitat per acollir els aficionats. I Sant Andreu de la Barca, la pantalla, s'instal·larà a l'esplanada del Mercat Setmanal, on la ciutadania es reunirà per animar la selecció en la gran final. Tot està a punt perquè els dos municipis visquin una nit de futbol amb l'esperança de celebrar un nou títol mundial.
2: I aquesta final del Mundial ha coincidit amb la prohibició que tres municipis del Baix Llobregat han fet a l'ús de la pirotècnia. Així que guanyi qui guanyi, no es podrà celebrar tirant petards.
4: En concret, els ajuntaments de Castelldefels, Viladecans i Sant Climent de Llobregat són els que aquesta setmana han publicat un ban on expliquen aquesta prohibició. Els companys de TV han anat a preguntar als veïns què els sembla. Ens ho explica Andrea Martínez.
7: La mesura es va prendre arran de l'incendi forestal que va tenir lloc a Gavà la setmana anterior i que es va estendre en direcció a Viladecans i Sant Climent de Llobregat. La restricció s'aplica a tot el terreny municipal, incloent-hi espais públics i privats a l'aire lliure, i es manté com a mínim fins aquest diumenge 19 de juliol a la nit, després que jugui la final del Mundial de Futbol, per tal de prevenir possibles negligències o accidents del medi natural per l'ús de petards o focs artificials. Ara bé, la prohibició es podrà prorrogar si les condicions de risc es mantenen.
8: Si segueix aquest risc tan alt d'incendi, jo la prorrogaria més temps per evitar efectes majors, perquè després sempre ens lamentem a toro pasado, que es diu, i així millor prevenir que curar.
9: O sea, yo sé que celebras que España gana el Mundial, o tal vez no, pero da mucha pena esos animales.
10: Yo pienso que en el casco urbano no, que hay demasiado, estamos demasiado en peligro últimamente. O sea, en la playa, que vayan a la playa y los echen allí, sí.
11: Más seguro.
10: Sí.
8: No cal la pirotècnia. Bueno, ni per aquesta celebració ni per cap. per mi, realment la setmana passada vam fer les festes del mar, que hi havia pirotècnia, i jo realment l'estava veient i patia perquè, tot i que era a la platja, hi ha zones molt seques i pensava, com se'n vagi una espurna, malament.
11: I sempre se puede celebrar siempre tardos con la familia y se puede sentir igual.
7: Altres ajuntaments, com el de Sant Climent de Llobregat, han optat per mantenir les mesures fins al 10 de setembre. Davant d'aquesta situació, el consistori fa una crida a la ciutadania demanant màxima col·laboració i recorda la importància d'evitar qualsevol activitat que pugui generar espurnes o foc.
2: El Parc Natural del Delta de l'Ebre ha realitzat el 15è anellament de flamencs a la Punta de la Banya.
4: En aquesta edició s'han anellat prop de 400 polls, una actuació que forma part del programa de seguiment científic de l'espècie. Hi ha estat el company de Canal Terres de l'Ebre, el Daniel Cor.
12: Des de l'inici del projecte, al 2004, ja s'han identificat prop de 5.000 exemplars. Aquest seguiment permet elaborar una informació que permet estudiar els desplaçaments i l'evolució de la població d'aquestes aus. El director del Parc Natural del Delta de l'Ebre, Francesc Vidal, destaca la importància d'aquest anellament.
13: Precisament l'anellament el que ens serveix és per a conèixer com se mouen els flamencs i moltes altres coses, de la seva biologia, doncs com que els anellem ara que han nascut enguany, no, encara no volen, per tant sabem quan han nascut i això ens dona informació de quan poden viure, per exemple.
12: Enguany la colònia reproductora ha estat d'unes 1.500 parelles, de les quals han nascut aproximadament un miler de polls, unes xifres que el parc considera dins de la normalitat. Això ha permès reprendre l'anellament després que l'any passat no es pogués fer perquè molts polls no van sobreviure pels atacs d'alguns ocells marins com els gavians. L'anellament és una eina clau per conèixer l'estat de conservació als flamencs i reforçar el paper del Delta de l'Ebre com un dels principals espais de reproducció d'aquesta espècie a la Mediterrània.
2: Continuem parlant de natura i de fauna perquè la Baixa Tordera registra la primera nidificació de gaig blau al Maresme. Des d'Ona Malgrat, Laura Tellez.
14: Així ho ha confirmat aquesta setmana l'Associació Naturalistes del Montnegre i la Tordera. La reproducció ha tingut lloc en una de les caixes niu instal·lades per l'associació en el marc del projecte Nius pel Blau, que l'entitat impulsa des del 2021 amb l'objectiu de crear nous punts de nidificació per a aquesta espècie a la plana agrícola de la Baixa Tordera. La iniciativa també inclou el manteniment anual de les caixes, el seguiment de la seva ocupació i la recopilació de les dades científiques. El gaig blau és una au migratòria que arriba a Catalunya durant la primavera procedent de l'Àfrica subsahariana per reproduir-se en ambients agrícoles oberts amb arbres dispersos i cavitats naturals. L'espècie està catalogada com a vulnerable al catàleg de fauna salvatge autòctona i està protegida. Segons Natmon, aquesta nidificació demostra que actuacions senzilles però sostingudes en el temps contribueixen a la recuperació d'espècies amenaçades quan van acompanyades de la conservació dels hàbitats agraris i fluvials. L'entitat també defensa la consolidació de la Baixa Tordera com un espai de gran valor ecològic que pot convertir-se, diuen, en un referent per a projectes de restauració i seguiment de la biodiversitat.
2: Obrim plana cultural i ho fem parlant de música i de festivals de casa nostra. Ric Astley va enlluernar el públic del Cap Roig la passada nit amb un concert ple d'energia, carisma i on l'humor britànic també va formar part de l'espectacle.

0: Acompanyat d'una àmplia banda, el cantant va fer un recorregut per més de 4 dècades de trajectòria interpretant temes emblemàtics com Together Forever, Whenever You Need Somebody i l'incombustible Never Gonna Give You Up. Ashley és el segon artista que exhaureix les entrades en aquesta edició del festival després del també internacional Bryan Adams. En els dies que venen, l'escenari de Cap Roig acollirà artistes com la canadenca Diana Krall, el tenor peruà Juan Diego Flores, les artistes espanyoles Rosario Luz Casal o Malú i els locals Miqui Núñez o els 31 Fam. El festival s'allargarà fins al 18 d'agost, quan Miguel Ríos serà l'encarregat de cloure l'edició d'aquest any amb el seu rock andalús.
1: Més música, més festivals. Milers i milers de persones han passat aquest cap de setmana pel Festiuet, un dels festivals de referència de l'estiu a Catalunya i sobretot a la Costa Daurada. Ha viscut una nova edició a Salou que ha tancat aquesta matinada després de la segona nit de festa.
2: I si no m'estima, cagar la vida, a cagar la vida. Conyonines amunt, don Xugorri, que estem aquí a la fresca.
0: En aquesta segona jornada hi han passat grups com Ginestà, l'Axan Busto, la Gossa Sorda, Buós i Figaflaues, a qui escoltem, però també Leire Martínez, l'exvocalista de l'Oreja de Van Gogh, en el que va ser un dels moments més especials del passat vespre. La nit de divendres va ser el torn per als Pets, Detallets, La Fumiga, Doctor Prats, Nena de Conte i Juan Magán, entre altres. El festival continua consolidant-se amb una enorme presència de públic d'arreu de Catalunya, especialment del Camp de Tarragona i les Terres de Ponent, que gaudeixen d'una proposta que concentra grans grups i artistes de l'escena musical catalana i que cada vegada sorprèn més amb noms del pop i la música urbana.
1: D'altra banda, la nit 5.1 va posar la passada nit el punt final a la seva 11a edició amb una jornada marcada pel retorn dels Pets a Barberà de la Conca.
3: Ja vull ser rei, ser per tu.
0: La banda de Constantí va actuar al municipi 36 anys després de la seva darrera visita en un concert emmarcat en la gira amb què commemora els 40 anys de trajectòria. El grup va repassar alguns dels grans èxits de la seva carrera davant d'un públic entregat. La jornada també va incloure les actuacions de Jaramago, que s'estrenava a les comarques de Tarragona, Rosie, els Espluguins, Llengua Morta i La Rauxa. A més, el festival va tornar a reservar un espai per a l'humor amb les intervencions de Laura Grau, Serapi Soler i Àlex Vila. Durant dos dies, el Viver de Celleristes ha acollit una programació que ha combinat música, monòlegs i vi de la DO Conca de Barberà i gastronomia.
1: Deixem la música ara per parlar de cinema. Els joves cineastes Fran Moreno Blanco i Santi Pujol de l'ESCAC han guanyat el Premi Especial del Jurat per a Estudiants del BAFTA britànic amb el curtmetratge Fúria.
0: L'octubre passat tots dos ja van guanyar el guardó a la millor direcció i millor guió per la mateixa obra als Premis SGAE Nova Autoria 2025 al 58è Festival de Sitges.
1: I Vic s'ha convertit de nou aquesta setmana en un aparador del cinema asiàtic a Europa pel Festival NITS. El certamen ha projectat més de 40 produccions de 10 països.
0: Amb les projeccions a la Bassa dels Hermanos i a l'Atlàntida se sumen nombroses activitats complementàries com tallers, espectacles i gastronomia que permeten conèixer la cultura d'aquests països asiàtics. Ens ho explica des del 9FM, Queralt Àries.
4: 44 pel·lícules asiàtiques de 10 països diferents s'han projectat aquesta setmana a Vic en el marc de la 23a edició del Festival NITS de Cinema Oriental. Des de l'organització fan molt bona valoració d'aquesta edició. Quim Cruselles és el director del Festival NITS.
5: El festival segueix fent de nexe entre la indústria asiàtica i també la catalana i espanyola per portar els títols més destacats al nostre país. S'ha tornat a unir un cinema popular de qualitat amb un cinema d'autor, demostrant que el públic ja el coneix, s'ha creat les seves franges, s'ha creat més públic nou també. Hem insistit encara més en potenciar el públic jove.
4: La hongkonganesa de Wei Witol, que ha guanyat el Gran Premi del Jurat, que otorga una menció especial a la sud-coreana Boss. La resta del palmarès s'anunciarà aquesta tarda a la sessió de tancament. Divendres es van entregar els grans premis honorífics a l'actriu i campiona de Muay Thai Saskia Van Rijsbeek i a Ken Lo, que va recollir el reconeixement en nom de l'actor i artista marcial Lo Mang. Ahir es va celebrar la tradicional nit de l'Índia amb un sopar preparat per la comunitat a Vic i amb la projecció de Bahubali d'Epic. Aquesta tarda posarà punt final a la 23a edició la pel·lícula també de l'Índia Superboys of Malegaon.
6: Notícies en xarxa. Esports.
1: En esports arrenquem parlant de futbol, més enllà de la final del Mundial que es juga a les 9 del vespre entre la selecció espanyola i l'Argentina. També hi ha futbol a casa nostra. L'Espanyol va guanyar 0-3 a l'Olot en el seu primer partit de pretemporada disputat aquest dissabte, com dèiem, a la capital garrotxina.
0: Per la seva banda, el Girona va empatar 0 contra l'Al-Qadsia Saudita en l'estrena de l'era Quique Álvarez.
1: I el Sabadell va perdre 2-0 contra el Castelló en el primer partit també de pretemporada a la ciutat esportiva de la Coma. A la primera federació masculina, l'Europa ha fet públic un missatge de comiat de Dai Benítez, el fins ara entrenador del primer equip.
0: Benítez assegura que ha viscut dues temporades inoblidables i meravelloses a la banqueta, però que era el moment de fer un pas al costat. Al seu entendre, afrontar una tercera temporada requeria tota la força i tota la il·lusió, i ha preferit ser honest. El seu substitut serà Josep Maria Giné, director esportiu del club i entrenador del filial.
1: Mentre que el Sant Andreu començarà la pretemporada demà dilluns amb Nacho González, ja recuperat a la banqueta.
0: Un equip que s'ha reforçat amb 8 fitxatges. La UES s'estrenarà a Can Dragó davant la previsió que a principis d'agost comencin les obres al Narcís Sala per adaptar l'estadi als requisits de la categoria. La setmana vinent el club andreuenc farà una estada de 3 dies a Mallorca i dimecres 29 jugarà contra el filial precisament del Mallorca.
1: I a segona federació el Rau Redis torna demà als entrenaments. També ho farà l'Ospi a tercera i el Cornellà, que s'ha reforçat amb Pau Salvans, extrem procedent de l'Olot.
0: El Cornellà, a més, també ha anunciat en les darreres hores la renovació del lateral dret Bruno Lorente.
1: Canviem d'esport, parlem de bàsquet. Jordi Fernández, entrenador dels Brooklyn Nets, serà reconegut aquest diumenge com a fill predilecte de Badalona en una cerimònia que es farà a partir de les 6 de la tarda al Teatre Zorrilla. Des de Ràdio Ciutat de Badalona, Ferran Vinaixa.
7: El nomenament de Jordi Fernández com a fill predilecte de Badalona va ser aprovat per unanimitat al ple de l'Ajuntament en sessió extraordinària del 9 de novembre de 2024, en reconeixement a la seva carrera esportiva i al vincle que sempre ha mantingut amb la ciutat. El 13 de novembre d'aquell mateix any, una expedició de l'Ajuntament, formada per l'alcalde Xavier García Albiol, la quarta tinent alcalde Rosa del Amo i el líder del PSC a Badalona, Fernando Carrera, ja es van desplaçar a Nova York per fer entrega de la Venus de Badalona i el collar amb l'escut del municipi propi del reconeixement. Va ser el pavelló esportiu Berkeley Center, situat al districte de Brooklyn, i va ser llavors quan es van emplaçar aquest estiu per escenificar el nomenament com a fill predilecte de la ciutat. La jornada també inclourà la projecció gratuïta del documental From Badalona to Brooklyn, una producció dels Brooklyn Nets que repassa la trajectòria vital i professional de Fernández.
1: També en bàsquet, el Joventut ha fitxat a Quan Chetman, un aler pivot estadounidenc amb passaport italià.
0: Chetman ha signat per un any. El jugador de 2 metres i 6 centímetres arriba a Badalona després de dues temporades al Reggio Emilia Italia. La Lliga Endesa ha defensat les samarretes del Fuenlabrada i del Granada.
1: D'altra banda, el bàsquet Girona ha anunciat el cinquè reforç de l'estiu. Stanley Whittaker, base nord-americà de 31 anys.
0: Whittaker arriba procedent de l'Aliaga Petkim Sport de la Lliga Turca. Fernando Sanemeterio, director deportiu del bàsquet Girona, creu que el jugador s'adaptarà molt bé a l'estil de joc dels gironins.
8: Stanley es un jugador con mucha experiencia en Europa, ha jugado en diferentes ligas, además de competiciones europeas, que creo que es algo que especialmente nos puede ayudar este año. Y el año pasado en el Petkim jugó precisamente la FIBA Eurocup y además de la Liga Turca. Y luego es un jugador muy completo en ambos lados de la pista. Creemos que que encaja muy bien en nuestro estilo de juego, nuestra identidad, ya que en defensa presiona muy bien el balón, es muy activo, tiene mucha intensidad y la transmite. Y creo que puede defender hasta dos posiciones, pese a su tamaño, se hace grande, es muy fuerte y ahí creo que nos va a ayudar mucho.
1: Parlem també d'atletisme perquè la lleidatana Mariona Armero ha guanyat la medalla d'or dels 200 metres a l'europeu sub-18 de Rieti, a Itàlia.
0: A més, ha batut el rècord d'Espanya, fins ara en posició de Jael Bestué, amb un temps de 23 segons i 57 centèsimes.
1: I en tenis taula, el català Vladimir Mayorov, de 12 anys, aspira a un doblet de medalles en l'europeu júnior de Gondomar, a Portugal.
0: Mayorov ha caigut a la semifinal individual sub-15, però encara ha de disputar la final per parelles, juntament amb Luis Feguerl. Mayorov ja ha guanyat l'or en dobles mixtos sub-15 amb la polonesa Alexandra Navrovka.
1: I un apunt en tenis, Paula Badosa disputa avui la final del torneig d'Iasi a Romania després de superar en semifinals l'eslovena Tamara Zidanzek per 3-6, 7-5 i 7-6.
0: Badosa sortirà d'aquest torneig dins el top 80 mundial i s'assegura plaça per a l'Open dels Estats Units.
1: Fins aquí aquest Notícies en xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Qui us ha parlat, Eduard París i un servidor, Adrià Tella. Gràcies per escoltar-nos i que passeu un molt bon diumenge.
9: La xarxa de comunicació local.
10: Una cigarreta.
9: Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
10: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rialsa Clavella 16.
9: AXA Capgròs Assegurances, la tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
11: Bar-restaurant El Capote, al cor d'Arenys de Mar. Gaudeix d'un ambient acollidor i de l'autèntica cuina mediterrània. Paelles, fideuàs, carns, guisats... Econòmic menú diari de dilluns a divendres i menú especial als caps de setmana i festius. Servei de rostisseria amb plats cuinats per emportar. Bar-restaurant El Capote, a la Riera Bisbe Pol número 7. Més informació i reserves al 93 792 3000.
12: Busques pis o casa a Arenys de Mar? A Finques La Riera som especialistes en compra i venda des de fa més de 30 anys. Visiteu finqueslariera.com o veniu a veure'ns al nostre despatx de Riera Parafita 5, telèfon 93 792 3702.
13: Descobreix els nous serveis de Maresmauto.
14: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
13: A Maresmauto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
14: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
13: Revisions multimarca sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
14: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
13: Maresme Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
9: Ràdio Arenys.
15: Cada divendres, d'11 a 12 del matí, acompanya'ns a la banda sonora de la nostra vida. Un viatge setmanal per la història, la memòria i la música que ens ha amat. Amb Montse Comí i Anna Cucurull i el muntatge tècnic de Joan Garcia. No t'ho perdis, perquè la nostra vida també té banda sonora. A Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals de Catalunya.
9: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Eduard París. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una dona d'uns 75 anys, trobada aquesta passada nit en un camp de panís a Soses, a la comarca del Segrià, concretament al costat de la carretera LP 7041, venint des d'Aitona. Pels vols de 3:15 es va rebre un avís en el qual s'informava de la desaparició. Immediatament es va iniciar la recerca d'aquesta persona que hauria sortit a passejar el seu gos. Els Mossos d'Esquadra, desplaçats al lloc dels fets, van poder comprovar que es tracta d'una mort amb indicis de violència i el cas es troba ara sota secret de sumari. L'Ajuntament del municipi ha fet un minut de silenci aquest migdia i ha decretat a més 3 dies de dol oficial. I encara més successos, els bombers treballen des de 11:45 del matí amb 9 dotacions en l'incendi d'una masia a Aiguaviva. El foc hauria afectat un paller en la seva totalitat. Han procurat, això sí, que les flames no afectin a les edificacions annexes ni a massa forestal. En aquest sentit, recordem que aquesta jornada es torna a trobar marcada per les altes temperatures i per un elevadíssim risc d'incendi. Els agents rurals mantenen el pla alfa de risc d'incendi forestal al nivell 4, l'extrem, a 21 municipis de 7 comarques, i el nivell 3 de risc molt alt a 177 municipis més repartits en 23 comarques. Continua també restringint l'accés a 3 espais naturals: Baronia de Rialb, Ribera Salada i Espai Natural del Montmell Marmellà. I en mobilitat, la xarxa ferroviària catalana té actualment 183 trams de velocitat limitada que afecten 163 quilòmetres de via, segons l'últim document setmanal de limitacions d'ADIF. En aquest aspecte, 6 mesos després de l'accident de Gelida, la situació està lluny de normalitzar-se, ja que poc abans del sinistre les limitacions afectaven una norantena de punts, la meitat. A partir del 20 de gener, dia del fatídic accident en ple debat sobre l'estat de la xarxa, l'operador va anar establint-ne de noves per garantir la seguretat i, a més, també davant la pressió dels maquinistes. El màxim es va assolir a principis de març amb 225 trams que afectaven fins a 180 quilòmetres de via. Avui, però, n'hi ha 40 menys, encara que s'està lluny de la situació prèvia a l'accident. I en cultura, Rick Astley va enlluernar el públic del Festival Cap Roig la passada nit amb un concert ple d'energia, carisma i on l'humor britànic també va formar part de l'espectacle. Acompanyat d'una àmplia banda, el cantant va fer un recorregut per més de 4 dècades de trajectòria interpretant els seus temes més emblemàtics. I tanquem amb els esports. Recordem que el MetLife Stadium de Nova Jersey, amb capacitat per a 82.500 espectadors, serà l'escenari de l'esperada final del Mundial de Futbol aquesta nit a partir de les 9 entre Espanya i l'Argentina. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Així sona la música a Ràdio Arenys.

0: Hi ha llocs que neixen mirant el mar.
1: Així és Restaurant Set de Mar, el nou espai gastronòmic del Port d'Arenys.
0: Una cuina que parla de territori, de temporada i de producte. Peix i marisc de la Llotja, elaborats amb talent, creativitat i una mirada actual a la gastronomia mediterrània.
1: Un espai per gaudir sense presses, compartir bons moments i descobrir nous sabors davant del port.
0: I quan cau la tarda, la terrassa es converteix en el lloc perfecte per fer una copa o picar alguna cosa amb la millor companyia.
1: Segueix-nos a l'Instagram, @restaurantsetdemar.
0: Reserves al 930-234-522.
1: Restaurant Set de Mar. El mar, a la nostra manera.
2: Radio Arenys. Així sona la música a Radio Arenys. Radio Arenys.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Eduard París. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una dona de 75 anys aquesta passada matinada en un camp de panís a Soses, al Segrià. Pels vols de 3:15, els cossos d'emergències van rebre un avís sobre la desaparició d'una dona en aquesta localitat del Baix Segre. Immediatament es va iniciar la recerca de la persona que malauradament es va trobar morta. Els Mossos d'Esquadra han comprovat que es tracta d'una mort amb indicis de violència. La Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial de Ponent s'ha fet càrrec del cas per esclarir els fets, que estan sota secret de sumari. Desenes de persones han fet a més un minut de silenci aquest matí davant l'edifici de l'Ajuntament del municipi. I els bombers treballen des de 11:45 d'aquest matí amb 9 dotacions en l'incendi d'una masia Aigua Viva. El foc hauria afectat un paller en la seva totalitat. Han procurat que les flames no afectin a les edificacions annexes ni a massa forestal. En aquest sentit, nova jornada marcada per les altes temperatures i per un elevadíssim risc d'incendi. Els agents rurals mantenen el pla alfa de risc extrem a 21 municipis de 7 comarques i el nivell 3 de risc molt alt a 177 municipis més. Continua més restringit l'accés a tres espais naturals: Baronia de Rialb, Ribera Salada i l'espai natural de Montmell, Marmellà. I seguim amb més successos. La Guàrdia Civil ha detingut 7 persones i n'ha investigat 14 més com a presumptes autores d'un delicte d'extorsió. Formen part d'un grup criminal que establia contacte amb víctimes a través de pàgines web de contactes, obtenia dades personals i amenaçava de difondre-les si no rebien un pagament. Fins i tot van arribar a amenaçar d'enviar sicaris als domicilis de les víctimes i fins i tot van arribar, aquestes primeres denúncies, com diem, van arribar des de Ciutat Real, i els extorsionadors van aconseguir més de 126.000 euros que van retirar en efectiu de caixes de diverses províncies de l'Estat, entre elles Barcelona, Girona i Tarragona. Parlem també de cultura. Rick Astley va enlluernar el públic del Festival Cap Roig aquesta passada nit amb un concert ple d'energia, carisma i on l'humor britànic també va formar part de l'espectacle. Acompanyat d'una àmplia banda, el cantant va fer un recorregut per més de 4 dècades de trajectòria interpretant temes emblemàtics com Together, Forever, Whenever You Need Somebody i l'incombustible Never Gonna Give You Up. I en els esports, aquesta nit es disputa la final del Mundial al MetLife Stadium de Nova Jersey. Davant de 82.500 espectadors, Espanya buscarà el seu segon títol davant l'Argentina de Leo Messi, que podria coronar-se amb el seu quart Mundial. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
3: Són 6. 6 dones. 6 de Lleida. 6 dones deportades a un camp de concentració. 6 històries de vida i un gros oblit.
4: Coloma Seró Costa, Generosa Cortina Roig, Conxita Granger Veleta, Maria Maranges Bové, Lola Casadella Puig i Felicitat Casa Nadal, les 6 de Ravensbrück. Amb veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran.
5: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
6: Nom:
7: Maria i Pepita Maranges Bové.
6: Dia d'entrada al camp de concentració.
7: Camp de concentració de Ravensbrück, 18 de maig de 1944.
6: Matrícula:
7: 39.240 i 39.241.
4: Capítol 2. Maria i Pepita Maranges Bové. El vestit de ratlles.
8: Les germanes Maranges estan detingudes a la comandància de la Gestapo de Font-Romeu. Uns veïns les han delatades, acusant-les de fer d'enllaç de la resistència. El cap de la Gestapo les mira. Són joves, atractives, i sap quin és el destí que els espera. En lloc de seguir el protocol, els fa una proposta, quedar-se-les com a criades. Les germanes no dubten, rebutgen l'oferta. La resposta no es fa esperar. El cap de la Gestapo ordena el trasllat immediat de la Pepita i la Maria a la presó de Perpinyà.
9: En aquest podcast ens acompanyen els historiadors Marc Bernades, coautor de la recerca Cerdans i el Tour Gellencs als camps nazis, i la Míriam Roma, autora del treball en perspectiva de gènere, publicat per Pagès Editors i que ha inspirat aquesta sèrie de podcast, Les 6 de Ravensbrück.
10: Són enviades a Perpinyà, ja a la presó, on van estar-hi 8 dies i més tard a les presons de Montpellier, Frens i Romainville.
8: El fort de Romainville, a París, és l'avançada de la deportació. Hi passen 3 setmanes empresonades. El 13 de maig de 1944, prop de 600 dones, entre elles la Pepita i la Maria, són traslladades a Ravensbrück. Les fan pujar en trens de bestiar, 80 dones per vagó, 5 dies de viatge, tancades en compartiments de fusta, sense ventilació, ni aigua, ni menjar.
11: Hem de comptar que en el transcurs d'aquesta deportació, de les 567, més d'un centenar moren. O sigui que realment les condicions eren duríssimes i que sobreviure només al trasllat ja era una proesa. Vull dir, estem parlant de que un 25% pràcticament de les que van pujar al tren ja no van baixar en vida.
10: Van arribar-hi el 18 de maig del 44 i van ser registrades. A la Maria se li va donar el número 39.240 i a la Pepita el 39.241, perquè van ser detingudes i deportades conjuntament.
11: I són internades al bloc 15 del camp de Ravensbrück. És bastant emotiu, no?, pensar en això, com van arribar fins allà, almenys les dues de la mà.
9: A més de les veus expertes de la Míriam Roma i el Marc Bernades, també tenim la sort d'escoltar la Silvi, la neta de la Pepita, i la Genevieve, la filla de la Maria. Gràcies a elles podem reviure la història de les germanes Maranges. Aquest és el testimoni de la Genevieve.
12: L'angoixa de la mama i la tieta era que les separessin, perquè justament abans que elles, una mare i una filla havien estat separades. La seva fortuna va ser poder quedar-se juntes.
13: Leur chance a été de rester ensemble.
8: I aquesta és la Sylvie, la neta de la Pepita.
14: Quan van arribar a Ravensbrück, les van fer passar per la sala de desinfecció. Per sort no era una cambra de gas. Després es van trobar davant d'una muntanya de sabates i havien de triar-ne un parell. Algunes van agafar sabates boniques, però elles, noies de muntanya, van agafar uns esclops i almenys els esclops van resistir, al contrari que les sabates, que amb el fred i la neu es van desfer.
8: Després de la desinfecció, amb el cap rapat, els esclops i els vestits de ratlles, tanquen les germanes a la barraca número 15. Si estan 5 setmanes, el temps necessari perquè els nazis organitzin un nou comboi de treball esclau amb destinació a Hannover.
9: De fet, un dels objectius principals de Ravensbrück és precisament aquest: enviar dones a treballar com a mà d'obra esclava per a la indústria alemanya. Una mà d'obra que es consumeix i que agonitza lentament, sotmès a condicions inhumanes. Amb un cinisme extrem, els nazis ho proclamen amb el missatge forjat a la porta dels camps: Arbeit macht frei, el treball et fa lliure.
10: Els diferents camps de concentració a partir de l'any 44 tenien camps satèl·lits on anaven a treballar, no?, el que eren els comandos, i van ser enviades al camp satèl·lit de Hannover-Limmer, on van coincidir també amb Felicitat Gasse, i on van realitzar màscares de gas per la fàbrica de Continental.
8: En aquest comboi es troben amb la Felicitat Gasse, la Feli, una altra de les 6, a qui recordaran sempre per la seva energia invencible. En el mateix trajecte també coincideixen amb una altra catalana, la Mònica Gené. Totes quatre quedaran unides per sempre per un fil invisible.
9: Anys més tard, la Mònica Gené explicaria el seu testimoni a la Neus Català, que el va enregistrar i incloure al llibre de la resistència i la deportació. Aquest document sonor es conserva al fons Neus Català Pallejà, a l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, a Calardiaca, i ens permet escoltar la seva veu encara avui.
15: En el trajecte entre Ravensbrück i Hannover, em vaig trobar dins del mateix compartiment que la Maria i la Pepita Maranges, que llavors eren solteres, que elles eren com jo, però fins a llavors no havíem tingut ocasió de trobar-nos, no les coneixia, i a partir d'aquell moment ja no ens vaig separar més.
8: Les quatre catalanes esclavitzades a la fàbrica Continental de Hannover treballen per la maquinària de guerra nazi. Al barracó del comando, la Pepita i la Maria cusen d'amagat sandàlies amb el cautxú robat de la fàbrica. La Maria ha aconseguit colar-hi unes agulles de cosir i amb fils trets de les mantes improvisen petites peces de roba. Entre puntada i puntada reconstrueixen la seva dignitat, lluny del soroll eixordador de la fàbrica de màscares de gas, on fan torns esgotadors de 12 i 13 hores.
13: Alors, dans ce camp de Hanovre,
12: en aquest camp de Hannover hi viuen 9 mesos i durant aquell temps també fan costura utilitzant els llençols del llit. Es confeccionen sostenidors perquè no tenen res per posar-se a sota, només la bata de presonera, que és com un gran davantal.
9: Recusir la dignitat en aquell context també vol dir sabotejar, impedir que els nazis puguin fer servir el material de guerra que elles mateixes fabriquen.
12: Quan fabricaven les màscares de gas, clavaven les ungles dins del cautxú cru, que encara no s'havia cuit, i així hi feien forats. D'aquesta manera, la màscara quedava inutilitzada.
13: Ça faisait que le masque était foutu.
8: Al Nadal de 1944, la Maria emmalalteix. Li surt un abscés a la gola. Reuneix tot el coratge que li queda i es presenta a la Revier, la infermeria del camp, un lloc temut d'on poques en surten amb vida.
16: Elle a eu la chance pendant la visite des médecins allemands.
14: Però va tenir sort durant la visita mèdica perquè entre els metges alemanys hi havia un metge jove, no sé si era espanyol o català, que li va dir fluixet, sobretot no deixis que t'operin. Quan el metge alemany va dir, hauríem d'obrir, ell va intervenir, no. No sé com se'n va sortir, però no li van tocar res. I efectivament, a poc, la inflor va baixar i no va morir en aquella infermeria, entre cometes.
16: Ell n'est pas morte donc dans cette infirmerie.
13: À l'hôpital de Hanovre, où elle est vue par un médecin espagnol de la.
12: A l'hospital de Hanover, aquell metge que era de la divisió azul li proposa alliberar-la del camp, però la mare refusa dient: "Vull retrobar la meva germana."
13: En disant: "Je veux retrouver ma sœur."
9: La Maria triga a recuperar-se 3 setmanes i, per entretenir-se durant la convalescència, demana si pot cosir. La infermera, que és la filla d'un general, li encarrega un vestit de bateig. Fa el vestit amb tanta destresa que la infermera li proposa també un pla d'evasió. Però la Maria el rebutja de nou. No marxarà sense la Pepita.
8: Quan es recupera i torna a ser considerada apta per treballar, la reenvien a la fàbrica. Allà es retroba amb la seva germana Pepita i també amb la Mònica i amb la Feli. El grup es torna a reunir.
16: Un soir après leur travail dans l'usine.
14: Un vespre després de la jornada a la fàbrica on també treballaven dones alemanyes que eren lliures i tenien dret a un got de llet, una d'elles va canviar-se. En aquell moment els serveixen la llet i la Pepita, en veure que la treballadora alemanya no tornava, va agafar el got discretament i el va compartir amb la seva germana i amb la Monique. Se'l van veure amb por al cos perquè si les enxampaven les podien afusellar. Quan la dona va tornar, no va trobar el got. El va buscar una mica, però se'n va anar sense delatar ningú. I l'àvia un dia em va dir, te n'adones, Silvi? Vaig robar. Tot i que havien passat 50 anys, encara se sentia avergonyida per aquell episodi.
9: Les germanes Maranges, la Mònica Gené i la Felicitat Gasa, treballen durant 9 mesos en aquest comando, fins que al març del 1945 l'exèrcit britànic aconsegueix creuar el Rin i l'Alemanya nazi és a punt d'ensorrar-se. Durant l'avenç dels aliats, els nazis desmantellen camps i fàbriques i obliguen a milers de presoneres a emprendre les anomenades marxes de la mort. L'objectiu és evitar que siguin alliberades i esborrar les proves de la barbàrie.
8: Les 4 catalanes del comando emprenen la marxa de la mort camí de Bergen-Belsen, un camp d'extermini situat a 90 quilòmetres de Hannover. La Pepita, la Maria, la Mònica i la Feli caminen durant 3 dies travessant boscos nevats, exhaustes, sense menjar ni beure.
14: De tant en tant, la meva tieta Maria es deixava caure a terra i deia, a mi ningú m'espera. I la meva àvia Pepita i la Mònica Gené l'agafaven per sota els braços i la sostenien per continuar la marxa.
16: I hop, ella reprenia la marxa.
13: 3 jours de marche. Dans l'état où elles étaient.
12: La mare, la Maria, pesava molt poc, estava molt prima. I ella mateixa va repetir més d'una vegada. Si no hagués estat per la meva germana Pepita, m'hauria deixat caure a un costat. Totes les que queien al marge eren afusellades immediatament.
16: Cada
14: cop que la seva germana Maria defallia, l'àvia Pepita li deia: no tenim cap motiu per rendir-nos. Hem arribat fins aquí. Jo no em penso morir. Tinc un fill que m'espera i el vull veure créixer. I no penso tornar sense la meva germana. I així, pas a pas, van continuar caminant fins a Bergen-Belsen.
9: Quan entren a Bergen-Belsen, troben una situació apocalíptica. Milers de cadàvers sense enterrar i desenes de milers de presoneres i presoners en un estat extrem de fam, malaltia i debilitat. La Mònica Gené, anys més tard, explicaria a la Neus Català com va viure aquell moment.
17: Vam arribar al camp de Bergen-Belsen i de lluny vam veure una muntanya enorme i ens va semblar que era una muntanya. I en realitat era una muntanya, però de sers humans morts. Cadàvers morts, descomposats. El primer que vam veure a l'entrar al camp, després d'haver vist aquesta muntanya de lluny que ens semblava una muntanya i que en realitat eren cadàvers, va ser un munt de sabates tan enorme que això ens va fer un xoc. I era, clar, les sabates de tots els desgraciats i desgraciades que havien tancat amb aquest camp. Perquè, en realitat, el camp de Bergen-Belsen era un camp d'exterminació. És a dir, que no era ni camp de triatge, ni de treball, ni res. Era un camp únicament d'exterminació. I allà ens portaven per exterminar-nos. El que passa que els aconteixements es van precipitar i, des de llavors, ja van perdre una miqueta la noció de les coses i no hi van ser dietecs. Però, de fet, anaven allà per exterminar.
8: Dins del mateix camp de Bergen-Belsen, els nazis organitzen l'anomenat Comando de les Sabates, on obliguen els presoners i presoneres a recollir i desmuntar sabates per extraure'n el cuir, per proveir la indústria de guerra alemanya.
11: Que estem parlant ja d'un dels més terrorífics. Estaríem parlant ja d'un dels camps d'aquests més reconeguts, i quan un camp de concentració d'extermini és reconegut és perquè la memòria que ha quedat d'ell és terrible.
16: Hi
14: havia morts per tot arreu. Els nazis van prometre a aquells que ajudessin a netejar el camp dels cadàvers una ració extra de menjar. Els que la van acceptar encara l'estan esperant, aquella ració.
9: La fi de la guerra s'apropa. Les tropes britàniques aliades guanyen terreny i a l'abril alliberen el camp de Bergen-Belsen. Quan els soldats hi entren, es troben 60.000 persones moribundes. Així descriu la Mònica Gené el moment de l'alliberament.
17: I exactament el dia 15 d'abril, a la 1 del migdia, van entrar els primers cotxes blindats dels aliats que ens alliberaven. I a partir d'aquell moment va ser un altre aspecte de tragèdia. Jo he vist homes tirar-se damunt d'aquelles cubells de menjar que ens portaven, morir menjant. Ho he vist dels meus propis ulls. He vist tirants a agafar les patates que tenien amb aquells silots que feien. I, en fi, tots van fer el que van poder.
8: Són lliures, però la vida encara penja d'un fil. Esperant la repatriació, les germanes, la Felicitat i la Mònica, desenterren patates que els nazis havien sembrat, gratant la terra amb les ungles. Les couen amb un foc que encenen amb els esclops de fusta que els morts ja no necessiten. Estem a l'abril, però al nord d'Alemanya encara hi fa molt fred.
17: Com que patia molt del fred, em vaig tirar i vaig robar una palissa d'aquells abrics que tenien per anar al front rus. Jo pensava, amb això ja estaràs abrigada. Vaig pensar més amb això que amb el menjar. I ens vam organitzar una vida. I llavors ens vam fer posclar d'ho cadascuna. Jo amb les meves amigues, amb la Maria i la Pepita, que sempre havíem estat juntes, ens vam fer una espècie de barraqueta i ens vam arreglar allò amb aquelles mantes i aquelles coses de pell que havíem robat.
9: Amb l'art de cosir de la Maria i la Pepita, aconsegueixen construir-se una petita barraqueta per protegir-se del fred. I com un símbol de rebel·lia, resistència i dignitat, transformen el vestit de ratlles.
14: Va desfer la roba de presonera que portava i no sé com s'ho va manegar, però va aconseguir fil, una agulla i potser fins i tot unes tisores. Ho va tornar a cosir tot. Era molt bona modista, però invertint el sentit de les ratlles. Mentre la majoria de deportades supervivents duien vestits amb les ratlles en vertical, ella i la seva germana en portaven un amb les ratlles en horitzontal. El cas és que havien aconseguit tenir una roba una mica més arreglada, més presentable.
16: Una tenue un petit peu plus habillée.
8: I enmig de l'espera, mentre els aliats organitzen l'evacuació, la Mònica Gené cau malalta.
17: I allà on va ser, on a mi em va picar el famós poll,
15: el famós Poll Blanc, que és on va agafar el tifus.
8: I tres dies després que la Mònica Gené es contagia del tifus, la Pepita també emmalalteix. Ha sobreviscut a la deportació i ara ha de resistir un nou embat, les febres del tifus.
18: La Maria, en canvi, tot i la feblesa extrema en què es troba, aconsegueix esquivar la malaltia.
14: Quan el camp és evacuat pels aliats, la Maria, que encara es mantenia dempeus, si es pot dir així, pel poc que pesava, havia de ser repatriada. Crec que va ser un soldat anglès qui li va dir que havien de marxar de seguida. Era l'últim comboi cap a França. Però la Maria no volia deixar la Pepita, que estava molt malalta. La Maria repetia: hem resistit tota la guerra juntes, tota la deportació. No me'n vaig sense ella.
16: Tota la guerra ensemble, tota la deportació. No és qüestió que jo parte sense ella.
18: Però ha de marxar, no té cap altra opció. Les detenen juntes, les deporten juntes, sobreviuen als camps de la mort juntes. Però el camí de retorn a França l'han de fer separades. La Maria accedeix a pujar l'últim comboi cap a França perquè un soldat li promet que quan la Pepita estigui bé, la portaran cap a casa.
8: La Maria marxa i la Pepita i la Mònica Gené es queden a l'hospital, a Alemanya, lluitant contra el tifus amb el fil de força que encara els queda.
15: La va agafar dos o tres dies després que jo i la Maria va ser evacuada per uns medis completament diferents dels nostres perquè va ser evacuada un mes abans.
18: La Maria no torna amb la seva germana, però tampoc està sola. Viatja amb la Feli, amb la Felicitat Gasa Nadal, la seva amiga. Pugen juntes a un camió que les porta fins a la frontera holandesa. Allà hi passen 10 dies en un campament. La Maria no pot menjar, no pot deixar de pensar en la seva germana.
13: Maman, malheureuse, refuse de...
12: La mare, desesperada, es negava a menjar. Fins que un dia la Felicitat atrapa un conill. La mare no volia que el matés, però la fam va pesar més que el dolor i es va menjar.
18: El camí de retorn és lent. El comboi fa parada a Holanda, on passen 10 dies en un campament. Després continuen fins a Bèlgica. A Brussel·les els donen pa i llet. Han de menjar a poc, perquè el cos necessita temps per tornar a acceptar aliments. Finalment, arriben a París.
13: París, elles seront accueillies dans l'euphorie avec des fleurs et des victuailles.

0: posició col·lectiva amb l'objectiu de recaptar fons per ajudar els republicans i els deportats. La Maria hi assisteix com a deportada amb el seu vestit groc i no passa desapercebuda.
1: Durant aquell període, artistes espanyols com Picasso o Sabater van organitzar una exposició a la Boutier, a benefici dels deportats. Allà coneix l'escultor Joan Rebull, que li proposa entrar a treballar a Balenciaga o a Nina Ricci. I ella va respondre, de moment vull tornar a veure els meus pares i veure llet. I en Rebull li va deixar la seva targeta.
0: Tot i la seva joventut i bellesa i el seu evident talent amb l'agulla i el fil, la Maria acaba de tornar de l'infern i no està per cosir per Balenciaga. Necessita tornar a veure la seva germana i beure un got de llet.
2: I per fi, només uns dies després, es retroba amb la Pepita, també amb la Mònica Gené. Totes dues ja estan recuperades i han estat repatriades directament d'Alemanya en avió fins a París, tal i com el soldat li havia promès.
3: I va tornar en avió. Feien broma a la família dient, mira, que era el seu primer viatge en avió i ni tan sols el va poder gaudir.
2: La Maria i la Pepita estan juntes, són a París i volen tornar a casa. Fins aquell moment la família, també el fill de la Pepita, en Pierrot, no saben res d'elles. Però un altre deportat que ha arribat a Oceja els diu que les han vist a París, a l'hotel Lutetia, i que estan vives. Ha passat més d'un any des que el 30 de març de 1944 les van detenir amb la tela rosa que havien comprat a Alp. Però en comptes d'una brusa rosa, els nazis els van donar l'uniforme de ratlles. Arriben a Oceja el 5 de juny de 1945 en tren. Un got de llet calenta els espera.
1: Sé que les van rebre amb una autèntica benvinguda a l'estació d'Oceja quan van arribar. El meu cosí, el fill de la tata, el Pierrot, que tenia 4 anys, això el va marcar.
3: Quan van arribar tant ella com la seva germana, ho van explicar tot sense aturar-se. Però davant l'estupefacció, l'espant i la incomprensió de la família i el meu pare, que aleshores era petit, no en va voler parlar mai més.
0: És habitual que les persones deportades topen amb un clima d'incomprensió quan expliquen el que han patit. Ho va observar el psiquiatre i neuròleg Boris Cyrulnik, supervivent de l'Holocaust, com explica la Cristina Vidal, psicòloga certificada en trauma.
4: Boris Cyrulnik compartia que quan ell ho va començar a verbalitzar se'n reien, perquè per la gent escoltar el que havia vist i viscut, que vivien les dones i els nens en aquests camps, era increïble. I ell va tardar en pensar, és que és cert, és increïble que hagi passat això.
2: Davant la incomprensió de la gent, la Maria i la Pepita es tenen l'una a l'altra. Elles saben prou bé per tot el que han passat. Juntes, intenten recompondre les seves vides i recuperar una certa normalitat. La Pepita ha de posar-se a treballar de seguida per mantenir el Pierre. La Maria l'ajuda a pujar el nen.
3: Quan van tornar, la meva àvia es va posar a treballar per mantenir en Pierre. La seva germana Maria, com que treballava de modista a casa, ajudava l'àvia Pepita a criar el meu pare. En Pierre va ser, d'alguna manera, com el seu primer fill. I quan vam néixer, el meu germà i jo, vam passar a ser per ella com els seus primers nets.
5: I ell ho continuava a se veure très souvent.
0: Al seu petit taller, la Maria va fent puntades, mentre Cus li balla pel cap la proposta de l'escultor Joan Rebull. A París l'esperen. Podria estar dissenyant per als grans noms de la moda. Potser allà la vida seria més fàcil per a ella, per a la Pepita i pel petit Pierrot.
6: Alors là, elle a repris son atelier de couture.
1: La mare va reprendre el seu taller de costura. Llavors li va tornar al cap aquella proposta que li havia fet l'escultor Rebull de treballar per a Balenciaga o per a Nina Ricci. Així que li escriu i li diu, estic preparada per
6: marxar.
0: Però quan és a punt de marxar a París, al ball del poble coneix un metge molt ben plantat, l'André Roqueré, de qui s'enamora.
6: I se trobe que maman...
1: Però resulta que la mare va al ball del poble i el 8 d'agost de 1947, allà al ball, qui hi troba? El pare. I ballen junts. I uns dies més tard se'l torna a trobar. Caminen junts cap a Palau de Cerdanya, pel camí on havien arrestat la mare i la tieta. I allà el pare li fa el primer petó. Des d'aquell dia ja no es van separar mai més.
6: I papa embrassa maman per la primera vegada. I de ce jour, ils ne se quittèrent plus.
0: La Maria Maranges decideix no treballar ni per Balenciaga ni per Ricci, sinó casar-se amb l'André Roqueré el 6 d'octubre.

0: octubre de 1948 i passar tota la vida junts.
1: La Maria es casa l'any 48. Total, tenia 28 anys i tot el que havia passat ja. I es casa amb en André Roquer, que era un doctor, polític socialdemòcrata i catalanista cultural.
0: La Maria triga a quedar-se embarassada 2 anys. Té por que no pugui tenir fills per tot el que ha passat. Però no és així. L'any 50 neix la Genevieve, la seva filla gran, que ens acompanya en aquest podcast.
2: Entre el 1950 i 1956 van néixer els seus 4 fills, també a Osseja, que és on s'hi van establir, fins que el seu marit va deixar la feina i llavors van instal·lar-se a Perpinyà.
0: La Maria Maranges, ara Maria Roqueré, no deixarà mai de cosir.
3: Que ma mère était très belle femme. Elle se cousait, elle se faisait choses qui lui allaient.
4: La meva mare era una dona molt guapa i molt elegant. T'explicaré una anècdota. En un còctel, una senyora s'hi acosta i li diuen: "Oh, Madame Roquer, aquest vestit us queda tan bé. L'heu comprat a Dior?" I ella respon: "No, a la plaça Cassany, 90 francs. No. Això era típic de la mare. Havia comprat el vestit al mercat de gitanos de la plaça Cassany de Perpinyà, però se l'havia refet i havia afegit una flor i el va arreglar. Com que el pare convidava molta gent, la mare va haver d'adaptar-se al savoir-faire francès, aprendre per a taula, servir plats, decorar per Nadal... Tot ens ho va ensenyar també a nosaltres.
3: I tot això ella ha après, i a nosaltres ens ha format per això.
5: Al seu torn, la Pepita es casa l'any 1954 amb un antic membre resistent de les forces franceses combatents.
1: I la germana gran, la Pepita Maranges, es va casar amb un antic membre de les forces franceses combatents, que era en René Jacques Deleuze.
5: Amb en René Jacques Deleuze, la Pepita no té més fills. Això sí, tindrà 2 nets, el Pierre Galant i la Sylvie Galant, que ens acompanyen en aquest podcast recordant la seva àvia. La Maria i la Pepita aconsegueixen construir una vida aparentment normal. Però hi ha una part de la seva història que queda amagada, com una agulla enfonsada en un coixí de costura de la qual només se'n veu el cap. Només en alguns moments la poden compartir. I és a casa de la Mònica Gené, la seva amiga i companya d'internament. A Llívia, on la Mònica Gené hi passa els estius, s'asseuen al jardí de la casa i parlen. La Sylvie, la neta, atenta, escolta les converses, però elles parlen fluixet i en català.
6: A l'estiu, quan la seva amiga Mònica Gené pujava de Barcelona i s'instal·lava a Llívia, en parlaven. Però jo era adolescent i no entenia prou bé el català. Amb la resta del món, no en parlaven.
0: Parlar entre elles les ajuda a sostenir el que han viscut, perquè la resiliència i la sororitat són camins per superar el trauma, com explica la psicòloga Cristina Vidal.
7: Aquesta sororitat és màgica, vull dir que és molt necessària i es repara el dany de forma increïble. No oblidaràs qui et va ajudar, no oblidaràs qui t'ha fet una abraçada quan la necessites, qui ha estat allí. Aquesta sororitat és un factor que les ajudarà a desenvolupar la resiliència sempre i és el que no oblidaran.
5: La Maria i la Pepita es fan velletes juntes, fins que el 2009 la Pepita, que ja té 94 anys, mor a Osseja.
8: Alors, elles sont restées extrêmement proches jusqu'à leur décès.
6: Quan la meva àvia Pepita va morir, la van atropellar a Osseja, la meva tia àvia, la Maria, es va deixar anar. Pensava que li devia la vida a la seva germana. Al principi em deia: "Ara seré jo la teva àvia, ja que no en tens." Però després va deixar de lluitar. Sempre he tingut la sensació que se sentia en deute amb la seva germana per la seva vida.
0: La Maria es deixa anar el 2011, als 91 anys, a Palau de Vidre. El llegat d'aquestes paraules el van rebre la Genevieve, filla de la Maria, i la Sylvie, neta de la Pepita. I són elles qui el comparteixen en aquest podcast per reivindicar la història que com a societat hem silenciat, per trencar el silenci, perquè tot allò que no s'explica s'oblida.
3: Et il y a eu un deuxième moment quand on est allé à Amsterdam.
4: I hi va haver un segon moment en què em va explicar la seva vida, quan vam visitar la casa d'Anna Frank. I allà hi havia fotos de Bergen Belsen al museu. Però a partir d'aquell moment, res. No es parla del passat, ja està, és passat. Mai més, fins a la seva mort, vaig aconseguir ni una paraula més explicant coses que m'hauria agradat conèixer. Així que aquesta és la raó per la qual vaig escriure la seva biografia.
3: Voilà. Pourquoi j'ai écrit sa biographie?
5: La Pepita i la Maria, les germanes Maranges Bové, van cosir el trauma en silenci, com un didal que protegeix de les punxades. Només de tant en tant van posar paraules al sofriment, sense esborrar-lo, però fent-lo habitable.
8: Alors des fois quand j'ai des petits soucis dans la vie,
6: a vegades quan tinc petits problemes, penso, elles van aconseguir sobreviure a coses molt més dures. Van aguantar horrors. Així que no vull deixar-me vèncer per quatre tonteries. Intento continuar amb les lliçons de vida que m'han deixat totes aquestes persones extraordinàries.
8: Les leçons de vie que m'han donat tots ces gens extraordinaires.
5: Després d'una guerra, la que sigui, moltes vides queden trencades. Hi ha qui aprèn a afilar paraules i a recosir records, mentre que d'altres mai podran fer-ho. Però el pitjor és el silenci de la societat, que prefereix cosir en fals per tapar allò que fa nosa, per evitar mirar cap allà on toca.
9: Nom.
4: Maria i Pepita Maranges Bové.
9: Data de sortida del camp de concentració de Bergen-Belsen.
4: 15 d'abril de 1945.
9: Situació.
4: Alliberades.

0: Veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran, les 6 de Ravensbrück.
1: En aquest episodi hem d'agrair la col·laboració especial de la Genevieve Roqueré, filla de la Maria Maranges, i de la Silvi Galán, neta de la Pepita Maranges.
2: I hem sentit per primer cop la veu inèdita de la Mònica Gené gràcies a l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona i al Fons Neus Català Pallejà, que custodia les converses enregistrades per la seva camarada, la Neus Català.
1: També hi han participat la Míriam Roma, historiadora i autora del treball Les 6 de Ravensbrück, el Marc Bernades, historiador i coautor de la recerca Cerdans i Altur Gellencs als camps nazis, la Cristina Vidal, psicòloga especialitzada en trauma, i la Chantal Consola com a traductora.
2: També heu escoltat les veus de la Carme de Fez, Anna Canyi, Jordi Morenilla, Maria Lara, Anna Gasol i Pili Garcia.
1: Agraïments especials també a Neus Català, autora de La resistència i la deportació, i a la Montserrat Roig, autora dels Catalans als camps nazis. Les 6 de Ravensbrück és una coproducció de Muni de la xarxa de comunicació local amb el suport de l'àrea d'igualtat de la Diputació de Lleida.
2: Una docusèrie inspirada en el treball en perspectiva de gènere amb el mateix títol de Míriam Roma de Pagès Editors, amb Pili Garcia a la direcció, Anna Canya a la producció, Abel Purroi i la Gata Roja Produccions, amb David Prades al muntatge sonor i amb la música de l'Art Jazz Band d'Alfarràs als crèdits. Un guió de Pili Garcia i Anna Gasol amb l'assessorament de Laia Manresa.

0: Ràdio Arenys, la primera en arribar.
1: Restaurant El Portinyol, Arenys de Mar.
2: Indret on la tradició i l'artesania culinària es fusionen de manera màgica.
1: Gaudeix de la nostra cuina de temporada i les millors paelles de la zona, elaborades amb un sofregit de llarga cocció, amb ingredients frescos i molta passió.
2: Tasta les exquisides garotes. És la nostra especialitat i no et deixaran indiferent.
1: Disposem d'àmplia terrassa coberta a peu de platja i també tenim els salons per a tot tipus d'esdeveniments.
2: Reserva ja la teva taula i descobreix el gust autèntic del Mediterrani.
1: T'esperem per oferir-te una experiència inoblidable. Vine i deixa't sorprendre.
2: Info i reserves al 93 131 11 00.
1: Visiteu www.elportinyol.com.
3: Tens dolor als peus o problemes en caminar? A De Peus a Cap sabem que cada pas compta. El nostre equip t'ofereix solucions personalitzades. Estudis biomecànics, podologia pediàtrica, tractament del peu diabètic, cirurgia ungueal i plantilles fetes a mida per al dia a dia o l'esport. Treballem amb escàner 3D, plataforma de pressions i làser de díode per tractar fascitis, neuromes, fongs i berrugues amb tecnologia més avançada. Ens trobaràs a Arenys de Mar, carrer Pas, sota estudi 1. Truca al 623 064 266. De Peus a Cap. El teu benestar comença als peus.
0: Ràdio Arenys, la primera en informació.
4: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
5: Què és la llum zodiacal? Alguns vespres de primavera o matinades de tardor es pot veure una llum molt dèbil en el firmament, de forma gairebé triangular, i l'anomenem la llum zodiacal. Els planetes del sistema solar es mouen tots, més o menys, en el mateix pla. És anomenat el pla de l'eclíptica, perquè és on es produeixen els eclipsis. En ell, a més dels planetes, planetes nans, asteroides i cometes, també hi ha pols, partícules molt petites, d'entre 0,1 i 100 micres. Aquestes partícules dispersen la llum del Sol. I quan hi ha molt poca llum en el firmament, quan no hi ha lluna i quan l'eclíptica està molt inclinada cap amunt, els vespres de primavera o les matinades de tardor, es pot arribar a veure aquesta llum tan feble. La pols que constitueixen les partícules microscòpiques que omplen l'espai interplanetari adopta forma lenticular, amb el pla de simetria coincidint amb l'eclíptica. I la seva densitat, tant de partícules com de flux solar rebut, decreix amb la distància al Sol. Per això, aquesta llum zodiacal s'estén al llarg del zodíac i és força més brillant quan s'observa cap a les parts centrals que cap enfora. En conseqüència, en l'observació, la llum zodiacal es percep com un triangle lluminós, no més brillant que les parts més febles de la Via Làctia, i que costa distingir fins i tot en nits sense llum de lluna.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Eduard París. Els bombers de la Generalitat, els de Barcelona i equips d'ADFs treballen des de primera hora de la tarda en un incendi de canyes i matollar al Prat de Llobregat, a tocar de la carretera B250, que ha quedat tallada entre les autovies C31 i B20, a prop del Nus del Llobregat. En aquesta última via, a l'inici de la ronda de dalt, hi ha un carril tallat també entre Cornellà i l'Hospitalet de Llobregat cap a la capital, cosa que provoca lentitud i aturades. L'avís s'ha rebut cap a 2:15 i el telèfon 112 d'emergències ha rebut unes 180 trucades. Els bombers de la Generalitat hi dediquen 10 dotacions terrestres i 3 mitjans aeris. Segons dades dels agents rurals, la superfície afectada és d'unes 4 hectàrees. D'altra banda, recordem també que els bombers treballen des d'aquest matí amb 9 dotacions en l'incendi d'una masia a Aiguaviva. I més successos, els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una dona de 75 anys aquesta passada nit en un camp de panís a Soses, al Segrià, pels vols de 10:15. Els cossos d'emergència van rebre un avís sobre la desaparició d'una dona en aquesta localitat del Baix Segre. Immediatament es va iniciar la recerca, que malauradament va acabar desembocant amb la troballa de la mort de la víctima. Els Mossos d'Esquadra han comprovat que es tractava d'una mort amb indicis de violència. La Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial de Ponent s'ha fet càrrec del cas per esclarir els fets, que estan sota secret de sumari. A més, desenes de persones han fet avui un minut de silenci davant de l'edifici de l'Ajuntament. Recuperem el tema d'incendis, perquè estem en una nova jornada marcada per les altes temperatures i, per tant, amb aquest elevadíssim risc. Els agents rurals han activat el Pla Alfa al nivell 4 a 21 municipis de 7 comarques i el nivell 3 a 177 municipis més. A més, continua restringit l'accés a 3 espais naturals: Baronia de Rialb, Ribera Salada i Espai Natural del Montmell Marmellà. I pel que fa a mobilitat, la xarxa ferroviària catalana manté 183 trams, amb la velocitat limitada, que afecten 163 quilòmetres de via, segons l'últim document setmanal de limitacions d'ADIF. En aquest aspecte, 6 mesos després de l'accident de Gelida, la situació està lluny de normalitzar-se, ja que poc abans del sinistre les limitacions afectaven només a una norantena de punts. I en els esports, el MetLife Stadium de Nova Jersey, amb capacitat per a 82.500 espectadors, serà l'escenari de l'esperada final del Mundial de Futbol entre Espanya i l'Argentina, que es disputa aquesta nit a partir de les 9. Els espanyols busquen el seu segon Mundial i els argentins el seu quart. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Ràdio Arenys, la primera en entreteniment. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
3: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
4: Programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock. Passa, passa. Ja estàs viatjant per aquesta fantàstica màquina del temps del coco. Algú va dir, bé, concretament va ser la veu. Frankie, Ulls Blaus, Sinatra. La millor venjança és un gran èxit. Bueno, jo no sé si aquest programa té molt d'èxit. Sé que té molts amics. Sé que alguns el consideren un programa elitista. No sé si això és bo. Segurament sí, eh? Bueno, ho diuen perquè al llarg de la història del programa hem sortit a vegades en horaris marginals, teòricament de poca audiència, però ens han seguit per tot arreu i per diferents punts. I aquí estem, amb els habituals, des dels inicis, i tots els que us aneu incorporant cada setmana, a cada cançó, a cada bon record. Moltíssimes gràcies a tots, i recordeu que, com tots els estius, no parem. No parem per vacances, no, no. Vagis on vagis, i amb qui vagis, siguis on siguis, arreu de Catalunya, Andorra i les Balears, a través de 125 emissores per la FM, algunes d'elles també per la TDT, en diferents dies i horaris, i sempre, a qualsevol raconet del món, pots escoltar-nos quan et vingui de gust, quan puguis, en diferit, íntegrament o per fragments, o descarregant el programa i portar-lo amb tu allà on vagis, a les plataformes iVox.com. També estem a Spotify, al YouTube, a Amazon Music, a Apple, iTunes... Bueno, que no perdis la sintonia. I si podem, ens veiem en un dels bolos d'estiu d'aquest programa, per exemple, el més multitudinari cada any. Ja sabeu que ha estat el de la Garriga. Enguany serà en divendres per primera vegada, perquè sempre havia sigut en dissabte. El pròxim divendres 31 de juliol, Festa Cocodril a la Garriga, i a la Catedral de Barcelona, un any més, a la plaça nova de la Catedral, enguany el dissabte 15 d'agost. Ah, i tots els diumenges tarda, a la discoteca Barrocos de Barcelona, carrer Aribau 242, també ens trobem els cocos més bailongos. Quina és la teva?
5: Hola, Albert, què tal? Soc l'Eugènia. Com anem? Mira, en aquesta ocasió et truco per demanar-te una cançó, que a veure si saps tu quina és. És del Supertramp i se senten unes campanades al fons i unes veus que es van afegint en els sons dels instruments.
4: El repte ha sigut molt fàcil, Eugènia. És l'immensa Fool's Overture, l'obertura de Bojos. No l'escoltem sencera perquè és bastant llarga, però és un autèntic regal poder compartir-lo encara avui dia.

Potser estaràs pensant com jo que ja no es fan cançons així, oi? La Fools Overture, li tinc un carinyo especial perquè a més va ser un dels primers discos que vaig presentar en directe per la ràdio. Corria 1977 i estàvem a la mítica Ràdio Club 25, on en aquell temps ens permetíem el luxe a vegades de posar tota una cara sencera d'un long play d'un llarga durada a 33 revolucions per minut, sense dir res, sense publicitat. En fi, una disfrutada. Fools Overture. Oh, quins bons records.

Sí, perquè aquest és un programa revival i ara posarem una novetat discogràfica. La que està sonant és de 1989 i serveix per situar-te en Carly. Carly Simon. Va ser un dels seus èxits fets per una banda sonora. Let the river run. Deixa que corri el riu. Per una pel·li que aquí es va dir Armes de Mujer, protagonitzada per Melanie Griffith i Sigourney Weaver. Bueno, molts de vosaltres ja sabeu que tinc una debilitat especial per Carly i estic molt content perquè ara, als seus 82 anys, està a punt de publicar un nou disc amb 12 cançons inèdites després de 18 anys sense publicar res. L'àlbum sortirà el 14 d'agost, però ja hem aconseguit la cançó principal de l'àlbum. Es diu Howl, Udolar. L'àlbum es dirà Come in Waves. El single és un himne folk-pop en el que la veu travessa una muntanya russa d'emocions i diu, per exemple, està entre la traïció i el perdó. Es tracta d'alliberar la frustració perquè no s'acumuli. Parla de qualsevol situació en la que s'hagi trencat la confiança. I diu, aulla com el vent, rugeix com el riu, gemega com la pluja, xiula com el foc, plora, crida i tremola i aranya la lluna.

Doncs em sembla, maca, clar, que jo amb Carly no puc ser gaire neutral. Des que un llunyà 1973 me la va presentar amb Joel Sobvein, el mestre Rafael Túria per la ràdio, que els dos vam quedar ben encisats per ella. Content de que ara, amb 82 anys, publiqui un nou disc amb 12 cançons inèdites el pròxim 14 d'agost.

0: Recordes Cocodril?
1: Doncs jo m'imagino que sí, que molts se'n recorden d'aquest Get Ready que durava més d'un quart d'hora, tota la cara d'un long play. En aquelles festes particulars, també anomenades guateques, anava de conya quan ningú volia posar discos perquè estàvem ocupats.

estàs pensant el títol del tema? Del tamarro? No et surt, ara? Sí, home, sí, dona. Era Get Ready.

L'hem posat com introducció perquè l'amic Manel des de Barcelona ens diu en el seu correu rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com: Hola Albert, hi ha una cançó dels americans Ray Earth que es titula Dreamer i que no és de les més conegudes, i per això m'agradaria compartir-la amb els Cocos. La podries posar al programa? Moltes gràcies. Doncs mira, ja està sonant. I a més per primera vegada. És de 1968 i ells, els Ray Earth, eren americans, sí. De Detroit, concretament.

Dreamer. Somiador. Per cert, Coco, encara somies en blanc i negre? És molt artístic, és molt maco, però de tant en tant somia en colors. Aquí música per somiar despert. Has connectat amb el Coco. Música de categoria, de bon gust. Com aquest tamarro poc conegut de Ray Earth, del 1968, que ens proposa l'amic Manel des de Barcelona, i que, com que és un lantorro...

0: rosas rojas.
1: Rosas rojas a ti. Te he comprado esta noche.
0: Una cançó recurrent en la història d'aquest programa.
1: Sabes muy bien.
0: Se'n recorda d'ella molta gent.
1: Lo que quiero de ti.
0: El cantant i actor Massimo Ranieri, nascut a Santa Lucia, Nàpols, ara té 75 anys. Massimo Ranieri. Bueno, la cançó és del 1970.
2: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Però m'heu portat el piano avui. On és? On és el piano, que no el sento? A veure... Ah, sí, aquí està, aquí està. A través de 125 emissores que emeten aquest programa en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Per la FM, però algunes d'elles també per la tele en simultani, per al canal de ràdio de la TDT. No perdis la sintonia. No, tampoc a l'estiu. Estarem amb tu, com sempre hem fet històricament. Perquè, a més, a l'estiu ens descobreixen sempre molts oients que la resta de l'any, per diversos motius, no tenen tant de temps per escoltar la ràdio. La teva vella amiga de sempre. Per cert, que fa un moment escoltàvem a Carly Simon, i avui

meva especial, voldria posar-vos una del que va ser parella, sobretot sentimental, però també en alguna ocasió artística, de Carly, un dels cantautors que m'ha agradat sempre més, James Taylor, amb una cançó que aquí no va sonar gaire, però jo em sembla que us agradarà, que es diu How Sweet It Is To Be Loved By You, és a dir, que dolç és ser estimat per tu. James Taylor la va publicar el 1975, però era original de Marvin Gaye, de principis dels anys 60, i va comptar, perquè llavors era encara matrimoni, amb la col·laboració de la seva dona, Carly Simon, que li va fer les veus.

0: Thank you, baby.
1: How sweet it is to be loved by you.
2: How sweet it is to be loved by you.
1: K2 és ser estimat per tu. James Taylor versionant una cançó original de Marvin Gaye de principis dels 60 al 1975.
2: How sweet it is to be loved by
1: amb la col·laboració de la seva dona aleshores, Carly Simon, fent-li veus. Dolç és ser estimat per tu. En realitat, el que volem tots és això. Que ens estimin, oi que sí? També els que fem ràdio. Però també volem moltes més coses. Almenys ho intentem. Que aquí t'hi trobis a gust. Que recomanis el programa als teus amics, coneguts i familiars. No ens podem queixar gens. Això porta en antena moltíssims més anys dels que ens vam imaginar quan vam començar el llunyà octubre del 93. I cada vegada en som més i rebem més correus aquí a cocodrilclub@gmail.com. Des de Barcelona m'escriu la Lídia Molina, que em diu: Albert, ja tinc les entrades per anar al Liceu a veure el concert del Consorcio. M'agraden des que eren mocedades, per això et demano adiós, amor, que fa molts anys que no escolto. Petons. Sí, el concert es diu De Mocedades al Consorcio el 17 de juliol, divendres, a 9:15 del vespre, al Liceu de Barcelona. La cançó que ens demanes és de 1973.

0: Adiós, amor. No és de les més famoses, però la Lídia s'han recordat d'ella. La Lídia Molina de Barcelona, que ja té les seves entrades per al concert de Mocedades. Bueno, de Mocedades al Consorci, es diu. Per al pròxim 17 de juliol a les 20:30 al Liceu de Barcelona. I ara, una raresa d'aquelles que ens agraden i que ens fa arribar en Carlos Muñoz Muriedas. Gràcies, Carlos, perquè no teníem ni idea de que el gran actor espanyol José Luis López Vázquez cantés. I ho va fer a la banda sonora d'una pel·lícula de 1971 anomenada Black Story, dirigida per Pedro Lazaga. Era una comèdia negra, una autèntica raresa insòlita del cinema espanyol. Canta José Luis López Vázquez.
1: Un hombre soy de gran valor.

0: diversión.
1: Doncs no ho va fer gens malament, José Luis López Vázquez. Gràcies per aquesta anècdota. Amic Carlos, Carlos Muñoz Muriedas. Algú va dir, tots els finals també són inicis, només que en aquell moment no ho sabem.
2: Gràcies per ser ràdio.
3: Cocodril Club.
4: Oh, está bien con la radio.
3: Cocodril Club, amb Albert

quina gràcia. Quants anys feia que no sentíem aquest Más Sexy. Ha estat gràcies a l'amic Josep Lluís, que ens escolta i escriu des de Sabadell. Què passa?

Curiós, no? Sexy en l'autonomia, sexy en l'estatut. És que era 1980, temps de transició. Ens diu en Josep Lluís... Hola, Albert, te'n recordes del grup COF? Mira, ja estan sonant. Fa molts anys que t'escolto, però no he sentit mai les seves cançons al Coco. Doncs tens raó. Diu, el Mas Sexy, les xiques són guerreres, m'encantaven. Diu en Josep Lluís, quan van sortir flipàvem aquestes cançons. Clar, que era molt jove. Gràcies, Josep Lluís. Doncs sí, COF van ser pioners del rock espanyol dur i des de Madrid, que és on es van formar, i per cert, segueixen actius.

0: Van ser dels pioners en fer rock espanyol a principis dels anys 80. Des de Madrid es diuen Coz. Les xiques són guerreres i abans Más Sexy, les seves cançons més famoses, que ens ha demanat l'amic Josep Lluís des de Sabadell.
1: T'acompanya Albert Malla.
0: I ho penso fer tot l'estiu. No tanquem per vacances. Vagis on vagis. I amb qui vagis. Siguis on siguis. Quan et vingui de gust, quan et vagi bé, pots escoltar-nos en diferit a qualsevol lloc del món. Íntegrament o per fragments, o descarregar els arxius i portar-los amb tu quan vagis en avió, quan condueixes, quan passeges, al mar o a la muntanya. El Coco t'acompanya. Trobaràs els últims programes emesos a la plataforma iVox.com, entre d'altres llocs. Ara, des de Lleida, la Gemma Castillo ens diu: hola, Albert, no va ser gaire coneguda, però tinc un bon record d'una cançó anomenada Servicio Especial. No recordo quin grup la cantava, però estic segura, per diversos motius, que va sortir el 1984. Espero que la localitzis i moltes gràcies. Doncs sí, perquè en el seu moment va sonar bastant, tot i que després ja no us heu recordat mai més d'ella. Per si t'interessa, el grup era Platino. Un grup de València. Sí, Gemma. El disc va sortir el 1984.

0: Servicio especial.
1: Un servicio especial.
0: Bueno, el protagonista de la cançó no ens diu si finalment aconsegueix aquest servei tan especial. Des de València, el grup Platino.
1: Necesito esta noche.
0: Servicio especial.
1: Un servicio especial.
0: La cançó de la Gemma Castillo, de Lleida, on cada vegada tenim més amics.
1: Algo nada vulgar.
0: Sí, del 1984.
1: Necesito esta noche.
0: Però amb aquella immediatesa que només dona la ràdio, anem al 1972, perquè així ens ho demana des de Tarragona en Carles Miranda. Bueno, ja saps que per posar-te en contacte amb el programa pots fer-ho per correu electrònic. Envia'm un e-mail a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. En Carles Miranda de Tarragona diu: molt bé, Albert, fas l'únic programa on podem recordar peces molt bones d'abans. Per exemple, la que jo et demano, All the Way from to Memphis, o dels Mott the Hoople. Què et sembla? Em sembla que tens molt bona memòria i molt bon gust. Això és una, per mi, almenys, és una disfrutada. Però no sóc l'únic, eh? Per exemple, el gran David Bowie adorava aquesta banda Mott the Hoople, que són britànics, i fins i tot Bowie els hi va escriure alguna cançó. Aquesta que tu dius, All the Way from to Memphis, és a dir, des de Memphis, va sortir el 1972.

0: Aquesta era la música de la banda Mott the Hoople. El seu èxit més important, tot i que aquí no va sonar gaire, All the Way from to Memphis, des de Memphis i des del 1972. Britànics. Els ha recordat l'amic Carles Miranda, des de Tarragona. Què tal, Tarragona? I els habituals ja sabeu que ens agrada marxar ballant.
1: Hey, Mr. DJ, where are you?
0: Els més ballats de la història. Digue'm una cançó que t'hagi fet ballar. Una, sí, de qualsevol dècada, dels anys 60, 70, 80, 90, 2000. I aprofita per dir-me quina era la teva discoteca preferida, que segurament ja no existeix, però molts altres oients la recordaran. I digue-m'ho aquí a cocodrilclub@gmail.com com ha fet la Vicky Leiva des de Barcelona, que ens diu: F.R. David va triomfar en Wars. Sí, certament. Una cançó que per molts cocos és més que una bona cançó, és tot un himne, perquè van començar a estimar la música quan ella va sortir el 1983.

Words, paraules, és un himne atemporal que va aconseguir capturar la frustració i vulnerabilitat que sentim a l'intentar expressar amor. Ai, a vegades les coses són tan complicades. El seu intèrpret F.R. David, com ens diu la Vicky, va tenir altres èxits, però menors. Com un que es deia, igual que el de John Miles, però que no té res a veure, senzillament, Music.

0: Però tot això ve perquè la Vicky vol reivindicar Sahara Night de 1986, aquesta nit sahariana. Ara F.R. David té 79 anys. Sí, és francès, però d'origen tunisià. Va nascut a Tunísia. La music dels Cocos, com sempre, al teu costat. Gràcies per el teu correu, Vicky, que, per cert, ens diu que la seva discoteca preferida era Camelot, al costat de la plaça Urquinaona de Barcelona. Doncs tens raó, no va ser tan famosa com Gors, però Sahara Night també era molt agradable. Un últim favor, per al mateix preu. Si no et sap greu, procura ser feliç, Cocodril.
1: Cocodril Club. El programa Revival de la...

0: ¿Sabías que...?
1: La danza de los viejitos a Mèxic és una dansa tradicional originària de l'estat de Veracruz i es caracteritza pels seus moviments lents i elegants, realitzat per persones grans que vesteixen vestits tradicionals. La dansa es va originar a l'època colonial i es creu que va ser creada com una forma de sàtira social, ja que els moviments i la vestimenta dels ballarins parodiaven els espanyols i la seva forma de ballar. El més curiós és que, malgrat el seu origen satíric, la dansa de los viejitos s'ha convertit en un símbol cultural de Mèxic i és apreciada per la seva bellesa i gràcia. Els ballarins, que solen ser homes d'avançada edat, es preparen durant mesos per fer aquesta dansa a festivals i celebracions.

0: Els èxits de tots els temps a Ràdio Arenys.
1: Ràdio Arenys, 91.2 FM.

Els carrers sempre estan bruts. No hi ha dubte que patim una gamma massa extensa d'olors sense controlar. I alguns d'ells són massa intensos, tots

toca. Au, europeu, au, au, europeu, au, toca més. Som un poble mal mirat pels vertaders europeus. Tenim oberts massa bars, massa menjars esposats, amb algunes parts innobles d'animals sacrificats. Pot ser budell, sang, entranyes, potes, caps, cervells o cors.

fent coses molt rasposes. Els nostres majors s'afinin com si la gola els fallara, com si els hiciera un turbant i els ulls els feren en blanc. Tot això i tantes més coses, cal estampar-les d'un col contra una paret ben llissa.

Cal dir que d'uns anys ençà anem guanyant alguns punts i anem fent per corregir-nos de les lacres més notòries que poden dificultar la integració europea. No hi ha al carrer tanta gent, no es va tant dels espectacles, es veu més televisió, es compra més envasat el menjar, més congelat.

gepa. Au, europeu, au, toca bé. Moltes fàbriques i indústries no se podran mantenir, perquè són indústries xungues que s'han de reconvertir. Hi haurà més gent al carrer sense treball ni jornal, i això mentre entrem a Europa és un tribut a pagar. Les taronges i altres fruites tampoc podran ser venudes, perquè hi ha uns mecanismes compensatoris que de moment no permeten satisfer eixe mercat. La gasolina caldrà pujar de preu més que a Europa. En general tot serà molt més car que ara fa un any. No pot ser que vinguin ara a passar l'estiu pensant els europeus que assajar.

carrer estret i anava tota soles, només acompanyat per l'ombra que causava mon cos il·luminat, il·luminat pels pàl·lids reflexos d'un estel, per un farol cloròtic pels ulls d'un gat rebel. Havia plogut força, lliscava un fred molt fi i quatre campanades cridaven al matí. Llavors, desensonyant-me, giri l'esguard al cel per contemplar el llustre que feia un pobre estel. I en una casa fosca del temps de l'antigor

si una parella de mans plens de dolçor trenaven els oficis frenètics de l'amor. Qui sap si un matrimoni vetllava pel perill de vora que es moria de mica en mica el fill. Qui sap si pel contrari neixia un nou infant entre un somriu sombrívol.

gran. Qui t'ha vist tan rica i plena? Ara el rei no

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Eduard París. Els bombers de la Generalitat, els de Barcelona i ADF treballen des de primera hora de la tarda en un incendi de canyes i matollar al Prat de Llobregat, a tocar de la carretera B250, que ha quedat tallada entre les autovies C31 i B20, prop del nus del Llobregat. Recordem també que els bombers continuen treballant en un altre incendi, en aquest cas des d'aquest matí, a una masia d'aigua viva. Precisament donem un cop d'ull al trànsit perquè a hores d'ara hi ha diverses afectacions a la xarxa viària a banda d'aquesta que hem comentat per l'incendi al Prat de Llobregat. Per això, connectem en directe amb el Servei Català de Trànsit. Mireia Camats, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. A hores d'ara la B250 està tallada al Prat de Llobregat en tots dos sentits per un incendi de vegetació. Pel mateix motiu, a la B20 s'ha tallat un carril entre Cornellà i l'Hospitalet de Llobregat en sentit Barcelona i hi ha retencions en aquest tram. A l'autopista AP7 hi ha retencions en diferents trams entre Hostalric i Santa Maria de Palautordera i de Llinars la Roca i a Montornès en sentit sud. A la mateixa AP7 hi ha 6 quilòmetres de retenció a Montroig del Camp en sentit nord per un accident. També hi ha lentitud i aturades entre Santa Oliva i Santa Margarida i els Monjos i de Vilafranca Sobirà en sentit nord. A l'enllaç de la C31 amb la C65 hi ha retencions de Platja d'Aro i Agustera en sentit Vidreres. A més, a la C65 hi ha hagut un accident a Santa Cristina d'Aro en sentit nord i s'ha restringit l'accés cap a la C250Z. També comentar-vos que la Nacional 340 hi ha qual Vendrell en sentit Barcelona a la 2 i retencions a Jorba en sentit Barcelona a la C31, retencions a Vilanova i la Geltrú i de Gavà al Prat de Llobregat en sentit nord. A la C32 hi ha retencions a Sitges i de Gavà a Cornellà en sentit Barcelona. I pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la ronda litoral hi ha retencions de Sant Adrià a la Barceloneta en sentit Llobregat i a la ronda del Cua entre el nus de Trinitat i Horta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
1: Moltes gràcies. Mira, ja seguim parlant ara de successos perquè els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta aquesta passada nit d'una dona de 75 anys en un camp de panís a Soses, al Segrià. El cas es troba sota secret d'actuacions. Recordem també que desenes de persones han fet un minut de silenci aquest migdia davant de l'edifici de l'Ajuntament i que el municipi ha decretat 3 dies de dol oficial. En matèria d'incendis, recordem que de cara demà el Pla Alfa es mantindrà activat amb el nivell 4 de risc extrem a 37 municipis de 7 comarques i amb el nivell 3 de perill molt alt hi haurà 219 municipis més de 23 comarques i continuarà restringit l'accés als 3 espais naturals: Baronia de Rialb, Ribera Salada i l'Espai Natural de Montmell, Marmell. I en els esports, recordem, queden ja només 2 hores, ara ja menys, per a la final del Mundial entre Espanya i Argentina, que començarà a partir de les 9 a Nova Jersey. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Els èxits de tots els temps a Ràdio Arenys.
3: Ràdio Arenys, 91.2 FM.

0: Ràdio Arenys. El Rial, el centre odontològic de confiança on cuidem de la teva salut bucodental. Al nostre centre hi trobaràs totes les especialitats: odontologia general per nens i adults, ortodòncia, odontologia preventiva, cirurgia bucal i implantologia, endodòncies, pròtesis i odontologia estètica. Troba'ns al Rial Sa Clavella número 36 o al telèfon 93 792 2101. Centre Odontològic El Rial.
1: A Gestoria Arenys apostem per la millora contínua. Per això implementem un nou horari pensat per afavorir tant l'atenció al client, perquè podreu fer tràmits i consultes al llarg de tota la jornada, com l'equilibri professional i personal del nostre equip. A partir d'ara, us atendrem de dilluns a divendres, de 9 del matí a 5 de la tarda, de manera ininterrompuda a Riera Parafita 63 d'Arenys de Mar. Contacta amb nosaltres al 93 792 0450 o a gestoria@gestoriaarenys.com. Gestoria Arenys. El nostre compromís és estar al vostre costat, com sempre, amb la professionalitat i confiança que ens defineixen. I ara, amb més energia i millor organitzats.
2: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93

0: 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
1: Restaurant El Portinyol, Arenys de Mar.
2: Indret on la tradició i l'artesania culinària es fusionen de manera màgica.
1: Gaudeix de la nostra cuina de temporada i les millors paelles de la zona, elaborades amb un sofregit de llarga cocció, amb ingredients frescos i molta passió.
2: Tasta les exquisides garotes. És la nostra especialitat i no et deixaran indiferent.
1: Disposem d'àmplia terrassa coberta a peu de platja i també tenim els salons per a tot tipus d'esdeveniments.
2: Reserva ja la teva taula i descobreix el gust autèntic del Mediterrani.
1: T'esperem per oferir-te una experiència inoblidable. I deixa't sorprendre.
2: Info i reserves al 93 131 1100.
1: Visiteu www.elportinyol.com.
3: Ràdio Arenys. Comparteix grans artistes amb la primera música. Ràdio Arenys.

0: Ràdio Arenys.
1: A Autocinera som especialistes en planxa, pintura i mecànica. Treballem amb totes les assegurances i t'oferim el millor servei. 40 anys d'experiència ens avalen.
2: Ens trobaràs a la Rial Pau Costa 27, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 143 03 64 i deixa el teu cotxe en mans de professionals.
1: El teu vehicle de rènting necessita una reparació? Autocinera, confiança i qualitat al teu servei.
3: Punta i taló. La teva botiga especialitzada en la reparació de calçat, roba i descosits, entre moltes altres coses. Únics en la zona, reparem i cosim tot tipus de teixits, pells i cuirs. Cinturons, cremalleres de tota mena, tendals...
1: A Punta i Taló no donem res per impossible. Consulta'ns. També tenim una àmplia varietat d'accessoris, joguines i portes màgiques per al ratolí de les dents.
3: Tot 100% artesanal. Estem a la Riera i Penya número 15 d'Arenys de Munt. Telèfon 639 21 32 82 i també visiteu el nostre Instagram Punta i Taló.
4: Munt Bikes a Arenys de Munt.
3: La teva botiga de bicicletes de referència.
4: Treballem amb les millors marques.
3: Venda, taller propi i lloguer de bicicletes elèctriques per als caps de setmana.
4: Elèctriques, BTT, carretera, infantils i de segona mà les trobaràs a la nostra web.
3: Finançament a 24 mesos.
4: Munt Bikes.
3: Ens trobaràs a Arenys de Munt, a peu de carretera i ara també a Granollers.
4: Truca'ns al 93 793 91 35 i segueix-nos a Instagram.
3: Munt Bikes, perquè cada pedalada compta.
5: Busques pis o casa a Arenys de Mar? A Finques La Riera som especialistes en compra i venda des de fa més de 30 anys. Visiteu finqueslariera.com o veniu a veure'ns al nostre despatx de Riera Parafita 5, telèfon 93 792 3702.
6: Descobreix els nous serveis de Maresmauto.
7: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
6: A Maresmauto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
7: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
6: Revisions multimarques sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
7: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
6: Maresme Auto. Gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
8: Notícies en xarxa.
9: Bona tarda, són les 8, us parla Eduard París. Els bombers de la Generalitat han donat per estabilitzat el foc que a primera hora de la tarda ha cremat canyes i matollar al Prat del Llobregat. Per la proximitat de les flames s'ha tallat la carretera B250 en tots dos sentits de la marxa i a hores d'ara aquesta carretera continua tallada i també s'ha bloquejat un carril de la ronda de dalt entre Cornellà i l'Hospitalet de Llobregat en direcció Barcelona. A conseqüència dels talls, les dues vies han acumulat lentitud i aturades de trànsit durant aquesta tarda i a hores d'ara encara n'hi han algunes. Segons les xifres dels agents rurals, el foc ha calcinat unes 4 hectàrees i en les tasques d'extinció també hi han treballat les ADF i els bombers de Barcelona. Més successos. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una dona de 75 anys aquesta passada nit en un camp de panís a Soses, al Segrià. Pels vols de 3:15, els cossos d'emergència van rebre un avís sobre la desaparició d'una dona en aquesta localitat del Baix Segre. Immediatament es va iniciar la recerca que malauradament va acabar amb la troballa de la víctima. Els Mossos d'Esquadra van comprovar que es tractava d'una mort amb indicis de violència. La Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial de Ponent s'ha fet càrrec del cas per esclarir els fets que estan sota secret de sumari. Avui desenes de persones han fet un minut de silenci davant de l'edifici de l'Ajuntament i el municipi ha decretat 3 dies de dol oficial. Recuperem el tema dels incendis perquè els agents rurals informen que per aquest dilluns la previsió del Pla Alfa és que s'activi el nivell 4 per perill extrem a 37 municipis de 7 comarques. A més, es preveu activar el nivell 3 per perill molt alt a 219 municipis més. També continuarà restringit l'accés als 3 espais naturals que estan restringits durant tot el cap de setmana, Baronia de Rialb, Ribera Salada i l'espai natural de Montmell-Marmellà. A banda d'això, es demana extremar les precaucions, evitar qualsevol activitat que pugui generar un foc i respectar les restriccions per garantir la seguretat de les persones i protegir el medi natural en una situació de risc molt elevat. I en cultura recordem que Rick Astley ha enlluernat el públic del Festival Cap Roig aquesta passada nit amb un concert ple d'energia, carisma i on l'humor britànic també va formar part de l'espectacle. Acompanyat d'una àmplia banda, el cantant va fer un recorregut per més de 4 dècades de trajectòria interpretant els seus temes més emblemàtics. I tanquem amb els esports. Estem ja a menys d'una hora per a l'inici de la final del Mundial que es disputarà al MetLife Stadium de Nova Jersey. Davant de 82.500 aficionats, la selecció espanyola buscarà el seu segon títol mundial davant l'Argentina de Leo Messi, que buscarà el seu segon consecutiu. Fins aquí les notícies en xarxa.
8: Notícies en xarxa.
0: Els èxits de tots els temps a Ràdio Arenys.
10: Ràdio Arenys, 91.2 FM. Vols participar? Truca al 93 795 79 12.

Benvinguts a Ràdio Arenys. Avui us presentem un nou capítol dels nostres programes musicals monogràfics dedicats a explorar en profunditat els grans artistes, gèneres i èpoques que han marcat la història de la música. Des de clàssics eterns fins a descobriments contemporanis, prepareu-vos per un viatge sonor que us transportarà a través de melodies, ritmes i anècdotes inolvidables. Quedeu-vos amb nosaltres i deixeu que la música parli per si sola. Comencem!

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
1: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
2: Marta.
3: Ei, hola, com estàs?
2: Superbé, cada dia em sento millor.
3: I el secret?
2: Doncs ho tens ben a prop.
3: Sí?
2: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
3: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
2: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
4: A Salvà Cot Pastisseres fem dolços artesans amb ingredients de qualitat i passió per la pastisseria.
5: Gaudeix dels nostres pastissos, galetes i brioixeria i vine a esmorzar o berenar en un espai acollidor.
4: Ens trobaràs a Riera Bisbe Pol 30, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 194 03 37 o segueix-nos a Instagram @salvacotpastisseres.
5: Salvà Cot Pastisseres, el plaer dels petits moments.
6: Segueix-nos a les xarxes socials.
0: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
7: A Autocinera som especialistes en planxa, pintura i mecànica. Treballem amb totes les assegurances i t'oferim el millor servei. 40 anys d'experiència ens avalen.
4: Ens trobaràs a la Rial Pau Costa 27, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 143 03 64 i deixa el teu cotxe en mans de professionals.
7: El teu vehicle de rènting necessita una reparació? Autocinera, confiança i qualitat al teu servei.
8: Punta i Taló. La teva botiga especialitzada en la reparació de calçat, roba i descosits, entre moltes altres coses. Únics en la zona, reparem i cosim tot tipus de teixits, pells i cuirs. Cinturons, cremalleres de tota mena, tendals...
7: A Punta i Taló no donem res per impossible. Consulta'ns. També tenim una àmplia varietat d'accessoris, joguines i portes màgiques per al ratolí de les dents.
8: Tot 100% artesanal. Estem a la Riera i Penya número 15 d'Arenys de Munt. Telèfon 639 21 32 82 i també visiteu el nostre Instagram Punta i Taló.
0: Ràdio Arenys.

Ràdio Arenys. Sonant Ràdio Arenys. Ràdio Arenys. Els primers en música. A Ràdio

Conserves Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserva Cinera, un programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Omplim la ràdio d'una selecció única dedicada a un artista, un grup o una temàtica especial, de la millor música de tots els temps. Aquí, a Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Omplim l'antena d'una selecció única dedicada a un artista, un grup o una temàtica especial, recordant la millor música de tots els temps.

0: Segueix-nos a les xarxes socials: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys, busca'ns.
1: Segueix-nos a les xarxes socials.
0: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys, busca'ns.
2: Moonbikes a Arenys de Munt.
3: La teva botiga de bicicletes de referència.
2: Treballem amb les millors marques.
3: Venda, taller propi i lloguer de bicicletes elèctriques per als caps de setmana.
2: Elèctriques, BTT, carretera, infantils i de segona mà, les trobaràs a la nostra web.
3: Finançament a 24 mesos.
2: Moonbikes.
3: Ens trobaràs a Arenys de Munt, a peu de carretera i ara també a Granollers.
2: Truca'ns al 93 793 91 35 i segueix-nos a Instagram.
3: Moonbikes, perquè cada pedalada compta.
4: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
5: Com pot ser, si sempre feu fotos?
4: Sí, però no són de veritat.
5: I si li regalem un reportatge?
4: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
6: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
7: A AXA Capgròs Assegurances treballem per oferir-te solucions asseguradores adaptades a les teves necessitats.
8: A Arenys de Mar, l'Estefania Comí i l'Agustí Massuet lideren un equip expert en assegurances de salut, vida, llar i empreses, amb un servei proper, eficient i totalment personalitzat.
7: Confia en l'experiència d'AXA. Protegeix el teu present i assegura el teu futur amb la professionalitat que et mereixes.
9: Bar-restaurant El Capote, al cor d'Arenys de Mar. Gaudeix d'un ambient acollidor i de l'autèntica cuina mediterrània. Paelles, fideuàs, carns, guisats... Econòmic menú diari de dilluns a divendres i menú especial als caps de setmana i festius. Servei de rostisseria amb plats cuinats per emportar. Bar-restaurant El Capote, a la Riera Bisbe Pol número 7. Més informació i reserves al 93 792 3000.
10: Busques pis o casa a Arenys de Mar? A Finques La Riera som especialistes en compra i venda des de fa més de 30 anys. Visiteu finqueslariera.com o veniu a veure'ns al nostre despatx de Riera Parafita 5, telèfon 93 792 3702.
11: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Eduard París. Un infant de 6 anys ha mort a una piscina de Calella al Maresme, segons ha informat Protecció Civil. L'avís s'ha rebut a les 6 d'aquesta tarda. El sistema d'emergències mèdiques ha mobilitzat 4 ambulàncies i un equip de psicòlegs. També els Mossos d'Esquadra i la policia local s'han desplaçat fins al lloc dels fets. Es tracta de la 7a víctima mortal banyista a les piscines catalanes des de l'inici de la campanya de bany el passat 15 de juny. Més successos perquè els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una dona de 75 anys aquesta nit passada en un camp de panís a Soses. Pels vols de 3:15, els cossos d'emergències van rebre un avís sobre la desaparició d'una dona en aquesta localitat del Baix Segre. Immediatament es va iniciar la recerca d'aquesta persona que malauradament es va trobar sense vida. Els Mossos han comprovat que es tracta d'una mort amb indicis de violència. La Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial de Ponent ja s'ha fet càrrec del cas, que es troba sota secret de sumari. Desenes de persones han fet avui un minut de silenci davant de l'edifici de l'Ajuntament. I en matèria d'incendis, els bombers de la Generalitat han donat per estabilitzat el foc que a primera hora de la tarda ha cremat canyes i matollar al Prat de Llobregat. Per la proximitat a les flames s'ha tallat la carretera B250 en tots dos sentits de la marxa i també s'ha bloquejat un carril de la Ronda de Dalt entre Cornellà i l'Hospitalet de Llobregat. Segons les primeres xifres dels agents rurals, el foc ha calcinat unes 4 hectàrees. En les tasques d'extinció també hi han treballat les ADF i els bombers de Barcelona. No deixem de parlar d'incendis perquè els agents rurals informen que per demà dilluns la previsió del Pla Alfa és que s'activi un dia més el nivell 4 per perill d'extrem a 37 municipis de 7 comarques i a més s'activarà també el nivell 3 per perill molt alt a 219 municipis de 23 comarques més. Continuarà també restringit l'accés a 3 espais naturals, Baronia de Rialb, Ribera Salada i l'espai natural del Montmell Marmellà. Per tot això es demana extremar les precaucions per evitar qualsevol activitat que pugui generar un incendi i respectar les restriccions per garantir la seguretat de les persones i protegir el medi natural en una situació de risc molt elevat. I en els esports, a hores d'ara, comença la final del Mundial de Futbol al MetLife Stadium de Nova Jersey, davant d'uns 82.500 espectadors. Les seleccions d'Espanya i l'Argentina s'enfronten. Els espanyols buscaran la seva segona estrella, mentre que l'Argentina, liderada per Leo Messi, buscarà el que seria el segon Mundial consecutiu i el quart de la seva història. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Els èxits de tots els temps a Ràdio Arenys.
2: Ràdio Arenys, 91.2 FM.
3: Benvinguts a Ràdio Arenys. Avui us presentem un nou capítol dels nostres programes musicals monogràfics, dedicats a explorar en profunditat els grans artistes, gèneres i èpoques que han marcat la història de la música. Des de clàssics eterns fins a descobriments contemporanis, prepareu-vos per un viatge sonor que us transportarà a través de melodies, ritmes i anècdotes inolvidables. Quedeu-vos amb nosaltres i deixeu que la música parli per si sola.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, la darrana de les emissores municipals.

Conserves Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

0: A Ràdio Arenys, conserves cinera.
1: Ràdio Arenys és entreteniment.
2: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
3: Què és la llum zodiacal?

0: micres, d'entre 0,1 i 100 micres. Aquestes partícules dispersen la llum del Sol. I quan hi ha molt poca llum en el firmament, quan no hi ha lluna i quan l'eclíptica està molt inclinada cap amunt, als vespres de primavera o les matinades de tardor, es pot arribar a veure aquesta llum tan feble. La pols que constitueixen les partícules microscòpiques que omplen l'espai interplanetari adopta forma lenticular, amb el pla de simetria coincidint amb l'eclíptica. I la seva densitat, tant de partícules com de flux solar rebut, decreix amb la distància al Sol. Per això, aquesta llum zodiacal s'estén al llarg del zodíac i és força més brillant quan s'observa cap a les parts centrals que cap enfora. En conseqüència, en l'observació, la llum zodiacal es percep com un triangle lluminós, no més brillant que les parts més febles de la Via Làctia, i que costa distingir fins i tot en nits sense llum de lluna.
1: Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la primera. Cada tarda a Ràdio Arenys et convida a un viatge per la costa catalana. Arran de Mar et porta del Cap de Creus al Delta de l'Ebre a través de l'actualitat marinera. De dilluns a divendres, cada tarda de 4 a 6, Arran de Mar, amb Fran Richard. Ràdio Arenys, la primera en fer-se la mar. Una de les coses més boniques de la vida és veure els estels brillant entre els núvols. A Pluja d'Estels parlem de música, poesia i art en general que cau del cel i es queda per sempre al nostre cor amb una brillantor eterna. A Pluja d'Estels t'oferim records i moments que duraran per sempre. Cada dijous a les 8 del vespre, Pluja d'Estels amb Assumpta Vitòria.
2: Luchad y puede que muráis. Huid y viviréis un tiempo al menos. Y al morir en vuestro lecho, dentro de muchos años, no estaréis dispuestos a cambiar todos los días desde hoy hasta entonces por una oportunidad, solo una oportunidad, de volver aquí a matar a nuestros enemigos. Puede que nos quiten la vida, pero jamás nos...

0: Sabies que...
1: A l'estat de Vermont, als Estats Units, la llei prohibeix expressament tenir un rus d'abelles sense registrar-lo. Sembla una llei d'allò més curiosa, però té una raó de ser molt important per la salut de les nostres amigues les abelles i per l'agricultura. Aquesta normativa i altres de similars en diverses parts del món tenen com a objectiu principal el control i la prevenció de malalties que afecten a les colònies d'abelles. En tenir un registre dels apicultors i la ubicació dels seus ruscos, les autoritats poden monitoritzar la salut de les poblacions de les abelles, actuar ràpidament si es detecta un brot de malaltia i informar els apicultors sobre les bones pràctiques i les noves amenaces. A més, facilita la gestió de la pol·linització per a les collites locals. Tot i que sembli una llei estranya, en realitat és una mesura crucial per protegir aquests insectes vitals per al nostre ecosistema i la nostra alimentació.

Conserves Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserva Cinera, un programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Omplim la ràdio d'una selecció única dedicada a un artista, un grup o una temàtica especial de la millor música de tots els temps. Aquí, a Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

0: Segueix-nos a les xarxes socials: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys, busca'ns.
1: Ràdio Arenys, la primera en arribar. Veïns de Mar és un programa d'entrevistes per descobrir la vessant més humana dels nostres protagonistes. Història, societat i cultura s'abracen a Ràdio Arenys. Cada dissabte a les 12 del migdia, Joan Puig presenta Veïns de Mar, al 91.2 de Ràdio Arenys, la primera. Al Sàvia Verda volem ajudar a entendre els efectes del canvi climàtic amb l'ajuda dels millors experts del país. Volem prendre consciència de què podem fer per aturar-lo i avançar en la transició sobre què cal fer. Si vols saber-ne més, sintonitza Ràdio Arenys els dissabtes a la 1 del migdia i els dilluns a 11:45. Sàvia Verda, amb Imma Ranera, a Ràdio Arenys. Perquè la salut del planeta també és la nostra salut. Cada dimarts a les 10 de la nit, Ràdio Arenys et presenta una nova manera de veure la televisió. Joan Bosch i Assumpta Vitòria analitzen els grans programes amb els seus protagonistes. Gran Hermano, Sálvame, els documentals de la 2 o els esports. La Caixa Tonta desvetlla tots els seus secrets a Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.

0: Sabies que...
1: La Coca de Sant Joan és un dels elements més emblemàtics de la revetlla del 23 de juny a Catalunya. Una nit plena de foc, petards, música i tradicions. Aquesta coca dolça es menja per celebrar l'arribada del solstici d'estiu i és considerada un símbol d'alegria i fertilitat. La seva forma ovalada i allargada recorda l'antiga simbologia solar i antigament se li atribuïa la capacitat d'atreure bona sort i prosperitat. La coca de Sant Joan tradicionalment es fa amb una base de brioche i pot anar decorada amb fruita confitada, pinyons, sucre i fins i tot crema o cabell d'àngel. A dia d'avui, n'hi ha versions amb xocolata, nata o farcits diversos. Les fruites confitades, de colors vius, representen les espurnes del foc de la foguera de Sant Joan i els pinyons, el vincle amb la natura i la terra. Tot i que la coca s'associa a la festivitat cristiana, els seus orígens són probablement pagans, vinculats als rituals de fertilitat i culte al sol. Amb el temps, l'Església va cristianitzar la tradició i avui forma part inseparable de la celebració catalana. Menjar coca la nit de Sant Joan és una manera deliciosa de compartir, fer festa i donar la benvinguda a l'estiu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Eduard París. Un home de 76 anys i de nacionalitat francesa ha mort avui a una platja de Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, segons ha informat Protecció Civil. L'avís s'ha rebut a 6:15 de la tarda. La víctima s'estava banyant quan s'ha desmaiat i els socorristes l'han tret de l'aigua. Tot i que han fet les maniobres de reanimació, no han pogut salvar-li la vida. En el moment de l'incident hi havia servei de vigilància i onejava la bandera groga. Des que va començar la campanya de bany el 15 de juny, ja són 12 les persones que han mort a les platges catalanes. I d'altra banda, un infant de 6 anys també ha mort, en aquest cas, a una piscina de Calella, al Maresme, segons ha informat també Protecció Civil. L'avís en aquest cas s'ha rebut a 6:00 de la tarda. El Servei d'Emergències Mèdiques ha mobilitzat 4 ambulàncies i un equip de psicòlegs. També els Mossos d'Esquadra i la policia local s'han desplaçat fins al lloc dels fets. Es tracta de la 7a víctima mortal banyista, en aquest cas, a les piscines catalanes des de l'inici de la campanya de bany. I encara més successos, perquè els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una dona de 75 anys en un camp de panís a Soses. Pels vols de 10:45 de la nit passada, els cossos d'emergència van rebre un avís sobre la desaparició d'una dona en aquesta localitat del Baix Segre. Immediatament es va iniciar la recerca, que malauradament va acabar amb la troballa de la víctima mortal. Els Mossos d'Esquadra van comprovar que es tractava d'una mort amb indicis de violència. La Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial de Ponent ja s'ha fet càrrec del cas per esclarir els fets, que es troba sota secret de sumari. Avui desenes de persones han guardat un minut de silenci davant l'edifici de l'Ajuntament i s'han decretat 3 dies de dol oficial. I els bombers de la Generalitat han donat per estabilitzat el foc que a primera hora d'aquesta tarda ha cremat canyes i matollar al Prat de Llobregat. En aquest cas s'ha hagut de tallar la carretera B250 en tots dos sentits de la marxa. Segons les primeres xifres dels agents rurals, el foc ha calcinat unes 4 hectàrees. En les tasques d'extinció també hi han treballat les ADF i els bombers de Barcelona. De cara a demà, els agents rurals informen que la previsió del Pla Alfa és que s'activi al nivell 4 per perill extrem a 37 municipis de 7 comarques i el nivell 3 en perill molt alt a 219 municipis més de 23 comarques. Es continuarà també restringir l'accés als 3 espais naturals: Baronia de Rialb, Ribera Salada i l'espai natural de Montmell-Marmellà. I en els esports, en joc des de les 9 de la nit, la final del Mundial de Futbol dels Estats Units entre Espanya i Argentina. Al descans, el resultat és d'empat a 0. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: A Ràdio Arenys ens encanta la música. Els grans artistes, els grans temes i les noves propostes tenen un lloc de privilegi a l'antena de Ràdio Arenys. Som la teva ràdio i et coneixem. L'emoció de la música la trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en música.
0: Moments d'òpera.
3: Benvinguts als Moments d'òpera, el programa de la lírica de la xarxa de comunicació local. El 14 de juliol és la Festa Nacional Francesa, moment oportú per recordar la més francesa de les òperes italianes. Avui, La Fille d'Hougegimond.
0: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
3: La Fille d'Hougegimond, és a dir, La filla del regiment, és una òpera divertidíssima, dividida en 2 actes, amb música de Gaetano Donizetti i llibret en francès de Vernois de Saint-Georges i Jean-François Alfred Bayard. L'estrena va ser a l'Òpera Comique de París un 11 de febrer del 1840. A Barcelona va veure's per primer cop el 30 d'agost del 1844, en aquest cas, però, al Teatre Nou. En quant als personatges principals que intervenen en aquesta filla del regiment de Donizetti, la nostra protagonista, la filla en qüestió, és Marie, una noia òrfana i adoptada pel regiment militar del que n'és sergent Sulpice. Un paper, el de Marie, per soprano lleugera de coloratura, que a més ha de tenir un sentit de la comicitat i una important agilitat vocal. És un paper realment vertiginós per qualsevol soprano que vulgui interpretar-lo. La part de Tonio, el nostre coprotagonista, és un camperol enamorat de Magui, a qui un dia va salvar-li la vida, de manera que s'enrola al regiment per poder casar-se amb ella. És una part, la de Tonio, per tenor líric lleuger, un rol molt temut pels mítics llegendaris 9-2 de Pit, que ha de cantar al final del primer acte, que en el passat es cantaven en falset o directament es rebaixaven, cosa absolutament impensable a dia d'avui, ja que l'espectador espera amb molta impaciència l'arribada precisament d'aquesta escena que habitualment, si el tenor està a l'alçada, s'acaba visant. Sulpice és el sergent del regiment, un rol per baríton o baix còmic sense massa dificultat aparent. Ara bé, ha de ser un fantàstic actor còmic. La marquesa de Birkenfeld és una dama aristòcrata que fingeix ser la tieta de Magui, però que en realitat és la seva mare, paper per mezzo-soprano que exigeix vis còmica i agilitat vocal. Hortensius és el criat de la marquesa, paper còmic menor per tenor o baríton. La duquesa de Krakenthorpe és un altre paper còmic per mezzo-soprano, que de fet és una part que permet tota mena d'exageracions, ja que canta molt poc. De fet, en algunes produccions fins i tot no arriba a cantar en cap moment i només intervé parlant al damunt de l'escenari. De fet, és habitual que belles glòries de la lírica interpretin aquest paper permetent-se tot de llicències còmiques. I, és clar, si la veu no està a l'alçada, no passa res perquè la comicitat ho justifica. L'escena a París de la Fille du Regiment l'any 1840, com dèiem, a l'òpera còmic va ser un èxit, però un èxit discret. I, a més, amb l'hostilitat dels músics francesos com Berlioz, que eren recelosos a la fama creixent del compositor italià, aquest famós Gaetano Donizetti. El mateix 1840, al Teatre La Scala de Milà, a Itàlia, es va presentar la versió italiana d'aquest títol, sota el nom de La Fille del Regimento. Però l'èxit decisiu arribaria gràcies a la represa a París de l'any 1850, 10 anys després, amb la famosa soprano Henriette Sontag, fet que va permetre que l'òpera es mantingués en el repertori francès amb assiduïtat, sobretot també per la reivindicació francesa que fa a l'acte segon, com podrem escoltar al llarg del programa d'avui. L'acció se situa al Tirol, és l'any 1805, en el moment d'expansió de les tropes de Napoleó pels territoris dels Habsburg, després de la batalla d'Austerlitz, quan es creà la Confederació del Rin dominada per l'Imperi francès. Això explica la manca d'accions bèl·liques i la presència de les tropes franceses vistes des d'un punt de vista benigne i amistós. Però, en tot cas, per conèixer millor l'argument i els brillants moments musicals que incorpora aquest títol, el que farem, com sempre fem, és començar pel principi, situant-nos a l'inici de l'acte primer. El primer acte de La Fille du Regiment de Donizetti es desenvolupa a les afores d'un rústec poblet de muntanya on un grup de pagesos vigilen el pas de l'exèrcit francès que s'acosta, mentre que les dones resen pel seu esdevenir, com podem sentir de fons. Entre aquesta gent hi veiem la pretensiosa marquesa de Birkenfeld, morta de por, assistida pel seu majordom Hortensius. Hi ha una gran alegria quan un pagès diu que els francesos ja són lluny. La noble dama havia deixat el seu castell per dirigir-se a Àustria i evitar així les lluites al Tirol, i refugia en una cabana mentre Hortensius va recuperar la seva carrossa. És aquesta la presentació de la marquesa a càrrec de la mezzo Mònica Sinclair, dirigida l'any 1968 per Richard Bonnich.

Acte seguit, Hortensius, el criat de la marquesa, troba el sergent Sulpice del 21 Regiment Francès de Granaders, que li dona permís per continuar el seu camí amb la vella dama. Sulpice, de caràcter ruda i cor noble i generós, es queda sol i sent arribar a Marie, la cantinera protagonista de la nostra òpera, una noia bonica, vital i alegre, que quan era un infant va ser recollida pel regiment i va fer-se gran al so dels timbals. Ella és la nostra filla del regiment. Per tant, els soldats es consideren els seus pares, l'estimen amb tendresa i la van anomenar, el que dèiem, cantinera del regiment. Ens ho explica la soprano Joan Sutherland des del rol de Marie i l'acompanya al Sulpice de Spiro Malas.

El sergent creu que ja ha arribat l'hora de casar la nostra filla del regiment i la interroga sobre un foraster amb el qual l'han vist parlar. Magui diu que es tracta de Tonio, un jove tirolès que li va salvar la vida quan queia per un espadat, que és una excel·lent persona, que estan enamorats, però que han decidit que el seu amor és impossible perquè el seu marit ha de ser soldat necessàriament del regiment per poder casar-se amb Magui. Aleshores arriben els soldats que precisament han detingut a Tonio, que identifiquen com a un espia perillós i volen condemnar-lo ni més ni menys que a mort. Magui intervé ràpidament i els convenç que aquest jove és el seu salvador. El brindis amb rom que proposa Sulpice s'acompanya dels entusiastes i marcials couplets de Magui i que a continuació ens cantarà la soprano australiana Joan Sutherland.

Sona ara la retreta i aviat apareix Tonio, que fa servir a Magui que no està disposat a perdre la que l'estima de tot cor. És aquest un duet fantàstic que podrem escoltar a través de les veus de dos veus de llegenda, valgui la redundància, la de la soprano Joan Sutherland, com a Magui, i el Tonio, de l'enorme tenor Luciano Pavarotti.

Després d'aquesta bonica escena, Sulpí sorprèn els dos enamorats i intenta imposar la seva autoritat, però sense cap resultat. Magui assegura que no es casarà si no és amb l'atractiu tirolès i Tonio es proposa convèncer els altres soldats que permetin el seu casament, però per això surt d'escena. Però arriben la marquesa de Birkenfeld i Hortensius. La dama ha decidit tornar al seu castell i demanar la protecció del 21è regiment. Sulpice, en saber el nom d'aquest castell, té una impressió molt forta, ja que havia estat un gran amic del capità francès Robert, el qual havia tingut una relació amorosa amb una Birkenfeld, segons la marquesa, la seva germana, de la que n'havia nascut una nena. Abans de morir, Robert va confiar la seva filla a un vell servidor perquè la portés a la marquesa, però en una altra acció bèl·lica el pobre vell va morir. La noble suposa que la criatura, que seria si visqués la seva única descendent i hereva de la família, devia perdre la vida, però Sulpice la identifica immediatament amb la seva estimada cantinera, Maggie, la filla del regiment. Una carta difícil de desxifrar serveix de prova irrefutable que Maggie és la filla del capità Robert i d'una Birkenfeld. Marie torna i es troba amb la gran sorpresa de ser membre d'una noble i rica família. La marquesa decideix emportar-se-la tot seguit i intentar educar-la d'una manera adequada a la seva condició social, per la qual cosa vens la inicial reticència de la noia amb la carta del seu pare. I en aquest moment, el cor de soldats apareix en escena cantant un himne marcial.

I al so d'aquest ritme apareix també Tonio, vestit de soldats francès, que acaba d'allistar-se al regiment per poder aspirar a la mà de Magui, i amb la famosa i arriscada camatina a més amic, el jour de fête, aconsegueix que els militars es posin al costat dels enamorats. Tonio ja pot ser marit de Magui perquè Tonio forma part del regiment. És aquesta, segur, la peça més popular de tota l'obra, la coneguda entre els cantants com a Mont Everest, pels 9-2 sobreaguts que ha d'interpretar al llarg d'aquesta breu escena. Tot un prodigi, assequible a ben poques veus, un prodigi que ha fet populars a moltes veus que han sigut capaces d'interpretar-la. L'escoltem a la lluminosa veu de Luciano Pavarotti.

Aquesta alegria que acabem d'escoltar es converteix en tristor quan el sergent anuncia la decisió de la marquesa d'endur-se Magui per donar-li una bona educació a l'alçada de la seva procedència familiar que acaben de descobrir. La melancolia de Marie davant d'aquesta decisió i el dolor de separar-se dels seus companys i del seu amor s'expressa a la no menys coneguda romança Il faut partir. Els dos protagonistes canten un breu i líric duo. Marie s'acomiada de cadascun dels soldats i la marquesa s'endú la noia entre les darreres promeses d'amor dels dos amants. Ens situarem de nou a l'any 1968 per escoltar la versió de Joan Sutherland com a Marie i Luciano Pavarotti com a Tonio, tots dirigits per Richard Bonynge, que a més és el final de l'acte primer de La fill d'Ugashiman de Gaetano Donizetti.

0: Des d'Olesa Ràdio, Moments d'Òpera, amb Albert Galzeran.
1: Seguim als Moments d'Òpera. A l'inici del segon acte de la Fill d'Ugagimant de Donizetti hem de situar-nos en un saló d'un palau luxós. La marquesa de Berkenfeld i la seva amiga, la ridícula duquesa de Krakenthorpe, parlen sobre el contracte de matrimoni que ha de signar entre Magui, la neboda retrobada, i el nebot de la duquesa. Fa 3 mesos que Sulpice, ferit en una batalla, es troba convalescent al palau gràcies a les súpliques de Magui. I la marquesa, que desconfia de l'actitud aparentment dòcil de la noia, demana ajuda al vell soldat perquè la convenci i accedeixi al casament. Aquesta nit se celebra una festa per celebrar les esposalles i la marquesa obliga Magui a fer el darrer assaig de la peça de cant que ha de protagonitzar per convèncer els seus amics que és una noia refinada i no una vulgar cantinera.

però l'assaig esdevé un cant nostàlgic i rebel de Magui i el sergent davant la irritació creixent de la marquesa. Sulpice i Magui queden a soles i el militar intenta de bona fe convèncer la noia de la conveniència d'entrar a l'alta societat i casar-se amb un duc, però ella es lamenta amargament i se sent molt desgraciada. Quan queda sola a escena, canta la gran ària del segon acte, en la que inicialment expressa amb tristesa i elegància els seus sentiments, però quan sent de fons la marxa militar del regiment, que arriba per salvar-la, canvia radicalment el seu estat d'ànima. Corre a la finestra i amb una alegria canta la cèlebre cabaleta Salut a la France, que va esdevenir gairebé un himne nacional del país veí. Un himne molt oportú en aquestes dates de Diada Nacional dels Veïns Francesos. Escoltem aquesta escena en la veu de Joan Sutherland.

Els soldats, com no pot ser d'altra manera, abracen Magui i s'avança Tonio, condecorat amb una medalla per les seves proeses a l'exèrcit. Diu que si jugues la vida és fàcil guanyar medalles, diu Tonio. Aquest mateix, Magui i Sulpice queden a soles i es disposen a cantar un alegre i deliciós trio, tot celebrant estar de nou junts. Són de nou Joan Sutherland com a Magui, Luciano Pavarotti, Tonio i Spiro Malas, Sulpice.

0: Entren en escena la marquesa i s'indigna en trobar Tonio amb la noia. L'enamorat intenta convèncer la marquesa amb el cant d'una vella romança, però aquesta es mostra hostil una vegada més. Tonio decideix jugar fort i revelar un secret que ha descobert. Maggie no és la filla de la germana de la marquesa de Birkenfeld, per la senzilla raó que la marquesa és filla única. La marquesa explica aleshores la veritat del sergent Sulpice. Filla d'una noble casa, es va enamorar del capità Robert, de l'exèrcit napoleònic, i dels seus amors va néixer una filla que van amagar per mantenir el seu bon nom. Els avatars de la guerra van deixar la criatura orfa del pare i extraviada fins que, com hem explicat a l'inici, el regiment 21 la va acabar adoptant. Acte seguit arriben el notari i els convidats, i la marquesa es veu amb dificultats per justificar l'absència de Magui davant una irritada i agressiva duquesa. Sulpice demana permís a la marquesa per explicar tota la veritat a la noia i entra finalment Magui, molt emocionada pel fet de retrobar-se amb la seva mare i decidida, malgrat la seva gran pena, a signar l'acte matrimonial només per fer feliç a la mare. Però els soldats del regiment envaeixen l'estança per donar suport a Magui i afirmen solemnament que la noia era la cantinera i la filla del regiment davant l'horror dels esnobs presents. Magui es guanya els sentiments dels convidats amb una breu romança i la marquesa s'adona que no és just sacrificar la seva filla per orgull i prejudicis socials i concedeix la seva mà, la mà de Magui, a Tonio davant l'entusiasme general i la indignació, com no, de la duquesa. L'òpera, doncs, acaba amb una apoteosi militar amb el cant entusiasta del Salut à la France. I aquest és el feliç final de la no menys feliç La fill du regiment, l'òpera de la setmana de Gaetano Donizetti. Ja ho sabeu, tornarem en 7 dies amb més moments d'òpera. Gràcies per l'atenció i fins la propera.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.

0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
2: Tens dolor als peus o problemes en caminar? A De Peus a Cap sabem que cada pas compta. El nostre equip t'ofereix solucions personalitzades. Estudis biomecànics, podologia pediàtrica, tractament del peu diabètic, cirurgia ungueal i plantilles fetes a mida per al dia a dia o l'esport. Treballem amb escàner 3D, plataforma de pressions i làser de díode per tractar fascitis, neuromes, fongs i berrugues amb tecnologia més avançada. Ens trobaràs a Arenys de Mar, carrer Pas, sota estudi 1. Truca al 623 064 266. De Peus a Cap. El teu benestar comença als peus.
0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Salvar Cot Pastisseres fem dolços artesans amb ingredients de qualitat i passió per la pastisseria.
1: Gaudeix dels nostres pastissos, galetes i brioixeria i vine a esmorzar o berenar en un espai acollidor.
0: Ens trobaràs a Riera Bisbe Pol 30, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 194 03 37 o segueix-nos a Instagram @salvacotpastisseres.
1: Salvar Cot Pastisseres, el plaer dels petits moments.
2: Ràdio Arenys.

Tens dolor als peus o problemes en caminar? A De Peus a Cap sabem que cada pas compta. El nostre equip t'ofereix solucions personalitzades. Estudis biomecànics, podologia pediàtrica, tractament del peu diabètic, cirurgia ungueal i plantilles fetes a mida per al dia a dia o l'esport. Treballem amb escàner 3D, plataforma de pressions i làser de díode per tractar fascitis, neuromes, fongs i berrugues amb tecnologia més avançada. Ens trobaràs a Arenys de Mar, carrer Pas, sota

Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me a mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir, et convidar.

0: poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, Trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, app i 3CAT.

0: Sí, simplificat.
1: Sí. Desubica't.
2: Sí. Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: Escolta, Zicat.
1: Comencen per F, però no són fades. En Quick Kim, el petit Mickey, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que s'ha menjat les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, el

0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts,
1: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada...
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
1: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
3: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Oh. Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
4: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia de 8 a 10 del matí a ICAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Monfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.